0: casual.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

0: them outside in it.
1: Oy oy, oy oy, oy oy, oy oy.
2: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
2: Perquè el que passa ens importa.
4: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

res. Només amb les estones que passem sense cap pes. Aquelles que desperten una mena de calor. Aquelles tan idiotes que potser no entenc ni jo.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Ràdio Sant Boi, amb tu des del 1980.
1: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Uh-huh, honey.
1: I wanna fuck you hard in the sink.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maià, els deixa encara un carrer tallat en direcció Flix. A banda, les obres a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, deixen un carrer tallat en ambdues direccions. També hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, també amb un carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat aquesta persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda també un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, donades d'alta in situ, i 2 traslladades també han estat més greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les causes de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmar Said no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran avui a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es poden superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara es mouran entre els 30 i 35 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que els heu reconegut, són el duo Dinàmico i és una clocada d'ull, una salutació especial per tota aquella audiència vintage que té l'obert per vacances. Benvinguts també al programa d'avui. I del duo Dinàmico passem a qüestions de joventut també, no? Com aquests Somos Jóvenes, doncs si recordeu, Cliff Richards cantava això, Young Ones, i ara us explico la història i per què comencem amb aquest tema. The young ones, darling, we're the young ones. Una mica equivalent, Cliff Richards amb el duo Dinàmico, si anem a mirar, no?, per època i per tonalitat, per intenció, vaja, i també un cara a la joventut. Vindria a ser aquesta cançó, de fet, Young Ones, aquest tema del Cliff Richards que estem escoltant de fons, també la van versionar en el seu moment els duo Dinàmico, no?, i també va ser ballada i cantada en castellà, doncs, per tota una generació dels anys 60. Però per què hem començat amb aquest Young Ones de Cliff Richards o també del duo Dinàmico? Doncs perquè avui la cosa va de sèries de la nostra infantesa, i jo més que infantesa m'he anat cap a la joventut, que no era pas tan petita, tot i que ara em consta que hi ha criatures més petites que ja ho veuen, i m'he anat a buscar una sèrie que va ser molt famosa, que va fer la BBC 2, i que aquí TV3 va ser pionera i molt punky, si m'ho permeteu, de poder-la emetre, no? Era The Young Ones, els joves, recordareu, no? Comes a love like this. De fet, la sèrie Young Ones era, doncs això, bastant anàrquica, poc convencional, humor anàrquic, com dèiem, enfotent-se'n de tot el que passava, però especialment amb aquell... Enfotent-se'n també de la situació de la Gran Bretanya, el que passa és que després va traspassar fronteres i el va mantenir tot arreu. Una sèrie molt impactant de la BBC 2 que, com us dic, va acabar parant a TV3, per sort, i la vam poder veure. Això era als anys 80, perquè l'original es va emetre a la tele britànica entre el 82 i el 84, i aquí devia arribar una miqueta després, diria jo. I va arribar amb sèries tan xules com l'Escurçó Negre, per exemple, que repassava la història de la Gran Bretanya, també d'una manera doncs humorística i molt àcida. Quatre personatges bàsics, cada un representava un estereotip de jove, que això als anys 80 doncs ja és el que era, no?, que tothom tenia com una etiqueta de tribu urbana, ells convivint en un pis, i tot l'univers que els envoltava. S'hi barrejaven qüestions polítiques, també. Una crítica àcida al govern de la Margaret Thatcher, que llavors doncs era qui estava al capdavant. I te podies quedar només amb els riures o podies aprofundir. Jo crec que això ho van fer més allà que no pas aquí, que no estàvem tant al cas de la política d'allà. Podies aprofundir més, no?, en aquestes qüestions de crítica social i política, que no era tan fàcil fer-les. I la BBC, en aquest sentit, també va fer un pas endavant molt valent. Grans actors que després ens han donat, han participat en altres sèries amb un paper totalment diferent i també molt solvent. Rick Mayall, Adrian Edmondson o Nigel Planner, entre d'altres, que van sortir d'aquest The Young Ones. Una sèrie amb pur segell britànic, almenys el dels anys 80, perquè ara ja seria una altra història, ja es parlen i es fan com productes mèdia, no?, d'una altra manera, però que nosaltres us recomanem i que, de fet, si no recordo malament i si no l'han tret, tant aquesta com l'Escurçó Negre, que són les mítiques sèries britàniques en què TV3 es va arrencar amb el tema de les sèries britàniques, les trobareu a la plataforma de TV3. Continuen apostant per les sèries britàniques? Suposo que alguns dels que ens escolteu, o algunes, perquè això també té gènere moltes vegades, també té un viatge, doncs esteu enganxades al migdia i també al matí amb aquestes sèries vintage de la BBC, que són fantàstiques i que, i això és importantíssim, han obert tot un món de traducció. Imagineu-vos que traduir sèries com Els joves, doblar-les no és doblar-les rai, però traduir-les amb totes les expressions no és gens fàcil, i això ha obert una porta cultural que enriquin moltíssim el nostre idioma, el català, també en aquest argot o en aquests, no, en aquests nivells més de llenguatge popular. Vinga, va, que callo ja, i el que fem és saludar l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: És que quan ens posem a parlar de sèries, xica, no parem, no acabem, perquè ens encanta explicar
1: sèries,
0: que sí?
1: És un tema molt xulo, sí, el d'avui, Jo tinc moltes ganes de parlar-ne, i perquè hi ha sèries que només sentir-ne la sintonia ens transporten de cop a la infància, no? Sí. Recorda'ns, doncs, aquelles tardes quan tornàvem de l'escola, matins de dissabte que no teníem massa cosa a fer i ens posàvem davant de la televisió, o estius que també, doncs, no ens perdíem ni un sol capítol de les sèries que més ens agradava.
0: Clar, que adaptaves, a vegades adaptaves els horaris a la sèrie. I si no podies dinar, no dinaves.
1: Sí, i el que em fa més gràcia del tema d'avui és que hi haurà, jo crec, opinions molt diverses, perquè al final cada generació té les seves sèries, no? Alguns recordaran dibuixos animats que avui ja són tot un clàssic, d'altres pensaran en sèries d'aventures, d'humor o de personatges que sense adonar-nos-en van formar part del nostre dia a dia. I és curiós perquè, tot i que els anys passin, hi ha històries i personatges que continuen despertant la mateixa il·lusió i la mateixa nostàlgia que ara fa uns anys, no?
0: I ara tenim una facilitat que és molt d'agrair, que és que a través de plataformes, internets, no? A través d'aquest gran món globalitzat,
1: sí.
0: Almenys
1: sí,
0: que una cosa sí. bona, que és que podem trobar-les moltes vegades, aquestes sèries, potser en versió original, potser en un doblatge d'algun país estrany, però tard o d'hora les acabem trobant, i això és fantàstic.
1: Sí, això és veritat. És cert, per això, que potser s'ha perdut una mica l'essència aquella d'haver d'esperar una setmana dues per veure el capítol i
0: això
1: saber
0: ja
1: com continuava, no?
0: Però és que però... això ja no, això ja és impossible, ara ja.
1: Això és
0: qui et
1: molt
0: fa
1: difícil.
0: Això és que te mata, no?
1: Sí, de fet, crec que hi haurà alguna sèrie que vindrà d'aquí poc que ho volen com recuperar, però sí, sí. Així que res, avui els oients i les oients ens poden fer arribar a través de WhatsApp o Instagram quines eren aquelles sèries que miraven de petits i fins i tot algunes potser que continuen veient, perquè jo sí que a vegades m'he posat a mirar sèries de la infantesa, no? Una vegada.
0: A més, l'estiu s'hi presta molt, aquest punt de melangia, aquest punt dolç de morrinya que diuen, no?
1: Totalment.
0: Però dolçet, sí, que dius, ai, mira, de com quan era petita.
1: Sí, exactament. Així que res,
0: Aina, mulla't, ja d'entrada mulla't. Va, digue'ns algun títol, alguna que t'agradi a tu.
1: Ostres, és que la meva infància es dividia entre Super 3 i saps?
0: I Disney, potser, o no?
1: I Disney, sí.
0: No,
1: Hannah Montana, la casa dels súpers, també la família dels súpers. Sí.
0: Bé,
1: i Vendel Pla, també.
0: Mira,
1: que molts potser no els pilla a la infància, però a mi sí.
0: Perquè també hi ha aquelles sèries d'adults, en teoria d'adults, que hem vist de petits perquè els pares la veien, no? I llavors tu estaves allà i llavors tampoc no es mirava tant això. Bueno, avui tampoc es mira massa. No? Sí. Doncs vinga, ja has donat alguna inspiració. Moltes gràcies, Aina. Tornem a parlar a les 10.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Avui, a dins del programa, us explicarem... Mira, ens ha quedat variadet el programa, sense buscar-ho. A vegades és més homogènic, a vegades més variat. Començarem parlant sobre com podeu fer per no desesperar si és que sou estudiant i esteu buscant pis de lloguer, especialment si ho feu a Barcelona, que els preus i les ofertes s'han posat pels núvols. Després, dins de l'espai que ens parla, que ens dona bocins de cultura popular, us parlarem sobre festes populars, festes majors, que semblen de tota la vida, però que en realitat són de nova creació. Per fi, marxarem cap a Lleida de conèixer com es produeixen els festucs. Aquest conreu, doncs, que darrerament ens arriba amb quantitats ingents des de Lleida i que sembla que, bueno, és una alternativa agrària també a les terres de Ponent. Sabrem com cuidar les nostres dents durant l'estiu. Sabeu allò que mengeu un gelat, i us grinyolen les dents, us fan com, ui, com aquell repelús. Doncs avui tindrem amb nosaltres un dentista que ens explicarà com cuidar les dents. També us donarem consells si el dia 12, quan l'eclipsi, teniu pensat fer-ne fotografies. Segur que ho heu pensat, no? Doncs sembla que simplement amb el mòbil no es veurà massa bé. Avui un fotògraf ens explicarà com fer-ho. I per altra banda, pensant en els peluts de casa, en els gossets, doncs avui una cosa que va molt relacionada amb els pèls, l'espai de Dog Tips, ens parla sobre aquells convidats que no volem, els que s'enganxen al pèl dels bitxets, sí? Ja ho sabeu, no, puces i tot això. Doncs vinga, els eliminarem del tot. Molts continguts, com dèiem, per un programa que comença ara mateix amb una ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Saludem a Girona FM, el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: La política municipal que continua donant notícies. Esquerra Republicana obre diligències informatives al candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. Què ha passat? Hi ha hagut una filtració d'uns àudios a les xarxes socials.
3: Sí, unes gravacions filtrades per un compte d'Instagram on Puigdemont afirma que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra, i també afirma que el partit és qui li ha de pagar la festa. Des del partit expliquen que la investigació ha de determinar si aquestes paraules suposen un incompliment del codi ètic. Puigdemont ha demanat disculpes per carta a la militància, assegurant que els àudios són fragments editats de converses privades difoses sense el seu consentiment, tot i que reconeix que algunes expressions no van ser adequades. El partit ja ha dit que no farà més valoracions fins que resolgui l'expedient intern.
0: I Girona estrenarà a la tardor 6 agents cívics per tal de reforçar la convivència als barris.
3: El nou servei, que arrencarà coincidint amb les fires de Sant Narcís, és una prova pilot de 12 mesos impulsada per l'Ajuntament amb el suport del Servei Municipal d'Ocupació. Els 6 agents treballaran en torn de tarda, dependran de la policia municipal i tindran com a base la comissaria de Can Borrassó. La seva feina no serà de caràcter policial, es tracta d'una figura pensada per fer de pont entre l'administració i el veïnat en funcions de

0: Seguretat dels barris on veïns i entitats l'han reclamat de manera reiterada.
1: I ho escoltàvem ara a l'informatiu general, la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació, això a Empúria Brava.
0: Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare en moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els va passar per sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser ahir, poc abans de 4:45 de la tarda, i Salvament Marítim va fer massatges cardiorrespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que va treballar per reanimar-lo, però finalment van confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ara s'ha fet càrrec de la investigació.
1: Girona, moltíssimes gràcies, Pau Villafañe. Una abraçada.
0: Gràcies.
1: La propera connexió ens va saludar la Tina Forés. Tina, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Des de Cugat Media ens expliqueu que s'obre la convocatòria de 15 milions d'euros d'ajuts a ens locals per franges de protecció contra incendis forestals.
2: Els ajuts són per finançar les actuacions per fer franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans de població, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals. El govern ha ampliat tant terminis per presentar les sol·licituds i també els execució de les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El termini per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos, mentre que el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre del mateix any.
1: I on en surt a Mercabarna? Perquè han hagut de evacuar els treballadors d'una empresa d'aquest centre de Mercabarna per una fuita d'amoníac. Ara ja està controlada i no ha causat ferits.
2: Sí, els bombers de Barcelona els han evacuat de forma preventiva. Eren els treballadors de l'empresa Bonfred S.A. ubicada a Mercabarna a causa d'una fuita d'amoníac que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut cap a un quart d'una de la matinada a través del telèfon d'emergència 112 i fins al punt s'hi ha mobilitzat 11 dotacions del cos. Els efectius han aturat la fuita i l'han pogut controlar. Posteriorment han ventilat la nau de la companyia que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el pla Pro SICAT i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu pla d'actuació municipal. Tots els dispositius ja s'han desactivat.
1: I mira, una notícia que ens arriba des de Barcelona, però crec que és extrapolable a bastantes ciutats de Catalunya, i és que es diu el titular que Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries, això des del 2016.
2: Sí, les dades il·lustren el retrocés del comerç tradicional i el detall que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, les botigues d'ous i aviram i fins i tot les carnisseries. A la centenària merceria Perelló de Sant Andreu, per exemple, no tenen clar que la quarta generació agafi el relleu. Ramon Martínez Perelló és la tercera generació de la centenària merceria.
3: Ens hem d'adaptar, lògicament, als nostres clients i a el que demana la societat en aquell moment. Això és el que fa que haguem aguantat 103 anys, tant els meus avis quan van començar, com amb els meus pares, com ara la meva dona i jo. El que passa que, esclar, no sempre això es pot transmetre després amb les noves generacions. La quarta generació que ens ve a darrere, de moment no està previst doncs, que ens pugui seguir el nostre llegat.
2: L'alcalde Collboni va plantejar recentment regular els lloguers comercials i un fons per comprar locals emblemàtics en risc. Els botiguers demanen no només mesures econòmiques com les proposades per Collboni, sinó també facilitar com un estatus especial per protegir aquest tipus de comerç.
1: Mm-hmm. Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Media.
2: Adeu.
1: Adeu, adeu. I seguim parlant en terres lleidatanes del tema de la fruita. Arnau Vilà, des d'Aimunt, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: De la campanya de recol·lecció de la pera blanquilla, una de les varietats més representatives, de fet, del sector frutícola lleidatà. Ja ha començat, no?, a les comarques de Lleida.
4: Sí, i amb un avançament d'uns 4 dies respecte al calendari habitual. A causa de les altes temperatures de la primavera i de l'estiu, les previsions situen la producció d'enguany en 5.480 tones, un 8% menys que l'any passat. Tot i la reducció del volum, la qualitat del fruit és bona i aquesta varietat ha resistit millor les onades de calor que altres varietats de peres d'aquesta mateixa campanya. Les primeres operacions de compra-venda se situen al voltant dels 80 cèntims d'euro per quilo en un inici de campanya marcat per una bona demanda. La blanquilla es produeix principalment a les comarques de Lleida i el seu principal mercat continua sent l'estat.
1: Mm-hmm. La Paeria de Lleida ha distribuït 45 polseres intel·ligents entre els treballadors municipals, els que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant dels episodis de calor extrema d'aquests dies.
4: Els dispositius monitoritzen la temperatura corporal i emeten una alerta quan arriben als 37,8 graus, moment en què es recomana al treballador aturar l'activitat, descansar i hidratar-se. A més, també avisen quan la temperatura ambiental supera els 42 graus. Les polseres s'han lliurat a empleats especialment exposats a altes temperatures, com la brigada municipal, el personal del centre d'acollida d'animals

0: els vigilants de mercats i els treballadors del cementiri. La iniciativa s'emmarca com una prova pilot i els dispositius, que són recarregables i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat, permetran avaluar la seva eficàcia abans de decidir si s'estrenen a altres col·lectius municipals, com ara monitors, agents de la Guàrdia Urbana o assistents socials.
1: Moltes gràcies per aquestes notícies també, Arnau Vilà, des d'Emunt, Lleida. Gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
2: Bon dia.
1: L'Hospital Joan 23, que ha començat a aplicar fa poquet, la cribiòpsia. Cribiòpsia pulmonar endoscòpica, una nova tècnica, no?
2: Sí, és una nova tècnica que està indicada en pacients amb malalties pulmonars intersticials difuses, un conjunt de més de 200 patologies que afecten el teixit que envolta els alvèols pulmonars. Aquestes malalties poden provocar inflamació o fibrosi pulmonar i fan que el pulmó perdi elasticitat, fent que dificulti la respiració. Les mostres són més grans i d'una qualitat millor que les que s'obtenen amb tècniques tradicionals. Aquest fet facilita un diagnòstic més precís, explica Vanessa López, metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan 23.
3: Que lo que hace es congelar la muestra pulmonar. Con eso obtenemos unas muestras de muy buena calidad que luego se mandan a analizar para posterior diagnóstico. Los pacientes en los que está indicada la criobiopsia pulmonar son los pacientes que tienen una posible enfermedad pulmonar intersticial, que lo que significa es una enfermedad del tejido pulmonar. Entre ellas la más conocida es la fibrosis pulmonar. Los beneficios para el paciente que se realiza criobiopsia pulmonar es que es una prueba mínimamente invasiva, donde el paciente viene al hospital, se hace la técnica y luego se va a casa si no hay complicaciones, minimizando los riesgos de una posible cirugía en el caso que fuera necesario.
2: Un cop s'obté la mostra, s'envia al Servei d'Anatomia Patològica, on s'analitza detalladament.
1: Pugna entre els alcaldes de Salou i Cambrils.
2: Doncs sí, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha carregat aquest dimecres contra l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per aturar-ho.
1: Ja tenim imatge per Santa Tecla.
2: Doncs també seran els gegants moros, que són la imatge d'aquest 2026, i enguany s'ha volgut retre homenatge a dos dels elements més emblemàtics del seguici popular amb motiu del seu 175è aniversari. I parlant de festes, hem de dir que ahir es va posar el punt final a la Fira Gost de Valls, la 70a edició, amb la Diada Castellera, on es van poder veure quatre castells de gamma extra a màxima dificultat.
1: Xulo, va ser xulo.
2: Sí, va ser una diada...
1: Gallina de piel, que deia aquell.
2: Sí, tot i que feia bastanta calor. Xafugó, més que calor, la
1: no
2: xafugó.
1: No pujaven els pèls, no se te quedava enganxat.
2: Exacte.
1: La plaça plena, pel que hem vist.
2: Passa, sí, a plaça tope. Plena.
1: Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies. Fins demà.
2: Fins demà.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
5: Ara mateix estic buscant pisos, m'estic centrant sobretot en habitació, perquè al ser només una, només m'interessa una habitació, però la cosa està molt complicada, perquè tenen moltes sol·licituds, hi ha molta demanda més que oferta, després els preus són excessivament cars, després també les habitacions són un zulo algunes, però no tens espai ni per posar un escriptori, ni per posar un armari, ni per posar res. I les vies amb les que estic buscant pis són principals... principalment xarxes socials, Idealista o de pis en pis.
6: Buscar pis és una odissea. En el nostre cas, a més, tenim bessons, per tant, havíem de buscar no un pis, sinó dos alhora, un a Barcelona i un a Girona. A Girona, la sort va ser que, mitjançant la pàgina web Pis a Pis, vam trobar dos noies que també havien d'estudiar biologia. Ara només faltarà veure com funciona la convivència, però això és una loteria. A Barcelona, el que sí que puc dir, que per moltes pàgines web que visitem, hi ha molta pàgina fake.
1: Aquestes veus que hem sentit eren les de la Laia, que té 23 anys i enguany farà un màster a Barcelona, i les de la Berta, la mare d'en Pau i en Lluc, que busquen pis a Barcelona i a Girona. Com elles, hi ha molts estudiants que amb l'arribada del nou curs estan buscant pis per tal d'estar més a prop dels centres universitaris, però en molts casos s'acaba convertint en una odissea. A l'Obert per Vacances avui volem posar el focus en com està ara mateix el panorama en aquest àmbit, en l'àmbit immobiliari, però especialment pels estudiants. Per això parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés, que està amb el director general de Tecnocasa Sant Cugat, el David de Jesús Clua. Tina Forés, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Doncs avui posem la mirada en la situació immobiliària en què es troben aquests estudiants que estan buscant pis de cara a aquest curs vinent per veure una mica com està tot plegat, canvis respecte a anys anteriors, etc, etc. M'acompanya en David de Jesús Clua, director general de Tecnocasa Sant Cugat. David, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
8: Gràcies a vosaltres.
7: A veure, centrem-nos primer de tot, si et sembla, en el que és la demanda. Com ha canviat aquesta al llarg dels anys? Hi ha més o menys estudiants que busquen pis actualment?
8: Bé, la demanda des de fa molts anys, que és una demanda completament creixent, no? No només en l'àmbit estudiantil, sinó en l'àmbit generalitzat, no? Però, sens dubte, en l'àmbit estudiantil ho hem notat moltíssim, per diversos motius, i entre ells la globalització. La gent es mou més, ve molt estudiant, sobretot de l'estranger, sobretot a zones com per exemple Sant Cugat o Barcelona, i al final, doncs, òbviament, això hi posa pes en volum i en la qualitat de la demanda.
7: I no sé si hi ha zones on es busqui més que en d'altres, entenc que aquestes serien, no?, dintre d'entorns universitaris, estic pensant Barcelona, Girona, Vic, inclús.
8: Correcte, totes les àrees al voltant de gran universitat, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Barcelona, com bé diu, Girona, Tarragonès també, doncs trobem un increment molt notori de demanda estudiantil.
7: Seria, per exemple, a Barcelona el lloc on heu vist que hi ha un increment major d'aquesta demanda, o seria més equitativa?
8: Barcelona, al final, el focus a la gran ciutat, sens dubte, és un... hi poses més pes, no? És on sempre notem més increment, no? Però ha incrementat de forma molt notòria a totes les zones, de forma bastant generalitzada. Amb les seves particularitats, però de forma generalitzada ha incrementat moltíssim els darrers anys.
7: Hem parlat de la demanda, ara et pregunto per l'oferta. No sé si aquesta és major o menor que fa uns anys. Amb què es troben aquests estudiants que busquen pis? Just abans, per exemple, escoltàvem un testimoni que deia que li estava costant molt trobar-ne perquè hi havia molta més demanda que oferta.
8: Correcte. Bueno, aquest és el problema d'avui en dia, no? És el problema principal que ens trobem en el mercat actual, que és molt poca oferta. Molt poca oferta per la gran demanda que hi ha. Quan tu poses un immoble en lloguer, les sol·licituds en menys de 24 hores... A Sant Cugat ens podem trobar amb més de 100 sol·licituds i a Barcelona ciutat ens podem trobar amb més de 400 i 500 sol·licituds per un sol immoble. Això és un problema i és un problema de difícil solució, a menys a curt termini, no? Aleshores, sí, l'oferta ha caigut en picat, hi han hagut molts motius que l'oferta s'hagi vist reduït i els hauríem d'entrar a analitzar més en detall.
7: Clar, hi ha molts dels pisos que s'oferten directament a estudiants, potser són lloguers de temporada, no?, de contractes màxim d'11 mesos, i en aquest sentit, si les carreres universitàries potser són de 4 anys, no?, això potser es converteix en un problema de cara a aquests estudiants que busquen pis. No sé si es pot buscar una altra solució en aquest cas, o s'han de conformar amb això perquè és l'oferta que hi ha.
8: Bé, el problema que ens trobem és que amb una demanda tan forta i amb tan poca oferta, el problema és que el propietari té molt on escollir. I de forma generalitzada, els propietaris a qui escolleixen? Famílies, ingressos demostrables, regulats, estables, etc. Consegüentment, no només els estudiants tenen difícil accés en aquest target d'immobles, sinó que moltes altres persones que tenen difícil accés, no? I fins ara, el lloguer de temporada, que havia crescut de forma molt, molt, molt notòria els darrers anys, perquè no tenia la limitació de preu, era una sortida en aquells propietaris que volien, doncs, apujar una mica més el preu i decidien, doncs, jugar més amb un estudiant que poder no era el seu perfil ideal, tot i que jo crec que hi ha grans perfils a nivell estudiantil, on venen amb solvències a nivell dels pares, amb famílies fortes al darrere, però hi veien en el lloguer de temporada una sortida, doncs, per poder maximitzar el preu de l'habitatge. El problema és que aquí a Catalunya, amb la limitació de preus de lloguer, també amb l'habitatge de temporada, sí que estem notant una baixada d'aquests lloguers de temporada, i hi ha molts candidats que o bé retiren els preus, els immobles de mercat i els posen en venda, hi ha altra gent que deixen els immobles tancats perquè no tenen aquesta necessitat, i ens trobem altres que passen de lloguer de temporada a un lloguer d'habitatge habitual.
7: A Barcelona, per exemple, els preus de pisos no és cap secret de que s'han encarit amb els anys. Llavors, no sé si costa més trobar un pis, en aquest cas parlem d'un pis sencer, a un preu que puguin pagar aquests estudiants.
8: Sí, correcte. Poca oferta, molta demanda. En el món immobiliari, en qualsevol sector, és una pujada de preus. Està clar que la solució és construir més. O comencem a construir, o ens trobarem amb un excés de demanda i amb una mancança d'oferta. El lloguer estudiantil, de tota la vida, s'ha generat més amb un lloguer d'habitacions. El que passa és que no, la gent, sobretot, més de caire internacional, molta gent europea, sobretot, que ve a Espanya, que venen a Catalunya, que venen a Barcelona i voltants, amb poders adquisitius de salaris de l'estranger, doncs es poden permetre doncs pagar un habitatge sencer i agafar inclús apartaments d'un sol dormitori i pagar 1.200 o 1.400 euros al mes. Amb això, amb la reducció de l'oferta, es complica, perquè al final hi ha molta més demanda que no oferta, no? Però sí, al final depèn d'una mica del perfil d'estudiant.
7: Clar, el que em comentava just ara, no? Que el que fan molts estudiants és compartir pis i també amb el tema d'anar a llogar directament habitacions. En aquest sentit, potser resulta més fàcil de cara a l'oferta que poden trobar o és igualment complicat trobar habitacions que puguin pagar a bon preu?
8: Bé, tot està difícil. No volem ser negatius aquí, però tot està difícil perquè tenim un problema important a sobre la taula i, com dic, on sembla que a curt termini no té fàcil solució. M'agradaria que fos diferent, jo crec que hi ha moltes opcions per ser-ho, però a curt termini no hi veiem aquesta solució, no? Sí que hem notat una dificultat, doncs, tant per accedir a un habitatge sencer com per accedir a lloguer d'habitacions, perquè al final doncs aquesta persona que necessita o té una necessitat habitacional primer comença amb un sol habitatge, però si realment té una necessitat, doncs busca altres opcions. I ens trobem moltíssimes famílies que lloguen habitacions perquè no poden accedir a un habitatge sencer, i això és un altre problema, no? I al final és una miqueta el peix que es mossega la cua i que va generant el pes, doncs, en habitatge sencer, en el lloguer d'habitacions, etcètera, etcètera.
7: I el tema de compartir pis, perquè, clar, abans es veia potser més, no?, gent que compartia sent dues persones o tres persones. Ara això potser costa més i s'ha de compartir amb més gent dintre d'un mateix pis?
8: Tornem una miqueta al mateix, no? Aquest problema d'excés de demanda i de poca oferta genera el pes absolutament amb tots els ventalls, no? I quan tu un immoble que activament et costava 700 euros i tenia quatre dormitoris, podies permetre't llogar-lo entre dues persones, aquest immoble avui no val 700 euros i en val 1.400. I si val 1.400, poder ja no te'l pots permetre entre dues persones i necessites a quatre per poder llogar-lo. Al final notem més persones visquen en el mateix habitatge i més dificultat, sobretot, d'accés, que aquest és el principal problema.
7: Alguns estudiants amb qui hem parlat també es queixaven de que les habitacions eren molt petites, sense espai ni tan sols per posar un armari o un escriptori, igualment amb preus molt alts. És una tendència cap a la qual estem anant, trobar cada cop habitacions més petites a preus més elevats?
8: Bé, això s'hauria d'analitzar una miqueta més al detall i separaria entre un habitatge ja construït fa uns anys o noves promocions, on grans empreses estan destinant i han fet compra d'habitatges d'edificis sencers i enfoquen aquest lloguer d'aquests espais a aquest target d'habitacions, a reduir espais, a llogar més una habitació amb un bany privat per 1.000 euros i no fer habitatges de 3 dormitoris per 1.000 euros, no? Aleshores, jo separaria una miqueta el que ens trobem amb aquestes grans empreses, que jo crec que des del meu punt de vista no és el gros principal de l'oferta, però sí que és una realitat que ens ho trobem, sobretot a zones com Barcelona ciutat, i que sí que habiliten els espais de forma diferent a la que ens trobàvem fins ara, i després un lloguer d'un pis de 70-80 metres amb tres dormitoris, que l'espai és el que és, i un habitatge construït als anys 50, 60, 70 està construït com es feia abans. Avui les obres noves es construeixen de forma diferent, amb espais diferents, amb més lluminositat, amb espais més aprofitats, però antigament no era així. Aleshores, bé, s'hauria d'analitzar una miqueta més en detall, però sí, ens trobem una mica les dues vertents.
7: També denunciaven alguns estudiants amb qui hem parlat les condicions que els posaven alguns propietaris, no?, per entrar de lloguer, en el fet que, per exemple, no podien o rebre visites, o els exigien que tots els que volguessin compartir el pis havien d'haver conviscut abans. No sé si això és una tònica habitual amb la qual es troben per part dels propietaris d'aquests pisos, o són fets més puntuals i normalment són més laxos en aquest sentit.
8: Aviam, nosaltres tenim la gran sort de no trobar-nos mai, jo crec, amb aquestes situacions. El problema és que sempre fa una miqueta més de ressò. Les situacions complexes, injustes o fora del que hauria de ser, que no pas les habituals, no? Les habituals no fan soroll i en canvi aquestes sí, no? Nosaltres tenim la gran sort de que el perfil d'habitatge Sant Cuat, Barcelona Ciutat, que tenim molts punts de venda, el perfil de propietari és un perfil sensat, on les demandes són demandes habituals, però bé, demanar a un llogater que hagi conviscut prèviament, si més no, no són demandes habituals. Estic convençut que en algun cas puntual pots trobar-te, però si més no, no és el reflexe del perfil de propietari que ens trobem de forma generalitzada. Sens dubte no ho és.
7: Millor que sigui així, doncs. David, per acabar, m'agradaria donar algun petit consell, no?, a l'hora de llogar pis, tant pel que fa a estudiants que el vulguin llogar com també a propietaris que vulguin posar en lloguer el seu pis. Si et sembla, comencem per aquests últims, pels propietaris. Quin consell els hi podríem donar?
8: Mira, en tots els casos, el que és molt important és que la gent estigui assessorada, perquè jo porto més de 20 anys en el sector, i quan he sentit alguna barbaritat o algun cas d'injustícia, sempre ha estat quan un propietari s'ho ha fet de forma directa o s'ho ha fet de forma amb un conegut, etcètera, etcètera, de tu a tu. No vull dir que les coses no es puguin fer bé, però de forma generalitzada, sota la nostra experiència, sempre ha estat així. Aleshores, un bon assessorament és imprescindible. Un propietari ha de saber, i més perquè la normativa ha canviat moltíssim, ha de saber quina és la normativa actual, quin és el preu màxim de l'habitatge que hi pot haver-hi, si hi pot haver-hi altres despeses que hi pugui repercutir o no, quines són les clàusules legals que poden haver-hi en un contracte de lloguer, què és important tenir en compte a l'hora de seleccionar un bon llogater. Pensem que la gran majoria de propietaris són petits propietaris que estan llogant casa seva per un canvi de necessitat, o bé perquè s'han ajuntat amb algú, o bé perquè el pis se'ls ha quedat gran, o perquè bé l'han heretat, etc, etc. Però són petits propietaris on aquella renda és la seva economia familiar, d'acord? No són grans inversors, promotors, especuladors, etc, etc. Aquest perfil no és el que abunda, sens dubte, no? Aleshores, un propietari que necessita és un bon assessorament, és analitzar bé el perfil de llogater, no només a nivell documental, sinó també conèixer-lo, tenir una interpretació, perquè jo crec que això és molt important, i fer una anàlisi generalitzat. Però sobretot l'assessorament de professionals. Hi ha grans professionals en el sector que podran assessorar aquell propietari de què sí, què no, quines són les meves obligacions i quins són els meus drets. Això és importantíssim.
7: Ràpidament, pels estudiants, algun consell?
8: També és important, és molt important que l'estudiant no accepti qualsevol petició, que la revisi, que l'estudiï, que demani ajuda a professionals, bé, advocats, agents immobiliaris, altres gestors amb coneixement, perquè hem de minimitzar aquestes situacions que dèieu, que si més no són la realitat, no són el reflex generalitzat del mercat, però que en les podem trobar en algun cas puntual. Els professionals estem per reduir aquests casos, no? Per això es contracten els professionals. Aleshores, és molt important que no s'accepti qualsevol cosa, sinó que primer es demani consells als professionals.
7: Doncs ho deixem aquí. David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre el lloguer de pisos d'estudiants.
8: Gràcies a vosaltres, molt de gust.
1: I moltes gràcies per aquesta entrevista tan útil, diria jo, a la Tina Forés des de Cugat Media. Moltíssimes gràcies.
4: obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: El proper contingut ens l'aporta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. I ens explica que l'estiu, ja sabeu, és època de festes tradicionals, de celebracions populars per tot el país. Però algunes d'aquestes festes, encara que les hem vist pràcticament tota la vida, sense saber-ho, tenen un origen força nou. No ho sembla, però el tenen. Aquest és el tema del podcast d'avui de Bocins de Cultura Popular.
9: Quan pensem en una tradició, sovint imaginem una pràctica que passa de pares a fills. Ens sembla que les festes populars han existit des de sempre, però la realitat és més complexa. Les tradicions també es creen, es transformen i s'adapten als nous temps. De fet, hi ha moltes celebracions de nova creació que avui considerem imprescindibles, però que van néixer fa només unes dècades. Àngela Martín és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
10: Les festes populars de nova creació seria tot aquell còmput de festes que no entenem com a tradicionals o que no tenen una arrel que puguem remuntar a anys enrere i que per tant han sorgit els darrers anys. O sigui que no tenen unes bases que podem estirar als orígens històrics del que vindrien a ser les festes catalanes.
9: Algunes festes recuperen tradicions oblidades, d'altres s'inspiren en elements del passat per crear rituals completament nous. I n'hi ha que simplement responen a la necessitat de trobar-nos, de celebrar i de construir comunitat.
10: Per poder inserir aquestes noves festes en un teixit cultural i social existent, el que fem perquè pugui realment arrelar és agafar coses que ja tenim, que ja ens sentim pròpies, que ja sentim mostrades, i les incorporem en una nova festa. Llavors, sí que és veritat que considerem que és una festa de nova creació, festes que ja han existit, però que se les ressignifica. I per molt que això ens pugui fer soroll, perquè sentim que les festes han de ser una cosa molt fonamentada i que realment necessiten tenir una trajectòria increïble, totes les festes en el seu primer moment van ser inventades i normalment no tenen tant significat com el que li hem anat col·locant després. És a dir, les decisions no han estat tan pensades. Moltes vegades eren decisions esporàdiques de la situació de l'època, situacions espontànies que amb el temps hem idealitzat i hem entès com ha de ser així. Però abans no eren temporetes com ho som ara, no? És tota aquesta visió actual que ens parla també una mica de la nostra nostàlgia del passat, d'aquesta necessitat de sentir que tenim alguna cosa ferma a la que aferrar-nos en el moment en el que ens estem perdent una mica nosaltres.
9: Moltes d'aquestes festes de nova creació el que pretenen és reforçar el sentiment de pertinença cap a un poble, cap a un entorn, i per això moltes d'elles tenen un fort component local.
10: Ara mateix les festes de nova creació crec que tenen un component molt local, que també crec que és un component molt local perquè no són festes lògiques, per dir-les així, o sigui, no hi ha una raó de ser, sinó que parteixen d'aquesta espontaneïtat de la gent, d'aquesta voluntat individual i tenir ganes de fer alguna cosa més, no?
9: I d'exemples, n'hi ha molts arreu del país.
10: Doncs en el cas de Reus, i tenim el cas del Ball de la Rosaura, que és un ball de nova creació. També aquí tenim la dansa del Saurí, que també s'ha estat recuperant i que es preveu que d'aquí molt poc surti a plaça. Doncs en el cas de Caldes de Montbui, que ha tingut també molt rebombori els últims anys, hi ha l'Escaldàrium, amb tota la representació de la penjada de bruixes. En el cas de Palau, que és el meu poble, tenim el Guirigall, que també és una festa que sentim molt nostrada, però no té més de 10 anys d'història. A Castellà fan una festa també dels Tres Focs, que se celebra per Sant Joan. També a Cardedeu tenen les festes del Pagès, són unes festes que jo diria que no tenen més de 12 anys. Llavors, per exemple, trobem també un auge molt gran en festes de l'Arbre de Maig arreu del territori, que s'han anat reinterpretant. Sí, jo crec que seguim necessitant crear festes que ens representin i que responguin a les nostres necessitats actuals, encara que siguin de festa i d'esbarjo, no? O sigui, potser ja no són tan devocionals, potser no necessitem resar-li un sant, potser no necessitem fer una processó per un motiu en concret, però seguim necessitant reunir-nos, seguim necessitant generar espais per nosaltres mateixos, necessitem trobar-nos, necessitem parlar, necessitem ballar, necessitem ocupar espais públics.
9: Les festes populars sempre han canviat. Algunes tenen segles d'història, d'altres acaben de començar el seu camí. Però totes comparteixen una mateixa essència. Només es converteixen en tradició quan una comunitat les fa seves, les viu i decideix transmetre-les. Potser, d'aquí a 100 anys, algunes de les festes que avui considerem com a noves seran les més antigues de demà.
1: Bocins de Cultura Popular, un podcast que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Seguim endavant. Marxem cap a terres lleidatanes. Està clar que Lleida la tenim com a referent de producció de fruita dolça. El que passa és que el sector agrari té molts reptes per afrontar i sembla que una de les branques de producció en el qual s'ha centrat últimament és la producció del pistatxo. Avui en parlem, el pistatxo o els festucs, eh? Avui en podem parlar amb el Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon Boleda, bon dia. I, de fet, potser podem començar...
0: Ara arribarà el moment de descobrir...
1: Potser podem començar parlant amb la Judit, saludant la Judit Castellà, eh?
11: Bon dia.
1: Ara sí, Judit, perdona, que he saludat el convidat, mira, pam, pim-pam, i no. Hola, Judit,
11: què tal? No passa res, bon dia, què tal?
1: Bon dia. La Judit Castellà, que és la companya de UAU Lleida Ràdio. Jo era un tema que tenia entre cella i cella de parlar sobre els festucs, perquè, escolta, cada vegada al supermercat veig que hi ha més productes de festucs, i dic que això està de moda, i em van dir, sí. Bé, és que a Lleida se'n fan molts. Jo no sé, i la primera pregunta meva que m'agradaria fer, després ja us deixo sols, és si realment els productes de festuc que trobem majoritàriament en els supermercats es fa amb festuc de Lleida, o justament la producció de festuc de Lleida se'n va cap a fora?
11: És així, Ramon?
1: No sentim el Ramon, aquí està el
11: no
1: problema.
11: No sentim el Ramon.
1: Aquí està la cosa.
11: Almenys que sapiguem nosaltres, jo no sé si el gran percentatge ve de Lleida o no, el que sí que potser s'haurà de començar a estudiar és si bona part dels pagesos decideixen o es veuen obligats a decidir a optar per impulsar cultius com els festucs a la demarcació de Lleida en detriment de les pèrdues que puguin tenir per altres cultius, ja sigui per les pedregades que hem tingut a nivell de els últims anys a la demarcació de Lleida en casos de pedra de la fruita dolça, però també a nivell de cereal. Haurem de separar també si és de regadiu o de seca, però haurem de veure en els propers anys si s'acaba potenciant o no a aquest cultiu.
1: En tot cas, és un cultiu que és recent, veritat? Judit, és de fa poquet, en realitat. I no sé fins a quin punt, ara ens ho explicarà el Ramon, que l'estem intentant contactar, però no sé fins a quin punt està molt extès. Si haguessis de parlar de xifres percentatges, diries que té un percentatge molt alt dins del que és la producció frutícola d'aquí de Lleida?
11: A veure, deixo clar que jo no soc gran experta en matèria agrícola, però crec que no és un dels grans cultius que tenim. Segurament pot ser que d'aquí uns anys és un dels que guanyi força, però en tot cas ara mateix és incipient. Segurament molts dels pagesos pot ser que veguin un punt d'opció de reconduir els seus cultius cap aquí. També haurem de veure, que això és una de les coses que voldrem abordar amb el Ramon, si serà capaç aquest cultiu de saltar-se o de trampejar tots els obstacles que estan tenint els pagesos a la demarcació de Lleida, ja sigui amb plagues de conills o ja sigui amb pedregades, també amb falta d'aigua, i si pot acabar l'an o no. També és veritat que potser xoca una mica fer estuc a Lleida.
1: Ah,
11: no
1: sí.
11: Sé.
1: Bueno, però ja, la qüestió
11: tot
1: serà...
11: És innovar,
1: si
11: tot serà és innovar.
1: Si serà el cultiu miraculós, no?, que salvarà tots aquests obstacles que dius tu, que la fruita dolça potser se n'anen trobant. Mira,
11: exacte.
1: Tenim el Ramon. Ara ja sí, el Ramon Boleda.
11: Ara ja sí.
1: Perdoneu, sí, sí. El Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, primera pregunta era si realment tots aquests productes que trobem àmpliament al supermercat i que cada cop n'hi ha més fets amb pistatxo, amb festuc, això surt del festuc de Lleida o justament la vostra producció se'n va cap a altres llocs?
12: No. Aviam, el festuc de Lleida, la major part està en procés de producció. O sigui, el festuc que estem menjant ara...
1: Sí.
12: el 90% ve d'Amèrica.
1: D'acord, d'acord. D'acord. Doncs mira, la Judit et fa quatre preguntes més, que ara estàvem ella i jo debatent, però clar, no tenim les xifres.
11: No, exacte, aviam, necessitàvem...
12: Sí, ara comencem a produir, uh-huh. I bueno, sí, ara es començarà a menjar més festuc d'aquí, però clar, pensa que el festuc, el boom de posar l'arbre del pistatxo, va començar aquí a Lleida el 2016, i s'ha anat plantant des del 2016 fins ara. I perquè comenci a produir per fer collita de veritat, doncs hem de passar 8, 9, 10 anys, depèn de les circumstàncies. O sigui que del 16 fins ara doncs han passat 10 anys, doncs ara sí que es començarà, segons quines finques, a produir pistatxos de veritat.
11: Perfecte. Anem una miqueta enrere i ens centrem en el que és el grup productor de pistatxos de Ponent. Quan neix i amb quina voluntat neix aquest grup productor?
12: Bueno, aquest grup productor neix a partir de que nosaltres, o sigui, tots els pistatxos nous de Quilleda van venir a través de Borges, o sigui que Borges va apostar pel pistatxo, l'empresa Borges, i ara fa pues, 3 anys va trencar el contracte, va ser uns enredos, però vull dir, trencar mútuament, i vam quedar pues sols. I llavors, a partir d'aquí, vam ajuntar-nos els que vam començar més aviat a produir pistatxos, i ens vam ajuntar per veure què fèiem de la collita, si mos processàvem nosaltres, si veníem a fora, vull dir, estàvem una mica perduts. I ara potser ens hem ajuntat ara més formalment i hem començat a fer, volem fer una fira de pistatxo aquí a Verdú. Uh-huh. Aquest dia vam fer una jornada del pistatxo que va ser molt interessant, van vindre 100 persones a veure les finques, a escoltar uh-huh. ponents, i doncs, hi ha molta gent interessada. I a partir d'aquí pues, no sabem encara a on anirem. O sigui, som productors de Ponent, ens hem ajuntat, però encara no sabem què farem amb els pistatxos.
11: Perfecte. Amb la Núria parlàvem una mica si les característiques del festuc podrà o permetrà als pagesos optar per aquest cultiu per trampejar una mica les dificultats que esteu tenint els pagesos a nivell de demarcació de Lleida. Si ens centrem en les característiques d'aquest cultiu, quines dificultats i quines facilitats també us permeten a vosaltres a nivell de cultiu?
12: Mira, l'important, l'interessant del pistatxo és quan vam començar a produir nosaltres, a Espanya es produïa un 5% del pistatxo que es consumia. O sigui, només se feia aquí a Espanya un 5%. Això vol dir que la collita ja la tens assegurada. O sigui, la venda de collita ja la tens assegurada. No com d'altres productes, com per exemple ens trobem aquest any amb el raïm, que el raïm hi ha molts pagesos que es quedaran els raïms del cep perquè no el poden vendre enlloc. El pistatxo, jo crec que durant molts anys quedarà la venda assegurada. Després, hi ha molts cultius que al cap de 15-20 anys i has d'arrencar i tornar a plantar. El pistatxo pot durar 100 i 150 anys, m'entens? O sigui que és de llarg recorregut. I després la feina que porta, si ho comparem amb arbres fruiters o amb vinya, doncs també és mínima. O sigui que jo crec que si cada pagès es guardés una part de les finques de pistatxo, tindria una espècie de assegurança de vida.
11: A nivell d'aigua, és un cultiu que necessita molta o no?
12: Aviam, el pistatxo és un arbre molt resistent al fred, al fred d'hivern, no el de primavera, si brotés és igual que els altres, però el fred d'hivern és molt resistent a la calor i és molt resistent a la sequera. Què passa? Que si no té aigua, doncs no treu tant fruit. Com més aigua li poses, més fruit dona. Aquest dia vaig escoltar una ponència d'uns que venien dels Estats Units i allà hi posen de 10 a 12 mil metres cúbics per hectàrea. Aquí n'hi posem de 3 a 4. O sigui que ells fan unes produccions mitges de 3.500, 4.000 hectàrea, quilos, sec, i aquí unes produccions de, si fem 2.000, 2.500, ja estarem contents.
11: Clar, escoltant-te, la sensació és que hi ha més, més beneficis, no, o més pros que més contres, no? Hi hauria alguna dificultat o algun pro a l'hora de cultivar festucs? Alguna cosa tenia en compte?
12: La dificultat més gran és que durant 7 anys has de posar diners.
11: Vale.
12: M'entens? O sigui, que tu plantes una finca de vinya o una finca de pomeres, al cap de 2 anys ja comences a amortitzar. Ara poses un pistatxo, no amortitzes fins al cap de... no comences a amortitzar fins al 8è any. M'entens? Això és difícil de suportar. O sigui, ha de ser un cultiu no primari, sinó secundari a l'explotació. Un cop ja ho tens en marxa, doncs llavors sí, es pot convertir en un cultiu primari. El primer cultiu de l'explotació, però són molts anys, s'ha de tenir molta paciència i passen moltes coses. Mira, en aquests anys he passat plagues de conills, he hagut d'arrencar més de 300 arbres per culpa dels conills. Va haver un any, ara fa 2 anys, la sequera, vam haver de reduir molt la de llosa, el rec. Un altre any a la pol·linització, perquè sabeu que es necessita arbres mascles i arbres femelles. I es pol·linisen pel vent, no per les abelles, ni pels mosquits, ni res. Pel vent. Pues si plou, el pol·len es mulli. Doncs l'any passat no va parar de ploure durant la pol·linització. O sigui que de dificultats n'hi ha moltes.
11: Doncs estarem pendents d'aquestes dificultats. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
12: Vosaltres, molt bé.
1: Moltes gràcies també, Judit Castellà, aquesta entrevista que ens arriba des de UAU Lleida. La seva mare m'ha quedat més sobre aquest producte, el conreu del pistatxo del festuc a Lleida. Gràcies, Judit, una abraçada.
11: Gràcies, bon dia.
1: Tanquem ara sí la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Memòria.
16: Hola, em dic Pili García i sóc la directora de Les Sis de Ravensbrück, un podcast de Munt FM que recull la història de sis lleidatanes que van sobreviure al camp de concentració nazi. Doncs una mica per inconsciència, sortíem de les eleccions municipals i ens volíem presentar a la primera convocatòria de pitching de la xarxa. Sabíem que una historiadora local havia fet un estudi en perspectiva de gènere i ens vam tirar a la piscina per explicar la història de les sis de Ravensbrück. El que no sabíem és que aquestes biografies no estaven del tot investigades. És el que hem descobert que s'anomena biografies en construcció i, de fet, vam haver de fer una gran feina de recerca. Aquesta docusèrie, o docupodcast, com ens agrada anomenar-lo, consta de 16 capítols, 16 episodis, on hi ha participat moltíssima gent, des d'historiadores, testimonis, familiars, periodistes, experts i expertes en igualtat, psicologia, acompanyament al dol, etc. Perquè el que volíem era explicar les seves biografies i aterrar-les al present, perquè a mesura que les anàvem coneixent les sis de Ravensbrück, ens quedava cada cop més palès que les seves històries encara en ressonaven avui en dia. A nivell personal, les seves vides ens han inspirat i ens han remogut moltíssim. Totes elles eren dones meravelloses, fortes, potents, dones que feien coses, moltes coses i molt importants, i moltes les feien per ideals. I ens agradaria pensar que alguna cosa d'elles se'ns ha encomanat. A nivell laboral, ha estat un descobriment de com ens agrada explicar relats sonors d'una manera nova per nosaltres. Un camí que no deixarem de banda. Per a fer aquesta sèrie de documentals sonors hem sortit moltíssim de la nostra zona de confort. Penseu que Munt és una ràdio molt petita, amb molt pocs recursos, tant de personals com econòmics, i hem fet una producció molt bèstia pel que és la nostra capacitat.
15: Això ha implicat que treballéssim moltíssimes hores, moltes matinades i sobretot buscar recursos sota les pedres. Però no ho tornaríem a fer, és que ho tornarem a fer. Molt sovint pensem en el llegat que podem deixar a la ràdio de proximitat i aquesta sèrie és de les que deixen pòsit, de les sèries que creiem que han valgut la pena i que donen sentit a la nostra feina. I tot i la feinada que per nosaltres ha representat, que de veritat, de debò, que ha sigut ingent, no dubtem que ho tornarem a fer. Repetirem.
13: La xarxa de comunicació local.
17: Notícies en xarxa.
18: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident de camió a la C12 a Maials, deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
17: Notícies en xarxa.

0: Aina Barbany, Cardedeu Media. Ai, Ràdio Televisió, Cardedeu. Bon dia, Aina.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bueno, no sé, en pijames, per favor, que mones. En pijames jo... a ratlles, eh?
1: He de dir que aquesta sí. No la vaig enganxar.
0: Ostres, però bueno, l'has triat com a sintonia perquè
1: sí,
0: mola
1: molt,
0: no?
1: Sí, va ser una suggerència de l'Enric.
0: Ah, d'aquell que està... Sí. Ara dic que et trobem a faltar, Enric.
1: El trobem a faltar.
0: Ostres, és que gràficament, tu escoltes la cançó i clar, gràficament les veus, eh? Les bananes amb pijama,
1: sí,
0: ratlles, a vegades amb ulleres de sol, fins i tot boníssimes, amb les sabatilles
1: sí.
0: d'aquelles d'anar a dormir. Però tu no et va pillar, eh?
1: No, a mi no. Però això que et passa a tu, a mi em passa amb el altres sèries, eh? Sí. Vull dir que és una cosa normal.
0: Gràcies. Escolta, i els oients què diuen de sèries? Perquè avui Mira. Us estem preguntant això, eh? Perquè acabi de sintonitzar l'Obert per Vacances, avui la pregunta del dia és sèries que us recorden la vostra infantesa.
1: Exacte, mira, a través de xarxes ara mateix tenim a la Pilar, que ja és un oient fidel i habitual, que ens diu que ella és molt gran i que ella veia el Pato Donald els diumenges al matí.
0: Oh, clar, és que, de fet, si has mirat Disney mai, i no, i Disney Channel l'ha mirat també sí. no, gent molt més jove, clar, el Pato Donald és un referent.
1: És tot un referent, sí, juntament amb el Mickey, la Minnie,
0: més,
1: el Pluto...
0: Fa una miqueta de rabieta, o no, això ho decidiu vosaltres, perquè a mesura que passa el temps i aquests personatges es redibuixen, saps?
1: Sí.
0: Les noves temporades, els nous episodis, redibuixen, i llavors, potser segurament la Pilar és més fan del Pato Donald clàssic.
1: Clar, del clàssic.
0: Sí, que després
1: sí, jo he conegut
0: els famosos rodons, ai, no sé. Tu has conegut què? Tu, el nou, no?
1: El nou, el que és més modernet.
0: Sí.
1: Però bueno, que l'essència hi és, o sigui, que és xulo.
0: Sí, ella amb el seu gorret de mariner i tot això. Per tot donar, sí. Les històries també canvien, eh?
1: I
0: les històries clàssiques no tenen res a veure amb les noves, eh?
1: És veritat, això.
0: Pensem-hi,
1: doncs,
0: què més?
1: Núria, mira, seguim. La Núria, d'aquí de Cardedeu, ens diu Gat i gos. I és una proposta, una sèrie que també ens l'ha dit l'equip del Prat Ràdio, juntament amb també les Espies de Veritat.
0: Ai, sí. Mira, Gat i gos, per qui no ho sàpiga, és superxulo perquè és un animal que per un costat té un cap de gos i per l'altre costat té un cap de gat.
1: Sí. És ben curiós, sí. Però està bé també. Jo aquesta sí que la vaig enganxar, veus?
0: Sí, t'agradava o què?
1: Sí, m'agradava molt. I les Espies de veritat, em sembla una sèrie espectacular. De fet, si no vaig equivocada, em sembla que l'han tornat a emetre ara.
0: Sí.
1: I quan ho vaig veure, em va fer molt feliç, em va fer molta il·lusió, la veritat.
0: Sí, és un imprescindible i és molt, té un punt estiuenc, eh? Té un punt molt estiuenc, no?
1: Sí.
0: Sí, l'estan fent una altra vegada.
1: Sí. Llavors, si ara mirem al WhatsApp, abans comentàvem, no, que les sèries ens transporten a moments i sobretot records, no, perquè al final moltes d'aquestes sèries les veiem doncs, juntament amb amics i familiars, ja que abans era com un dia sagrat de la setmana que deia, ostres, avui fan la sèrie, doncs tots a mirar la sèrie. Doncs és el cas d'en Jordi de Valls, que ens envia el següent.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs mira, en el meu cas tinc un molt bon record amb ma germana de quan sortíem del col·le i anàvem directes a casa a berenar de mirar la sèrie de Phineas i Ferb. Ens encantava sempre, bueno, tots els invents estranys que feien i sobretot el personatge del Perry. I tinc un molt, molt bon record d'aquelles tardes i bueno, jo diria que aquesta és la sèrie que ens va marcar més, tant a ma germana com a mi.
0: Escolta, aquí és on sortia.
2: Moltes gràcies, una abraçada forta
0: gràcies,
2: a tot l'equip i als oients.
1: Una abraçada per tu també.
0: Escolta, Jordi. Aquest és on sortia Perry a l'Ornitorrinco, que a mi fa molta gràcia aquest personatge.
1: És increïble. Amb el doctor Doofenshmirtz, que tenien una batalla vital sempre, brutal. Sí.
0: A més, els dibuixos, és curiós també com les noves sèries dibuixen d'una manera molt diferent. Vull dir, aquí tenim cares de triangulars, ulls saltons...
1: Bastant curiós.
0: Diferent total, eh? Sí,
1: però trets molt característics, molt característics, eh?
0: Clar, que tu ho veus de seguida. Perry, l'Ornitorrinco, molt bé, i Phineas i Ferb, molt bé.
1: Mira, tenim una altra proposta, aquesta vegada una mica més antiga, de la Dolors d'Arbúcies.
3: Mira, el que veia jo de petita era un popeia, amb Tom i Jerry.
0: Oh!
1: Increïble, Tom i Jerry.
3: I després el que m'encantava, que no eren dibuixos animats, era el Gras i el Prim, que tu no saps ni de què parlo. Eren boníssims.
1: està en lo correcte. No sé ni de què em parla.
0: Sí, home, sí. Però sí, sí.
1: Digues, Tom i Jerry, un clàssic increïble. De fet, ara, a dia d'avui, encara me la podria mirar perquè és que és increïble.
0: I mira que era tota l'estona el mateix, eh? Era el gat perseguint el ratolí i el ratolí burlant-se'n. És que no tenia més, però se n'empescaven unes...
1: Sí, enganxava molt.
0: També és veritat que aquestes sèries que no passen mai de moda i que de tant en tant anem trobant, perquè sempre es van reposant en algun canal, són com un enllaç entre avis i nets, jo diria, eh?
1: És
0: són
1: veritat,
0: com a,
1: això?
0: No? Com a que els avis diuen, què sèiem a mirar-ho? Digues.
1: Tom i Jerry, jo el mirava precisament a casa dels meus avis.
0: Veus?
1: La meva avi a mi em va comprar un DVD amb totes les temporades i m'encantava.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs el Premi al Gras, que en realitat aquí es va conèixer durant molts anys i sempre com El Gordo i el Flaco, perquè bueno, pues la feien a la televisió espanyola, eren Laurel i Hardy, un duet anglès, britànic, no, espera't, sí, britànic, sí, sí. Bueno, mig, eh? Era un dels Estats Units i un britànic, estic llegint. Sí, sí, era cinema mut dels anys 20. Segur que has vist alguna imatge, és icònica, són icònics aquests dos personatges, un de Gras i un de Prim, i bueno, doncs van tenir el seu èxit i la seva època. Abans no hi havia tanta oferta, també, eh?
1: És veritat. Llavors la gent mirava més una cosa en concret.
0: I tant.
1: Val, i ara tenim un altre àudio, que és d'en Jordi de Banyoles.
4: Uf, sèries de la infància. Jo he de dir que ho he de tirar cap a casa i ara mateix m'estic mirant el braç que el tinc mig tatuat i he de dir One Piece. One Piece és aquella sèrie que des de quan la veus de petit la mires amb una perspectiva i en treus unes conclusions, i he de dir que remirant-la de gran, sobretot als estius, té una perspectiva molt més adulta i treus una altra visió de la sèrie. Et diria que la remiro cada any, però té mil i pico episodis, per tant, no puc mirar-la cada any. Remiro algunes temporades.
1: Bé.
0: Jo One Piece he intentat veure-la i no m'he atrevit mai perquè trobo que té molts episodis, molts. Però t'explota el cap, només veient algun episodi t'explota el cap de com hi pot haver tantes històries, tants personatges i tantes capes.
1: Sí, és fort.
0: De fet, és fort. No, els qui són fans de One Piece ho són molt.
1: Sí, ja veus, en Jordi diu que té tatuada la sèrie, vull dir...
0: Sí.
1: És fan.
0: Fan, molt bé. Alguna altra aportació, déu-n'hi-do, quin munt de records.
1: Sí, és que avui el tema... Doncs mira, tenim l'actualització diària de la Maria, la posem.
0: Va passar del Porriño, ara ja estava, ja havia entrat ben bé a més endavant. És que no sé en quina població estava. A veure què ens diu
1: ara
0: la Maria, està fent el camí.
1: Perquè em sembla que a més ha tingut un petit problema avui.
5: Bon dia, obert per vacances. Bé, avui comencem tercera etapa. Ens queden 1 quilòmetres per davant i anirem des de Redondela fins a Pontevedra.
0: Ostres, que guai.
5: Vam passar una última jornada una mica accidentada perquè m'ha picat alguna cosa que no sabem què és, però m'ha fet al·lèrgia. I tinc, a part de moltíssimes picades, el peu dret inflat. Així que esperem que això no ens afecti massa, i si la cosa es posa xunga, doncs allà a Pontevedra busca un hospital. Feta aquesta actualització, la cosa va de sèries de la infància.
1: A veure.
5: Jo crec que això és molt, molt generacional, no? Jo recordo Los Diminutos, Vanity Flappy, Heidi, Willy Fogg, D'Artagnan. Bueno, eren d'Artacan i Los Tres Mosqueteros, no? Bueno, d'aquest estil. I a mi m'agradava molt, personalment, una que es deia Pumuki, que era sueca, em sembla. I era un dibuix animat, però tot l'entorn era pel·lícula. Aquesta m'encantava.
1: Apa,
5: bon dia.
0: Adéu. Sí que devia ser sueca, perquè el Pumuki era un fullet del bosc, un ésser d'aquests mítics i màgics que hi ha als boscos, amb el cabell vermell.
1: Anda, vale, pues
0: Pumuki.
1: Ni idea. No,
0: una mica, si ara que me l'estic mirant, una mica muñeco diabólico, també t'ho he de dir.
1: Sí? Ui.
0: Una mica xuqui. Vist ara en perspectiva, però sí, i Vanery Flappy, les ardilles. Sí, és generacional, això.
1: Sí.
0: De fet, doncs... sèries d'animalons sempre n'hi ha, no?
1: Sí, és veritat, no fallen, eh? Sempre n'hi ha alguna.
0: Fixa't que gairebé tothom, si no tothom, ens ha dit sèries de dibuixos animats.
1: Sí,
0: mira,
1: és veritat. Sí,
0: d'animació.
1: Bé. Bueno, ens transporta això, suposo, els records, no?
0: Sí. Molt bé.
1: Doncs, Núria, fins aquí les intervencions que hem anat rebent fins ara. Poden seguir enviant els oients, que a final del programa tornarem a escoltar-ho. I això.
0: Doncs vinga, donem-nos més idees de sèries que es veieu quan éreu petitets i de records associats a les sèries, que això també ens interessa.
1: Això.
0: Moltes gràcies. Aina Barbany, des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins ara.

0: El nostre tècnic, el Lluís, ens dona a entendre que ell mirava Magnum i que li agradava molt Magnum. A mi també, amb els Zeus i l'Apolo. Tota una sèrie clàssica i mítica també de molts estius, perquè se n'han reposant. Però mira, si us falten més títols, avui ens porten un reportatge des de la Plana Ràdio que ens dona encara més idees. Com dèiem, les sèries de la nostra vida, un viatge per la infantesa davant del televisor.
1: Hi ha coses que només necessitem 3 segons per transportar-nos 30 o 40 anys enrere. Una sintonia, un tan-na-na o una frase que tots hem repetit alguna vegada. Perquè abans de Netflix, abans de les plataformes i fins i tot abans que existís el comandament amb 20 botons, tots teníem una cita amb la televisió. Sortíem de l'escola, deixàvem la motxilla en qualsevol racó i corríem cap al sofà. I segons l'any en què vau néixer, segur hi havia una sèrie que us feia impossible aixecar-vos fins que s'acabava. Avui fem un viatge per les sèries més emblemàtiques de la nostra infància. Prepareu-vos, perquè segur que més d'un i més d'una us farà cantar sense voler.

Comencem als anys 70 i principis del 80, quan una vella era tota una estrella, tota una reina. Sí, si hi ha una sèrie que uneix diverses generacions, és l'Abeja Maya, aquella petita abella curiosa que preferia descobrir el món abans que quedar-se dins del rusc. Va arribar a finals dels anys 70 i ràpidament es va convertir en una icona. La seva

L'heu conegut? Era una nena que corria pels Alps, envoltada de cabres i del seu avi. Una sèrie tendra, encara que també ens va regalar algun dels primers drames infantils. Perquè, reconeguem-ho, quan la Heidi marxava a Frankfurt, més d'un va acabar amb un nus a la gola. Tots recordarem a Heidi, a Clara i a Pedro.

I parlant de llàgrimes i de drames, arriba el rei del drama televisiu d'aquella època. Segur que també et sona d'alguna cosa.

ser en aquella època el rei del drama televisiu, el Marco, aquell nen que recorria mig món buscant la seva mare. Probablement va ser la primera vegada que molts vam descobrir una sèrie que podia fer plorar. I encara avui només cal sentir aquell En un puerto italiano. Tot eren drames. De fet, els anys 80 van portar també un canvi radical. Arribaven les aventures, la ciència-ficció i els robots gegants. Un dels grans fenòmens va ser el Comando G, 5 joves convertits en superherois que defensaven la Terra. Aquí es van convertir en un autèntic fenomen.

Comando G es va convertir en un autèntic fenomen. També el grup Parchís, que eren qui interpretaven aquesta cançó. Encara hi ha qui, quan sent la sintonia, intenta recordar el nom de tots cinc.

0: 2003 la va convertir en un autèntic fenomen social. El Goku, el Follet Tortuga, el Vegeta, milers de nens i nenes corrien cap a casa per no perdre's cap episodi. Molts encara discuteixen qui era més fort de tots i aquesta conversa probablement no acabarà mai. Però en aquella època també hi havia espai per a la fantasia que ens aportaven els barrufets.
1: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
2: Al nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes jo també.
0: Era aquell poble blau on gairebé tothom tenia com a nom segons la seva personalitat. Bon, recordareu del barrufet filòsof, el golafre, la barrufeta i, evidentment, en Gargamel, el dolent més maldestre de la història.

D'altra banda, si tu vas créixer als 90, va ser l'edat d'or dels dibuixos animats. És impossible que no coneguis a Oliver i a Benji. Els partits duraven més que una final de la Champions.

El camp semblava tenir 15 quilòmetres i el porter podia passar mig episodi volant per l'aire, però ens encantava. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver. I en aquella època, també als anys 90, ens arribava un gat blau, el gat blau des del futur, el Doraemon.

0: Doraemon amb una butxaca màgica capaç de solucionar qualsevol problema o gairebé, perquè normalment les coses acabaven moltes vegades encara pitjor per culpa del Nobita. A finals dels 90 també va esclatar un altre fenomen, els Pokémon. Tots volien ser entrenadors, tots volien tenir un Pikachu i tots vam intentar també aprendre els noms dels 151 primers Pokémons. Avui ja passen del miler i ja costa una miqueta més seguir-los. De fet, l'any 2000 també arribava unes sèries amb humor irreverent i les noves formes de veure la televisió. L'any 2000 va arribar un nen que també va revolucionar totes les tardes. Irreverent, trapella, desvergonyit, els pares no sabien gairebé si riure o si plorar. Els nens ho tenien claríssim, eren partidaris de riure amb el Chin-chan i les seves històries. I d'aquest fenomen a un altre fenomen, però en aquest sentit mundial, el Bob Esponja, una esponja optimista que vivia sota el mar. Poques sèries han aconseguit agradar tant als nens com als adults, com la de Bob Esponja.
1: ¿Estáis listos, chicos?
2: ¡Sí!
1: ¡Más fuerte!
2: ¡Sí,
1: la piña! ¡Él vive en la piña debajo del mar!
2: ¡Pobre esponja!
1: ¡Su cuerpo amarillo absorbe sin más!

0: I en aquest recorregut tan especial, encara que no sigui exactament una sèrie infantil, els Simpson també mereixen capítol a part. De fet, els Simpson porten més de 35 anys fent-nos riure i aquí assegura que han predit mig món. No sabem si és cert, però és veritable que Homer, Bart, Lisa, Maggie formen part de la família de milions de persones. En un país multicolor. I avui en dia les sèries ja no ens esperen cada tarda. Ens esperen Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video o qualsevol altra plataforma. Fem maratons. Veiem 5 capítols seguits i gairebé mai hem d'esperar una setmana sencera. Però hi ha una cosa que no ha canviat. Aquella sensació de recordar la sintonia d'una sèrie que miràvem de petits. Perquè les millors sèries no només ens explicaven històries. En recorden una època, en recorden els amics, ens recorden les tardes d'estiu, els entrepans de pa amb xocolata, Fosquitos, Regalitos, Mi Merienda, El Tigretón, La Pantera Rosa, El Xocapic, i aquella frase que tots dèiem a casa: no em molesteu, que ara comença la sèrie.
1: Ai, quines ganes de veure una d'aquestes sèries vintage que ens proposava ara la Tere des de la Plana. Quina gràcia de veure-les menjant un tigreton. Tere, m'has inspirat, ja tinc berenar i plan per aquesta tarda. Moltíssimes gràcies. Des de la Plana Ràdio, la Tere Giné, amb aquest reportatge tan entranyable que segur que us ha fet fins i tot posar la pell de gallina o caure una llagrimeta. Va, que seguim endavant. A veure si us supera això el Manel Ferrer. És l'hora, jo diria que una mica més tard de l'habitual, de saludar el Manel Ferrer i veure on és i què fa. Manel, des de Premià Mèdia, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs si estàveu parlant ara de tigretons, de dolços, no sé què dirà el nostre convidat d'això, perquè les coincidències de la ràdio a vegades ho fan. Avui volem parlar més que de dolços, dels gelats, dels granitzats i les begudes també fredes, no?, que també entren en aquests moments de l'any, a l'estiu, però això pot afectar realment a la salut de les nostres dents, a la nostra boca. Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol, hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
3: És com tot, hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
2: Problemes de quin tipus o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
3: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions capitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
2: Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan doncs et menges un gelat, un granitzat, aquella punxadeta que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
3: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta vol dir que sigui algo realment dolent, però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
2: Clar, amb això, dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
3: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algo més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
2: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
1: Ets molt optimista, doncs, Manel.
2: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
3: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sí, a l'hivern, doncs, no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això, doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
2: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
1: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista, però allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
3: Doncs ens trobem amb això, molta gent que aprofita que ara té pues, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
1: Molt bé.
2: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca, tot evolucionant molt, doctor.
3: Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats, tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema de l'ortodoncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo en concret em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan pues, el nervi està afectat, pues, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Mm-hmm. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
2: Que... Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria, digues.
1: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
3: Hem de pensar... Sí. El que hem de pensar és que ara a l'estar molta gent de vacances pues ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
1: Sí.
3: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraproduent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratants a molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
2: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres rosses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
3: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit, és la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
2: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja ho veus, que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
1: Tot es pot fer. No,
2: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, si escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista? O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més?
3: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com algo rutinari, d'anar-te a fer la teva revisió. És molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Mm-hmm. Llavors recomanem això, una visita anual. Hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
2: Molt bé, per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho notreu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
3: Sí, hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè està de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
2: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens ha explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant, estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per Vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta doncs, de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim doncs, aquestes molèsties que parlàvem?
3: Doncs com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre de tot, amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejar ni que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
1: Tinc una pregunta friqui.
2: Sí,
1: allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
2: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
3: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com vale. Sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mastegéssim una pedra,
1: sí.
3: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
1: Ah, mira.
2: Molt bé, paciència. Deixa que el gel es fongui, Núria. Per tant, no ho facis, això, de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Central per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
1: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, també moltíssimes gràcies. Fins demà,
2: gràcies,
1: company.
2: Gràcies, fins demà.
1: Adéu.
4: Obert per Vacances.
1: Darrer lliurament avui del podcast que us venim oferint al voltant de l'eclipsi. La setmana vinent ja és la setmana de l'eclipsi, serà dimecres. Nosaltres des de dilluns que us oferirem a programació especial dedicada a aquest fenomen astronòmic. Però avui sí que hem d'escoltar l'últim apunt que ens porten els experts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre l'eclipsi. Eclipsat de ciència. Atenció, perquè avui jo crec que és molt pràctic el que us explicarem. Tots aquells que pensàveu fer fotografia del moment en qüestió heu de tenir en compte aquests consells que ens donen.
4: Eclipsat de ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost serà molt fotografiat. Aquest aspecte ens ocupa en el vuitè i últim capítol del podcast. I en volem parlar amb Carles Aliagas, professor del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i un gran coneixedor del món de la fotografia. Carles Aliagas, abans d'entrar en l'àmbit de les recomanacions, alguna consideració prèvia sobre fotografiar l'eclipsi amb telèfon mòbil, que és el que segurament faran, en fi, desenes de milers o centenars de milers de persones, o fer-ho amb una càmera professional?
1: Sí, efectivament, els telèfons mòbils cada dia tenen més qualitat i permet, doncs, mitjançant una mica de zoom, doncs, captar, doncs, el que seria la imatge del disc solar. En aquest cas, la recomanació fonamental és precaució en ficar filtres solars que estiguin homologats i, per tal, de protegir la lent i evidentment, els ulls, si estiguin saltant entre pantalla i sol.
0: Segons, però, doncs, les exigències que vulguem, un telèfon mòbil sí que pot servir per fer bones imatges, per captar bones imatges de l'eclipsi?
1: Jo preferiria fer-ho, evidentment, amb càmera fotogràfica, amb trípode, però, evidentment, alguna imatge, doncs, sí que pot quedar bé. Però sé que no cal abusar i no cal esperar una gran imatge.
0: Sí. Molt bé. Doncs anem a la càmera professional i al trípode, que d'això és l'expert, el Carles. Primer, suposo, és planificar la jornada, planificar aquest 12 d'agost, aquest esdeveniment històric, que és un eclipsi solar total. Per tant, el principal és buscar una bona ubicació?
1: La ubicació és important, perquè d'alguna manera, doncs, el que tenim és que aquest eclipsi estarà molt a prop de l'horitzó i, depenent del relleu que tinguem al nostre voltant, siguin muntanyes o siguin edificis, doncs podrem veure'l o no. Llavors, evidentment, doncs, cal buscar un lloc en el qual l'horitzó no es tapi aquest eclipsi i puguem, doncs, planificar i ficar el trípode, doncs, amb possibilitats d'agafar-lo en garanties. L'altre tema és el temps. D'alguna manera, el temps no sabrem fins a l'últim moment si hi haurà núvols o no hi haurà núvols. Llavors, tot qualsevol planificació estarà lligada al que ens trobem a l'últim moment, doncs, en el cel.
0: Segons on trobem la ubicació o decidim la ubicació, serà també important arribar amb una certa antelació per tenir-ho tot ben preparat?
1: Es preveu que hi haurà problemes de trànsit i hi haurà carreteres que estan tallades. Llavors, millor buscar una ubicació propera del nostre àmbit. Uh-huh. I llavors, que no haguem de fer grans desplaçaments perquè es preveu que hi hagi problemes.
0: Molt bé, un cop ja tenim, doncs, la ubicació decidida i tenim la càmera a punt i el trípode, quins objectius ens podem marcar com a fotògrafs en funció també segurament dels coneixements i de les exigències que ens marquem davant de l'eclipsi total?
1: L'eclipsi en la fase de parcialitat, doncs, és molt brillant el sol i pot cremar qualsevol dispositiu. En aquests instants, ja sigui amb un angular que podem captar tot el que és l'horitzó, amb algun edifici, amb algun monument, doncs requerirà que haguem de posar un angular en el qual agafarem bastanta imatge i, evidentment, protegit amb filtre també, amb un filtre solar homologat. L'altra qüestió, si volem ja centrar-nos en el que és l'esfera del sol, no? Llavors aquí haurem de ficar, doncs, un objectiu relativament llarg, no? Uns 300, 400, uns 800 mil·límetres, de manera que captarem, doncs, amb una càmera reflex, o ja sigui mirrorless, doncs només omplirem el màxim del frame a la imatge del sol, no? I, doncs, altra vegada, doncs, com és eclipse, com és parcial, el sol és molt brillant i també requerirem un filtre solar per tal de protegir. L'altra cosa és en el moment de la totalitat, en el qual allí el sol està completament tapat, ja no corre perill als nostres sensors, haurem de treure el filtre, perquè si no quedarà molt fosc i no podrem captar cap mena d'imatge, i aleshores veure quins serien els diferents moments en el qual podem fer aquesta fotografia per aconseguir diferents efectes. O bé la lluna oculta, mitjançant una exposició relativament llarga, que és potser de mig segon un segon, o bé, doncs, el que anomenen perles de Baylis, serien aquells raigs de sol que passen al voltant, a prop dels volcans, en el moment just abans de l'eclipse total, no? I també, doncs, hi ha un altre efecte, que són els anells de diamants, que també semblen, en el moment just abans de l'eclipse total, doncs apareixen, no? Però aquests duren tan poc que pràcticament disparem a cegues, no? Fiquem una exposició ràpida, disparem i ja veure què és el que es trobem quan acabarem el treball.
0: Aquest moment pot ser precisament el més complicat de captar?
1: Jo crec que sí, perquè d'alguna manera, doncs, triga poc temps, estem en el moment que hem de treure el filtre per tal de poder fer fotos. Si ho fem amb molta atenció, correm el risc de cremar el sensor, perquè encara el sol encara és prou brillant, i haurem d'esperar instants previs a que es produeixi. Hi ha aplicacions que calculen, en funció de la ubicació, el segon exacte en el qual es produirà aquest efecte. Aconsello que es busquen una aplicació d'aquest estil i programem doncs, que amb un error de 5-10 segons doncs, en el moment que es produiran aquests efectes.
0: I a priori, Carles, quin creus que pot ser el moment o els moments més espectaculars des del punt de vista fotogràfic de tot aquest procés previ i en el moment de la totalitat?
1: Com sempre, la gràcia és preparar-ho, no? O sigui, els que estem pensant en aquest dia 12, ja portem diversos mesos doncs, mirant l'equip, mirant la ubicació. Jo crec que el procés de preparació és el que omple més. En el moment que estàs allí, durarà tan poc que no ens donarà temps, no? I potser serà a posteriori que veurem doncs, el resultat, no? I evidentment, si hem pogut fer, que no hi ha hagut núvols, i hem pogut disfrutar del moment i fotografiar aquest efecte que estem buscant, doncs clar, evidentment, doncs, quedarem doncs, amb aquella medalleta, no? aquell objectiu aconseguit. No?
0: Mm-hmm. I des del punt de vista de tècnic de configuració de la càmera, algunes recomanacions, alguns consells a tenir en compte?
1: En quant a la càmera, cada instant, no? ja sigui previ o la totalitat, requereix diferents tipus d'exposició. Per exemple, doncs, en el moment que tinguem nosaltres la càmera i el sol sigui prou brillant, doncs, l'exposició a molt filtre doncs, no podem ficar un diafragma. El diafragma ens permet controlar la quantitat de llum que entra al sensor, doncs relativament tancat, perquè el sol és molt lluminós. Llavors, amb un diafragma tancat tindrem millor qualitat i l'exposició doncs, pot ser doncs, amb una ISO relativament baixa i a una exposició de 1/50 o 250, doncs en tenim prou. No? O sigui, en la qual, en l'etapa de parcialitat, no hi ha molts problemes d'exposició. O sigui, qualsevol configuració que ens permeti captar la imatge serà suficient. És més complicat en el moment aquest just previ a la totalitat i durant la totalitat. Els minuts previs, els moments previs, com haurem tret el filtre, haurem disparat velocitats molt altes, uns 500, 1.000 o 2.000. I llavors això el consideres fer una ràfaga. Fer ràfagues des de que estàs a punt, una ràfaga suficientment ràpid i a veure què estàs captant durant aquest temps. I evidentment el diafragma també pot ser relativament moderat i que doni per qualitat. Un F8, un F5.6, un F11, ens anirà prou bé.
0: I els moments posteriors, perquè hem parlat molt dels previs i del moment de la totalitat, i els posteriors, potser ja no hi arribarem. Estar prou concentrats.
1: Els posteriors passen el mateix. Si aquests efectes de perla de baile i anilles de diamants es produeixen just abans, quan surt també es produeixen. En la qual doncs, també haurem d'estar preparats per fer, si en la primera vegada, o sigui, diguem que tenien dues oportunitats per fer els diamants, l'anell de diamants i les peres de bailes previ a la totalitat i just després de la totalitat. A veure, jo crec que hem de fer els dos i a veure què surten de la unió dels dos.
0: Mm-hmm. I entre un fotògraf, entre cometes, professional i un fotògraf entès però aficionat, algunes diferències a tenir en compte a l'hora d'afrontar l'experiència de l'eclipsi?
1: Els professionals, per sort, disposen d'equips millors, no? En la qual tenen objectius doncs, que diuen de planta negra, en la qual doncs, tenen una qualitat superior, i aquests, evidentment, doncs, la qualitat que obtindran del sol i de la totalitat i de la lluna serà superior als que nosaltres tinguem, no? com a aficionats. De totes maneres, en el moment que un objectiu li tingues el diafragma, la qualitat no arribarà, però sí s'hi acosta. El qual, com a aficionat, qualsevol objectiu que tinguem al nostre abast de 300 mm per amunt i amb un diafragma que podem disparar F8, serà suficient per poder tindre imatges de qualitat.
0: I per anar acabant, Carles, com et planteixes tu personalment, com pot resultar aquesta experiència? Com l'afrontes?
1: Jo la foto preparant tres trípodes, en el qual intentaré fer els tres tipus de foto. El que passa és que, clar, només tenim dues mans, llavors només podem agafar i un dels equipaments. Els altres dos estaran de manera automatitzada, amb la qual es programaran i aniran fent fotos doncs, cada 30 o cada minut i després veurem el resultat. O sigui, d'alguna manera és vas en fent fins que al final doncs, trobes la solució. No?
0: Mm-hmm. S'acaba gaudint a posteriori. No?
1: S'acaba gaudint a posteriori.
0: En el moment és tan estressant que segurament no es pot...
1: Intentaré disfrutar, però sí, d'alguna manera sí que serà una mica estressant.
0: Molt bé, doncs gràcies, Carles Aliagas, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recordeu que si us ha agradat i interessat aquesta conversa, us convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio en aquest cas. I tanquem amb un altre contingut totalment diferent, els Dog Tips, aquests consells pels gossos que ens porten des de Ràdio Calella. Avui parlant sobre puces, paparres i altres paràsits que, mira, volen anar de vacances amb el nostre gosset.
4: Sempre es diu que s'ha d'anar molt amb compte, sobretot a l'època de la primavera, perquè hi ha molts brots, com poden ser puces, paparres i altre tipus de paràsits. Però realment és només a la primavera o és tot l'any que hauríem de fer servir pipetes o algun tipus d'antiparasitari, tant intern com extern, per la nostra mascota? Què en penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, amb el canvi climàtic, els antiparasitaris...
4: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Els gossos que surten molt i van per muntanya, tot l'any. Els que estan en un pis tenen més dificultat, però jo he vist ja amb el canvi climàtic més puces i paparres tot l'any.
8: El que m'ha funcionat a mi molt bé... Que...
4: Quico Baltrons, instructor caní.
8: Antiparasitaris externs, les pipetes van molt bé, les pastilles van molt bé...
7: Davant de puça i paparra, jo penso que el millor producte ara avui en dia són les pastilles, perquè són unes molècules que funcionen molt bé, i les pipetes a vegades poden quedar curtes, que no vol dir que hi quedin, però a vegades pel fet de mullar-se o per netejar-lo pot perdre l'efecte. Però clar, també davant del mosquit aquest de la famosa Leishmania no serveixen les pastilles, llavors la combinació d'un collar amb la pastilla o d'una pipeta amb la pastilla seria l'ideal. El
8: que passa que a vegades els collars antiparasitaris, si hi ha més gossos jugant, un li treu a l'altre i se'l pot menjar i també és perjudicial. Les pastilles estan molt bé. El que passa que avui en dia hi ha tantes malalties parasitàries de gossos, l'ideal és desparasitar el gos internament.
7: Els paràsits interns són cucs. Hi ha cucs plans i hi ha cucs rodons. Els cucs, bueno, poden encomanar-se a les persones. En els gossos, clar, si tu fossis molt rígid, l'hauries de desparasitar 4 cops l'any, cada 3 mesos. Això seria la manera perfecta d'esparasitar. Però hem de pensar que com a mínim 2 cops l'any ho hauríem de fer. De fet, hi ha estudis inclús que han fet, perquè això ho fan els laboratoris que venen aquests productes, que diuen que inclús en parcs infantils es troben ous de cucs, de paràsits de cucs d'aquests. Llavors, una de les coses que també tenim, hem de tenir molt en compte són aquestes malalties que es poden passar de gossos o gats a persones, i una d'aquestes són els cucs.
4: Alguna vegada us heu preguntat què ho fa que el nostre animal no estigui del tot normal? I què seria tenir una conducta normal? Nosaltres alguna vegada ho associem amb l'energia que pugui tenir o amb que està com sempre, amb ganes de jugar, amb ganes de menjar, amb ganes de dormir. Però quan no reuneix tots aquests requisits i està estranya, com hem de reaccionar amb la nostra mascota? Què creieu que s'ha de fer i quina creieu que seria l'alarma justa que ens faria haver-la de dur al veterinari?
9: Quan tu tens un dubte, millor aclarir el dubte.
4: Josep Estanyol, veterinari.
9: A mi, moltes vegades me ve gent i me diu, mira, te'l porto per això. Li miro i dic, estigues tranquil, que no passa res, o que això se li passarà de seguida... Val? Però millor no estar amb el neguit a dintre i estar tota la nit sense dormir i estar tot el dia patint per si és algo greu.
8: Bueno, cadascú coneix el seu gos, però sí, els gossos no enganyen. Quan un gos està malalt, no es canvia el comportament, és que està malalt. Perquè potser a vegades són tan forts que és massa tard, no és com nosaltres, que de seguida ens queixem. Un gos quan canvia d'actitud i no vol menjar i tal, ves al veterinari, perquè segurament que té algo greu ja de fa dies, passa no t'has donat compte.
9: A vegades me venen una persona perquè té una berrugueta, perquè té un granet. Doncs clar, si és això, se li explica i ja està.
8: Sí, sempre és millor anar al veterinari. Sempre és millor. Perquè és que els gossos tenen això, com no ens poden dir, mira, me trobo malament, ells aguanten fins que no poden més. I llavors es nota molt amb l'ensinistrament a vegades. Si un gos... Jo el treballo amb gossos, de seguida ho detecto, però hi ha propietaris que no, que a vegades quan venen al veterinari massa tard.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Una píndola informativa, Dog Tips, que ens arriba des de Ràdio Calella. I així, a falta de res, de 9, gairebé 8 minuts per arribar a les 11, anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, la primera parada la fem al Cosmocaixa de Barcelona, que ens ofereixen una nit loca.
10: Sí, moltíssimes activitats, que és el Cosmonits, que és un cicle que en el que la biodiversitat és la protagonista d'aquest any, i hi hauran tallers, jocs, reptes, projeccions i monòlegs científics al voltant precisament d'aquesta temàtica. Això serà avui, de les 6 de la tarda a 11:45 de la nit, té un preu de 8 euros l'entrada i fins que s'ompli l'aforament.
3: Molt bé, la particularitat és això, que és una manera de visitar el Cosmocaixa, però nocturna, la Cosmonit, que normalment doncs no són horaris en què organitzin activitats, i en aquest cas sí. Més cosetes, a Roses ens porta la propera proposta.
10: Doncs sí, la cantant Tura Sala, que va participar a Eufòria, doncs, i que és una de les veus emergents del panorama musical actual català, presentarà el seu nou projecte, que fusiona el pop, el neosol i pinzellades de funk i afrobeat. La sentim una miqueta.
11: Vull tornar a sentir aquell foc que crema, em crema l'espera.
10: Tot això ho fa dintre del que és el Festival Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, i les entrades per aquesta actuació són 7 euros.
3: Molt bé, no sé si tenim més informació sobre aquest concert, no? Deixarem aquí?
10: Sí, vull dir, vinga, que és avui, això sí.
3: Ah, doncs és una informació important, avui a 8:45, si estem al propet, ja ho sabeu, de la Ciutadella de Roses. Vinga, i més música, en aquest cas de violí.
10: Sí, sí, tenim aquí a propet de casa, a Montroig, una cita musical molt especial. I és que la Fundació Mas Miró acull el concert de la violinista Inés Isel, i la particularitat és que el recital de violí està concebut com un diàleg entre la música i la pintura, tal com ens explica la mateixa Isel.
12: La idea de unir-lo amb els quadres del Joan Miró va néixer perquè no volia fer un recital de violí qualsevol, volia crear una experiència diferent, un diàleg entre la pintura i la música. I bueno, mirant les obres de Miró vaig començar a trobar-hi emocions i ritmes i atmosferes que es podien percebir en la música de Bach, Bretons, Kreisler i Isa, i bueno, a partir d'allà vaig començar a construir aquest recorregut.
10: Doncs bé, tal com sentíem, la violinista ens diu això, que va barrejar el que són els quadres de Miró amb les peces que li recordaven i ha creat una peça molt maca que es diu Els colors del violí.
3: Molt bé, tot això ho podrem escoltar divendres, en aquest cas, no? A les 9 del vespre?
10: No, demà. Demà... demà divendres. Buah, no sé
3: molt bé, Lídia,
10: saps pitjor que jo. Sí, demà
3: s'ha
10: divendres.
3: De saber quan és divendres. Qualsevol altre dia, no, però divendres s'ha de saber quan és.
10: Sí, és demà a les 9 de la nit, correcte. I molt abans podeu aprofitar per visitar Mas Miró, que molta gent no coneix el lloc, i és preciós, és una casa pairal maquíssima allà a Montroig, així que us invitem a visitar-la també.
3: Molt bé, Lídia Porta, una abraçada, fins demà.
10: Una abraçada, adéu. Fins demà.
3: El temps justíssim per simplement connectar amb l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, quin és el tema, la pregunta del dia de demà.
13: Doncs mireu, demà el tema del dia és turisme, d'acord? És a dir, ens podeu dir on us agradaria fer turisme, històries que tingueu, anècdotes, el que sigui. Serà un tema obert, però dedicat al turisme.
3: Vinga, turisme en general, i aquí entra tot, qualsevol cosa. Jo ja estic pensant en souvenirs.
13: Per exemple. Souvenirs, o on us agradaria anar, per exemple, aquest estiu, sí. O el viatge del vostre somni, de la vostra vida.
3: Molt bé, doncs vinga, ens apuntem i anem pensant, i demà participem a l'Obert per Vacances. Gràcies, Aina, una abraçada, Cardedeu.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
3: I a falta res de 4 minutets per arribar a les 11, ho deixem aquí. Marxem amb música, com sempre, i us prometem demà un programa de final de setmana esplèndid, com sempre. Espero que també sigueu

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Dos quarts i sis minuts, les 9:36, digitalment parlant, i ens hi posem doncs amb l'espai de l'entrevista. Us ho dèiem, avui ens acompanyarà, ens continua acompanyant el Ricard Peris. Avui presentem un llibre i tenim doncs a la seva autora i el seu autor. Un llibre molt especial, un llibre que de memòria històrica, un llibre activista, un llibre que ens parla d'episodis, episodis grisos. Jo ho he dit a primera hora, crec que és un llibre que sí, és de memòria històrica, que ens ajuda a saber què és el que va passar, però és un llibre reivindicatiu que també ens pot donar pistes i ens pot ajudar a què som tots plegats i què estem fent actualment, perquè sempre ho diuen, no? Si esbrines i si grates una mica i entens de on venim, pots arribar a entendre a on estem i segurament també cap a on anem. El llibre és Cuando los gays perdimos el miedo. I els seus autors, per una banda, la seva autora, Isabel Alonso. Molt bon dia, Isabel.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda a la República Santboiana. Gràcies per estar aquí. Jordi Petit, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia i encantat d'estar aquí.
0: Molt bé, fantàstic. I Ricard, doncs posem fil a l'agulla. Fixa't que parlant de memòria, però jo explicava, o és el meu parer, que aquest llibre també ens pot explicar moltes coses del present. Tot i que mirarem cap al passat. Obligat.
3: No n'hi ha present sense passat, diguem-ne. I bé, aquest és un llibre... Jo encara no he pogut acabar-lo del tot. He llegit moltes coses en diagonal, però aquí estan els dos autors per explicar-nos coses més en profunditat sobre el llibre. És un llibre que ens explica... Què passava? Què van haver de passar les persones amb... els gais, diguem-ne, el que avui en dia se'n diu gais, abans us deien d'una altra manera.
2: Bueno, i encara.
3: Encara, sí. No, però estem parlant d'una època en què la societat estava molt més influïda per repressions
2: del nacional
3: a nivell d'església, a nivell social, a tots els nivells, no? En Jordi ens parla de la seva joventut, del descobriment de la seva opció sexual, de la repressió que té que aguantar, de l'Emili espantosa. Perquè, clar, no estem parlant només d'una persona que ha estat reprimida i maltractada per la seva condició, sinó que estem parlant d'un expresoner polític,
2: sí.
3: D'acord?
2: Uh-huh.
3: I avui aquestes dues persones que ens acompanyen són membres de l'Associació Catalana de Persones Expreses del Franquisme,
2: uh-huh,
3: amb el que jo també hi estic, i bé, és un retrat d'aquella societat.
0: De fet, ho dic perquè el llibre, clar, al final que ens ho expliquin millor ella,
3: sí,
0: i ell, no? Però
3: sí.
0: D'alguna manera intenta també explicar aquesta repressió quotidiana i la por, no?, que al final instaura la dictadura. I jo he de dir, no és que fos un capítol aquest de la repressió contra doncs les persones que tenen doncs les seves opcions, i n'hi ha d'ideològiques, n'hi ha de religioses, n'hi ha de sexuals. No només és un episodi del franquisme, és que això forma part del franquisme i una manera de pensar i un full de ruta claríssim de la ultradreta, que això no s'ho va inventar el Franco i que malauradament encara està vigent.
1: Clar, és que les dictadures són el contrari de l'admissió de la diversitat. O sigui, les dictadures,
0: correcte,
1: estableixen un model, i en aquell cas, si comencem a posar adjectius a aquesta dictadura després de franquista, podríem posar nacional catòlica, és a dir, que la religió era obligatòria només una, totes les resta prohibides, i absolutament prohibit no tenir religió. O sigui, perquè el matrimoni anava per l'Església Catòlica, els naixements, tot passava per l'Església Catòlica. Llavors, el que per l'Església eren pecats, per la dictadura eren delictes. És que les lleis es fan partint d'això. Però després podrien continuar posant adjectius, aquesta heteropatriarcal, podríem dir. És a dir, que una dictadura estableix un model del que és ser home i dona, i aquest model, a més, és superrígid i no entra altra opció de desig.
0: Per tant, perdoneu, l'Església, d'alguna manera, no només col·labora amb el franquisme, sinó que quasi, quasi assenyala amb el franquisme dient-li per qui tens que atacar. Aquests són els punts que necessitem que hi posis madura.
2: Simplement tot el que és educació i valors, el franquisme ho va lliurar a l'Església Catòlica, i per tant veiem com Franco entrava a les esglésies bajo palio, cosa que només està reservada als bisbes i cardenals.
0: Correcte.
2: De tota manera, no és un llibre exclusiva i únicament des d'un enfoc homosexual, sinó que hi ha un cert relat de totes les coses, no solament les que jo vaig viure, sinó les que vaig veure. I he de dir que, clar, el dia que el pare em va seure a taula i em va explicar els secrets de família, que totes les famílies entenen, doncs, vaig descobrir una sèrie, em va explicar una sèrie de coses a nivell heterosexual, francament terribles, en un moment que no hi havia dret d'avortament, que no hi havia dret de divorci...
3: No hi havia cap dret.
2: I, per tant, les persones heterosexuals ho passaven fatal, i, a més, sense informació de cap mena. Jo recordo el replà de casa, jo era un criu, però escoltava i no ho entenia. Les veïnes, les quatre veïnes parlaven, una deia, pues ayer estuve haciendo uso de matrimonio y mientras hacía uso de matrimonio pues pensaba que pondría hoy de comer. Y l'altra li deia, pues yo ayer hice el acto y le decía, ay Pepe, acaba. Pues, clar, no. Jo tot això no ho entenia, i elles, com que veien que era un criu, pues, no es tallaven, diguéssim. I esclar, després t'assabentes de que moltes de les nostres mares i àvies van viure una vida sexual molt, molt limitada, o potser no van conèixer ni l'orgasme, no?
0: I quasi, quasi també, i perdona que ho compari, però amb repressió també a la seva manera.
2: Clar, hi havia
0: que, evidentment, que no calia ser homosexual per patir la repressió de
1: la sexualitat de tot absolutament plegat. Prohibida, o sigui, sobretot el plaer. O sigui, la sexualitat havia d'estar lligada a la reproducció, i per tant sempre havia de ser heterosexual, i els homes portaven el plaer inclòs, però les dones, pensant el plaer de les dones, era pràcticament un pecat, clar. Jo, perquè ha dit el Ricard, que som membres tant ell com el Jordi, com jo, de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, és que la biografia de Jordi és molt complexa, com ho són les biografies, perquè en la vida d'una persona no entra només allò polític, no entra només allò, sinó que entra la història viscuda, no?, que diem
0: totalment,
1: des de la història.
0: Totalment.
1: I la història viscuda era el que estava explicant Jordi, de les veïnes de casa seva, de les relacions sexuals de pares i mares, i la història viscuda del Jordi també el porta a l'antifranquisme, per exemple.
2: Sí, jo vaig estar molt... Aviam, imagineu-vos un país amb censura, on si tu buscaves que era homosexualitat als diccionaris dels anys 60, posava uns disbarats terrorífics, que és clar que et tiraven enrere, quan ja, des de l'any 47, amb l'informe Kinsey i després d'altres avenços, doncs ja la ciència deixa de considerar l'homosexualitat una malaltia.
3: Una malaltia.
2: Però aquí no ens vam enterar. És més, a l'any 70 es canvia la llei de vagos i maleantes per la llei de perillositat social.
0: Sí, senyor.
2: I, per tant, clar, no teníem informació. I el més espavilat, doncs, és el que marxava a Europa, però els que no teníem edat o no podíem sortir d'aquí, doncs, ens quedàvem perduts. Et pensaves que eres l'únic del món, et senties aïllat i tampoc no podies compartir amb els amics, parlo de les criatures i els adolescents, això era un secret que jo no podia compartir, amb la qual cosa, doncs, vaig estar molts anys sense un amic o una amiga, diguem, íntim, en el sentit de... Bueno, a vegades hi ha colles que tots són del Barça, sí, sí, i un és de l'Espanyol. Bueno, doncs això sí que clar, es pot confiar en un amic, però l'altre no, no en aquell moment.
3: Hi ha una pregunta que sí que us volia fer. Aquest és un llibre absolutament necessari, al meu entendre, vull dir, per la informació que dona, però jo volia preguntar, com es gesta un... D'on neix la idea de fer, Jordi i Isabel, com neix la idea de fer un document tan interessant i tan necessari com aquest?
1: Bueno, el Jordi havia publicat ja dos llibres. Sí,
0: és el que anava a dir. De fet, el Jordi no ha deixat mai, no ha deixat mai de reivindicar i la memòria, en aquest sentit.
1: Exacte.
0: Perdoneu, però...
1: Sí, sí, sí, perfecte. De fet, aquests dos llibres publicats prèviament pel Jordi ens han ajudat molt en aquest projecte. Ara, la nostra associació recupera memòria i va considerar important, per exemple, bueno, el president és el Carles Vallejo, que tothom coneixem.
0: Correcte.
1: I va ser una idea des de la junta directiva, des de la presidència, presentar un projecte per tenir una subvenció per treballar la biografia de Jordi Petit perquè incloia les dues coses, una militància antifranquista i una militància també ja mort el dictador però encara en transició per l'alliberament del desig i per la no repressió del gay. Per això el llibre té com a data d'inici el 1954, que és l'any de naixement, i el 1980, que és quan la llei de perillositat social, el 78, no, Jordi?
2: Sí.
1: Surt l'homosexualitat de la llei de perillositat social i el 80 que es legalitza finalment el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, no? Però llavors la idea és reconstruir una biografia que en la seva complexitat es va topar amb la repressió política del franquisme i amb la repressió del nacionalcatolicisme de la seva sexualitat. I, per tant, per això interessava molt a la nostra associació. Acaba amb un pròleg del nostre president, de Carles Vallejo, en què explica que aquesta memòria també és important de parlar, perquè la vida de les persones estava tota condicionada per la dictadura.
0: No, correcte.
1: Silenci, dolor, correcte, patiment, culpa, no?
0: Clar, jo una pregunta que voldria fer, perquè aquí quan presentem un llibre, nosaltres sempre diem el mateix, no?, que mirem de no fer spoilers, mirem de no explicar. El llibre no s'explica mai, s'ha de llegir. Evidentment, tanmateix, aquest llibre és impossible no entrar en debat i que les persones que ens estan escoltant evidentment ja entenen que tot el que estem explicant està molt ben detallat i de manera fins i tot amb fets cronològics, etc, en el llibre. Això és evident. Per tant, aquí no descobrirem masses coses perquè les expliquem. Però una de les preguntes que jo li volia fer en concret amb el Jordi és: al final, aquesta repressió es vivia, ho deia molt bé ara la Isabel, era el dia a dia, el franquisme, era una ombra que t'acompanyava arreu, i constantment, a la feina, al lleure, a la televisió, etcètera, etcètera, etcètera. La televisió, els mitjans, és igual. Els esports, etcètera, etcètera, etcètera. Ho dic perquè, sí, segurament que això és així, però on et senties més vulnerable? Mira la pregunta que et faig, Jordi. On et vas sentir més vulnerable

0: aquell... Bueno, és bonic, no?, escoltar-les. I a la tele van sortir els Beatles, que portaven el cabell llarg. I clar, el meu pare va esclatar: són maricons, són uns maricons. A mi se'm va fer un nus a l'estómac. I d'aquí, doncs, quan baixava a jugar al carrer, o quan vaig anar a l'Acadèmia Barcelona i després als Salesians. I a més, sempre vaig ser objecte de bullying, però en un moment donat, als 16-17, em vaig plantar en una colla amb la que sortia en bicicleta a Castelldefels, un apartament de la família, i van dir que marxés de la colla, que no els agradava la meva manera de ser, i llavors em vaig plantar i vaig dir, bueno, els vaig preguntar un per un, i tots van dir, i totes, pues, que marxés. I bueno, va ser dur, però és a dir, no vaig a baixar el cap, és a dir, almenys en el meu cas, no sabrem mai quants es van suïcidar, quantes depressions van haver-hi i quins van tenir la capacitat de marxar a l'estranger, que era una solució fàcil, sí, perquè, sí, de fet, Perpinyà són 2 hores d'autopista, no? Va ser un continu en el que la religió va jugar un paper molt, molt terrible, perquè jo m'hi vaig agafar, perquè jo no m'acceptava. És a dir, no és el mateix la discriminació que pugui patir una criatura per raó del color de la seva pell, perquè a casa la família el recolzarà. No, jo a casa no podia dir res, i és clar, i amb els amics que em portava bé, doncs tampoc. Llavors van ser 15 anys de sentir-me molt aïllat i de passar dels mals pensaments als actes impurs, perquè primer ve el cap i després ja trobes situacions on, bueno, llavors comences un cercle com un peix que es mossega la cua: pecado, confesión, otra vez pecado, otra vez confesión.
1: Jo, com a exalumne dels Maristes...
2: També ho saps, això, també, no?
1: També ho sé.
2: Jo de les esclaves. Serien esclavitzats a tothom.
0: Sí. Però veus, jo no vaig tenir problemes d'assetjament sexual com a criatura. Diria que els vaig tenir a nivell mental.
1: Ja, clar.
0: Perquè no entraré més en detall, però vaig caure en mans de l'Opus Dei, que els salesians els hi van permetre muntar uns grups de revisió de vida... I, bueno, lo que pasó está explicado en el libro.
3: Déu-n'hi-do. Hem de dir, 125 pàgines, brutal, perquè...
1: És que es fa curt, el llibre.
3: Hi ha forces capítols i hi ha... clar, és que són molts moments...
1: Hi ha capítols que mereixerien un llibre.
3: Jo, si m'ho permets, Jordi, jo et diria que, evidentment, que és novel·lesc, però amb això no vull dir que sigui ficció, ni molt menys. No. És molt novel·lesc perquè hi ha una trama i perquè el personatge fa enfatitzar, evidentment, amb el lector, etc. No? Jo et preguntava això de la vulnerabilitat, de com et senties, si et senties més vulnerable amb gent de propi. I després una altra cosa, el sector de la cultura, perquè en aquells moments ja ho sabem que era molt difícil de poder consumir cultura de la bona. Però tu ja eres conscient que hi havia una sèrie de senyors que marxaven a l'exili perquè cantaven en català. I suposo que et senties identificat o que entenies que aquells sí que podien ser aquella part que tu fins i tot devies pensar en un moment determinat: estic llest, és a dir, no hi ha ningú que estigui a favor meu.
0: Clar, els que cantaven en català, però és que d'altres, com Luis Mariano i Gloria Lasso, no pel català, sinó simplement per viure una vida més lliure.
3: Clar.
2: Que en el cas de Luis Mariano, també és que cantava en basc algunes de les cançons, però era curiós com aquí la meva mare i el meu pare l'escoltaven, i a Gloria Lasso també, però ells havien de viure fora.
0: Sí,
2: no?
0: Sí.
3: Sí, sí.
2: I estava pensant abans amb el que deies, Jordi, que quan parles d'anar fora, el llibre surt sense explicar què significava París per a un jove d'aquí. Que això és una cosa que jo sempre, quan anem als instituts, els dic: ara tu marxes a França des d'aquí i dius: ostres, no fan pa amb tomàquet, o el cafè està pitjor, millor. En aquell moment, creuar la frontera era arribar a un altre món.

0: absolutament, és clar, que era el món.
1: Món.
0: Exacte. Era un altre món. La gent parlava tranquil·lament, sí. Et preguntaven què pensaves de Franco, que la primera vegada que t'ho preguntaven,
2: clar,
0: deies que... això, aquesta pregunta sí, sí. No es fa, no? Clar. Llavors que el Jordi també aquí surt al llibre, aquesta manera d'escapar, no?, quan clar. Surts de la presó.
3: A més, no és un llibre exclusivament gai, és a dir, apareixen prous misèries de lo que va ser la repressió sexual sobre tothom. Abans, els diumenges, els pescadors no sortien a la mar, i llavors els dilluns tampoc sortien a pescar el dilluns, però no el diumenge. Llavors, els caps de setmana, moltes famílies de pescadors i de peixaters i peixateres del mercat de Sant Antoni, que és el barri de Barcelona on jo vivia, doncs se n'anaven a Perpinyà. I després què passava? Doncs que les peixateres explicaven a tothom que va ser l'último tango en París, lo de la mantega...
1: la mantega, val, sí.
3: Emmanuel, no. És a dir, i això corria pel barri. Jo em vaig entrar primer de la mantega que no de la pel·lícula, per entendre'ns. I perquè, és clar, era la comidilla... en les botigues. I era, clar, molt fort creuar la frontera i trobar-te en un altre món.
1: Jo saps, n'hi ha una cosa que... És que si no t'ho pregunto, rebento. Anem a veure, tu t'integres a la militància política amb el Partit Socialista Unificat de Catalunya, sí. A les joventuts, sí. Com es viu, això? En aquell moment, com ho vius? Què et trobes allà? Per què? I t'ho dic perquè tu i jo som de la mateixa generació, tu tens un any més que jo. La veritat és que tots nosaltres portàvem una motxilla, per dir una història que feia que no acabessis d'entendre el tema. Aleshores, com et trobes tu dins de la...
3: Bé, jo vaig tenir la casualitat de que tant a les joventuts comunistes com en el SUC, dintre del franquisme, sí. No vaig tenir cap problema d'estar-hi. Vaig parlar amb el responsable polític i cap problema. Més tard, el diputat Josep Maria Riera tampoc, al revés, va contribuir molt a diversos avenços. El que passa és que, a banda... de 15 anys amb la por de si algú s'entera de que tinc rotllos amb homes, aquesta mena de mania persecutòria canvia de barret, és a dir, sota el franquisme i en un partit polític il·legal també estàs pendent de si et segueixen, de si t'escolten per telèfon. I és clar, van ser molts anys d'estar pendent de tot amb quatre ulls, i això vulguis que no et crea a vegades una actitud de prudència o una actitud de desconfiança. Perquè no, per fer una reunió no era qüestió d'anar a casa de ningú, era tenies que anar a la Quinta Punyeta, sí. Hi havia unes normes de seguretat, i bé, vaig passar dos cops per la presó, però vaig tenir la sort de no ser torturat, amb la qual cosa, clar, la meva agenda de telèfons era intel·ligible. Jo tenia els telèfons apuntats amb noms de guerra, dels noms, perquè jo no em dic Petit de debò, jo em dic Jorge Lozano González, però vaig agafar aquest nom de guerra i d'altres que tenia la meva...
1: Sí, sí.
3: I clar, jo tenia una fórmula matemàtica pels telèfons, i ja sabíem que si quedàvem a les 8 a plaça Catalunya, volia dir que a les 6 ens trobàvem a plaça Universitat o a la Gran Via amb Urgell o a Fabra i Puig Meridiana per manifestacions puntuals, quan, per exemple, la dictadura de Pinochet i la guerra del Vietnam, per posar exemples.
2: Déu-n'hi-do.
3: Però, és clar, és aquella actitud d'estar pendent, no?, que a mi m'ha marcat molt, no?
2: Escolta'm, malauradament no queda més temps, però hi ha moltes coses aquí sí, podríem estar, sí, molt, sí. Molt, és que val i molt la pena aquest llibre, Cuando los gays perdimos el miedo. Diu Jordi Petit, infància, joventut i activisme en el tardo franquismo i en la Transición 1954-1980, del Jordi Petit, de la Isabel Alonso. Diu España en libertad 50 años, veiem aquí E. Gales Editorial, també el Ministeri de Cultura, oi?
3: I la Direcció General de Memòria Democràtica de l'Estat.
2: Sí, senyor. I bé, que al final és un llibre que parla a nivell molt personal del Jordi. Home, sí, però parla també de la repressió amb un col·lectiu molt concret, però també altres col·lectius. Dèiem, Isabel, allò de les dones, que al final hi ha una connexió, la repressió també de les dones amb els gais, digue-li com vulguis, amb els gitanos, perquè no, amb molt tipus de
3: gent. Dels xarnegos.
2: Dels xarnegos, etcètera, etcètera.
0: Tota la gent que sortia del model.
2: Perquè no sigui dit que sempre ho fem, el llibre té un verd, no t'espantis si dic militar, no, però és mig...
3: Esmeralda,
2: sí, millor.
0: Verd anglès, millor. Crec que es diu.
2: Verd anglès, m'agrada, eh? Hi ha fotografies que també n'hi ha alguna, per aquí dintre de Fantàstic, alguns cartells i algunes coses molt, molt, molt interessants, fotografies del Jordi de la seva joventut, etc. L'heu de llegir i l'heu de consumir perquè és obligat aquest llibre.
1: I sobretot, a veure, dir-vos a tots aquells que ens esteu escoltant que amb tota seguretat, i si tot va bé, el dia 3 de juliol farem una presentació aquí a Sant Boi d'aquest llibre amb més profunditat.
2: Doncs ho recordarem i ho explicarem perquè la gent en prengui nota.
1: Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: A vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Aneu per la segona edició, eh? O sigui,
0: sí,
1: això tira endavant.
0: La cosa va molt bé.
2: Felicitats. Felicitats per la feina ben feta, Jordi, Isabel i Jordi.
3: A més, és un llibre sense ànim de lucre, eh?
2: Estic seguríssim d'això.
3: No, ho hem fet voluntàriament, no... En fi, no, si fos un ni que fos un best-seller,
2: mira,
3: sense ànim de lucre.
2: Per acabar, el Ricard ho ha dit molt bé, és un llibre necessari.
1: Necessari, sí.
2: Moltes gràcies.
3: Qui tingui pressa, també el pot trobar a la llibreria Antinous de Casanova 72, al centre de Barcelona. I demà el presentem a Tarragona.
2: Vale. Bueno, molt bé.
0: I a les llibreries de Sant Boi,
2: aquells que vulguin anar fins a Tarragona.
1: Sí, a la llibreria Barbús, aquí.
0: Segur que si el demanen a la llibreria Barbús.
1: Sí. Està a disposició.
3: És de Gales, Editorial Gales, sí. Cuando los gais perdimos el miedo.
2: Doncs res, que s'ha acabat la por. Espero que s'hagi acabat la por. I moltes gràcies, insisteixo, per haver estat amb nosaltres i haver-ho explicat també. Fins la propera, que vagi molt bé. Molta sort.
0: Gràcies.
3: Gràcies, moltes gràcies.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
5: L'espai de la ciència.

0: 9:36 i ja ho sabeu, els més fidels al programa, sobretot els dimecres, són el dia de la ciència. I avui, que estrenem mes de juliol i la ciència estrena el seu propi mes de juliol, ho farem retrobant-nos amb un dels nostres col·laboradors més veterans. I no és que sigui vell, no, no, però és veterà amb això de la ràdio. És el biòleg i catedràtic a la Universitat de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Rubén López. Molt bon dia, què tal estàs, Rubén?
1: Molt bé, encantat d'estar aquí novament.
0: Fantàstic. Home, jo quan dic veterà és perquè, fixa-t'hi, portem... Ara farem... 12 temporades, encara no, però déu-n'hi-do, no? Vull dir que hi has estat present tot aquest temps. Per tant, home, se t'ha de qualificar de científic veterà de la República. Això és així. I ens agrada molt cada any, sempre ho fem amb els nostres col·laboradors més propers, sempre ho fem de dir, va, veniu a fer un repàs quan s'acosta al final de temporada del que ha estat més significatiu en el vostre àmbit. Clar, en el teu cas et preguntem sempre per la recerca, també per les darreres noves que han sorgit i que no sé, que pel teu criteri caldria remarcar abans de baixar la persiana, que diem, no? Perquè l'any vinent, la temporada vinent, passaran més coses, segurament. I jo no sé, tu has vingut diverses vegades, evidentment, aquesta temporada, ens has explicat moltes coses i molt interessants, però no sé, fem aquest exercici, no?, de dir, ens aturem a bon i sobretot, Rubén, per què? Què et sembla?
1: Molt bé, doncs clar, sempre que es vol fer un resum de quines són les troballes,
0: és difícil.
1: Més important, és complicat, no?, més amb el camp de la biomedicina, que avança d'una manera relativament ràpid, no?, però va, accepto el repte
0: i, clar que sí, clar
1: i anem,
0: que sí.
1: Anem a dir breument algunes de les troballes de l'any que considero que,
0: molt bé,
1: que són importants, no?
0: Que després trobarem gent que diran, això és molt subjectiu. Home, sí, però no tant, perquè precisament la ciència és empírica i si es destaca alguna cosa, per algú serà.
1: Sí.
0: Molt bé, t'escoltem.
1: La primera, bueno, de fet algunes són tècniques o troballes que al llarg d'aquests 12 anys doncs ja hem parlat, però que aquest any hi ha hagut alguna millora molt significativa, no?
0: Molt bé.
1: Que ha canviat una mica el seu ús. Per exemple, ens anem a un dels temes principals,
0: sí,
1: no?, que afecten més a la societat, que fa anys es veia com, bueno, si et diagnosticaven això estaves ja perdut, però bé, darrerament doncs, ha canviat el paradigma, no?, i és el càncer, no?
0: Uh-huh.
1: Fins ara què hi havia pels tractaments pel càncer? Doncs fins fa aproximadament uns 10 anys doncs, donàvem fàrmacs, era la quimioteràpia, no?,
0: uh-huh.
1: I ja està, no?, i la tàctica que hi havia darrere d'utilitzar la quimioteràpia és que són fàrmacs que són tòxics, no?, especialment per aquelles cèl·lules que proliferen més, i com que les cèl·lules tumorals són les que tenen una taxa de proliferació més elevada, doncs afectava més a les cèl·lules tumorals que a altres que no proliferen tant. Però això no vol dir que no afectessin altres cèl·lules, no? I d'aquí venien els efectes secundaris, no? Llavors fa, com us he dit, aproximadament uns 10, 15 anys va començar una nova època.
0: Sí, senyor.
1: I que, a part de tractar amb quimioteràpia, o no, perquè hi ha alguns càncers, ja no es dona aquesta quimioteràpia, van començar amb uns tractaments de biològics, no? I aquests tractaments de nova generació, doncs bàsicament utilitzaven dues estratègies. La primera era doncs, administrar anticossos, que els anticossos, per fer un recordatori als nostres oients, que hem parlat alguna vegada també dels anticossos, són proteïnes,
0: sí,
1: que produeix el sistema immunològic, el sistema de defensa del nostre organisme, i que reconeix alguna cosa específica, s'uneix i el sistema immuné l'ataca, no? Llavors, doncs, hi havia anticossos que reconeixien alguna particularitat de les cèl·lules tumorals, s'unia allà i el sistema immuné atacava les cèl·lules tumorals. Aquesta era una de les opcions. L'altra de les opcions, que és més sofisticada, i que aquí és on ha hagut l'avenç, és l'utilització de cèl·lules immunitàries, glòbuls blancs modificats, que és una teràpia que es diu CAR-T-cells.
0: Bé, sí,
1: el nom de la teràpia és igual. Que bàsicament feies que un pacient li obtenies glòbuls blancs, no?, cèl·lules de les defenses, les cultivaves en cultiu per tenir un nombre molt més elevat i les modificaves genèticament perquè reconeguessin les cèl·lules tumorals, no? I una vegada reconeixien això, doncs s'administrava al pacient i ja tenies moltes cèl·lules
0: que
1: immunes.
0: Que crec recordar, perdona, que en un episodi ho vas explicar.
1: Sí, això vam parlar d'això, vale? Però aquesta tècnica, tot i que en alguns tumors és molt efectiu, especialment tumors líquids com leucèmies, això que ha canviat molt el pronòstic, doncs té les seves dificultats, no? Perquè, li has de treure aquestes cèl·lules al pacient, les has d'expandir, no es poden expandir en qualsevol lloc, sinó que han de ser uns laboratoris amb unes regulacions i unes CISOs, etcètera, etcètera. S'han de modificar i això fa que sigui, per una banda, molt car, i per l'altra banda, que requereixi un temps important,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: I ja sabem que aquestes malalties, doncs, com abans actuï, doncs millor.
0: Està claríssim. Aquí sí que no hi ha marge d'error i, per tant, s'ha d'anar el més aviat possible en tot plegat, clar.
1: Doncs què s'ha fet aquest any? Doncs s'ha aconseguit que, en comptes de haver de treure-li al pacient aquestes cèl·lules de glòbuls blancs per modificar-los, extendir-los, etc, etc, no. Ara és, tu l'administres al pacient un còctel, un còctel que està format per factors que modifiquen l'ADN, etc, etc, i converteixes tu mateix les cèl·lules de les defenses, al teu propi organisme, perquè ataquin el càncer. És a dir, en comptes de fer-ho a fora, que ocupa i triga molt temps, i és extremadament car, ho fas tu mateix. Què aconsegueixes? Que el procediment sigui, doncs, més fàcil, extremadament més ràpid, que això és important, i molt més econòmic.
0: I personalitzat, no? Pràcticament.
1: Es pot fer personalitzat, clar, òbviament. De l'altra manera, també es personalitzava, perquè no sempre per tots els tipus tumorals.
0: Però aquí filem més prim.
1: Exacte. En aquestes malalties,
0: per tant, fins és or. Destacar la recerca, això, amb el tractament contra el càncer, important també aquesta passa endavant.
1: Exacte.
0: Molt bé, què més?
1: Relacionat amb el càncer, perquè així després ja movem.
0: Sí, no, i tant.
1: Un dels problemes també del càncer és el diagnòstic, no? Et fan el diagnòstic, t'han de fer, doncs, agafar un tros de teixit, una biòpsia, no?, que és el que coneixem. Això és tediós, perquè normalment necessites una intervenció, no?, a no ser que sigui una leucèmia o una cosa així, que es pot detectar ràpidament per sang, però tot i així després has d'anar amb una biòpsia, no?
0: Sí.
1: Doncs s'ha de fer la biòpsia, això triga molt de temps, després caracteritzar a través de marcadors, una vegada ja saps quin tipus de càncer és, per veure el perfil del càncer, perquè, clar, quan diem, per exemple, m'ho invento, un alatzar, càncer de pulmó, doncs càncer de pulmó, i com si només hi hagués un càncer de pulmó.
0: Clar,
1: doncs
0: no, hi ha moltes
1: molts
0: variacions,
1: tipus de càncer de pulmons, clar, i això és important saber-ho, perquè no tots els tractaments funcionen per tots els tipus
0: correcte,
1: de càncer. Així es pot fer un tractament personalitzat. I tot això és molt tediós, tot això es triga molt temps, i una altra vegada, que sempre dic, en aquestes patologies el temps és or. No? Llavors, ara s'ha aconseguit, a través de tecnologia d'anàlisis de l'ARN, diferents proteïnes, diferents lípids, que amb una mostra de sang, fent una anàlisi complet, ja pots saber si tens un tumor o no tens un tumor i quin tipus. Vale?
0: S'ha avançat amb el diagnòstic.
1: Així que amb una simple analítica i utilitzant, òbviament, unes tècniques que avui en dia no són barates, no? I que això, òbviament, doncs s'ha d'escalar per baixar els costos, doncs s'han pogut identificar amb una simple analítica fins a 50 tipus de càncers diferents.
0: Carai.
1: Clar, quin avantatge té això, òbviament.
0: El temps.
1: Doncs, un temps, dos, pel pacient no fer les biòpsies i aquestes intervencions, que òbviament doncs no són el més agradable que un pot tenir.
0: Sí.
1: Ja, clar, el temps, ja si comences ràpidament amb un tipus de càncer, ja saps quin subtipus és i quins tractaments funcionen o no funcionen, doncs accelerarà les intervencions.
0: Molt bé.
1: És a dir, que això s'està començant ja a provar, però no és una cosa que sigui excessivament barat, no? Però és com tot, no? A mesura que s'escala, doncs els preus baixen d'una manera dràstica, i només s'ha de veure, per exemple, quan es va seqüenciar el genoma humà, que es va trigar 10 anys i va costar més de, no sé si eren 4.000 milions d'euros, una cosa així.
0: I que ara, apretant un botonet...
1: Ara, en 3-4 dies, ho tens per 2.000 euros. Sí. No?
0: Dic, apretant un botonet amb el bon sentit de la paraula, eh? Vull dir que... Molt bé. Què més?
1: Altre tema que està relativament de moda i és per malalties que són genètiques, no? Genètiques implica que és una malaltia que la causa d'aquesta és que hi ha hagut una mutació, un canvi a l'ADN, no? I llavors, per molts tractaments que tu li donis, mentre estigui la mutació a l'ADN, doncs no pots curar-les. El que pots fer és pal·liar els efectes, minimitzar-los, en alguns casos, no? Però, òbviament, si no cures la causa, doncs, no es pot fer absolutament res. I això, doncs, fa ja també uns quants anys, i també hem parlat aquí en el programa, es va trobar una tècnica d'edició gènica, que és com nosaltres quan estem escrivint a l'ordinador i dir, ostres, que aquesta paraula li he ficat una P i era una T.
0: Per exemple.
1: Doncs vas allà la paraula, subratlles,
0: Rectifiques,
1: selecciones la T i la canvies per una P, doncs hi ha un sistema que s'utilitza, que es diu CRISPR-Cas9, i el sistema és igual, no com es digui, però que et permet, doncs, tallar un tros de l'ADN allà on està l'error, i substituir-lo per l'ADN nou.
0: Carai, això és revolucionari, nou, i jo què sé, i comparable amb dir utilitzar Antípex o Arreglo.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
1: I és important dir que quan fas això, no és que estiguis canviant tot l'ADN, no, simplement aquell trosset
0: concret.
1: I una mica per abans i una mica després,
0: clar.
1: Doncs talles i ho canvies per la seqüència rectificada.
0: Impressionant, això.
1: Problema que hi ha hagut amb això és que tu estàs tallant l'ADN i a vegades es fan talls per en llocs on no pertoca, no? A part d'allà on pertoca, també pots fer talls on no pertoca. I a vegades doncs això pot introduir altres mutacions, que normalment aquestes mutacions tenen poques conseqüències, si és que en tenen, però això és a l'atzar.
0: Però que pot haver-hi un problema col·lateral a tot plegat. Molt bé.
1: Doncs ara què s'ha aconseguit? Doncs un nou sistema molt similar que et permet rectificar aquestes mutacions sense tallar l'ADN.
0: Carai.
1: No? Què permet això? Doncs que en comptes de tenir aquests efectes secundaris que s'obtenien com a talls de regions de l'ADN que estaven perfectament bé i que era un efecte col·lateral, no, de la rectificació, doncs ara això no s'ha de fer. Benefici que tu pots modular o pots rectificar la mutació sense alterar altres regions que estan sanes. No?
0: Doncs,
1: és com treure-li els efectes secundaris d'aquest tipus de teràpia. I això doncs s'ha aconseguit i s'espera que en els propers mesos anys ja es comencin a fer algun assaig clínic per tal de poder-se aplicar en humans, perquè el fet de no haver de modificar l'ADN i minimitzar aquests possibles efectes secundaris, que eren la major problemàtica per la seva aprovació, no? A nivell de les agències estatals dels medicaments, doncs això se'n va.
0: Aquí, Rubén, sí que podríem dir que això és ben bé canviar el futur de les persones.
1: Això és l'ús que se li vulgui aplicar.
0: No, però entenem, et canviem el futur, perquè el teu futur anava malament, podies tindre problemes amb no sé què, canviarem el teu futur.
1: Exacte.
0: Impressionant.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Un altre... relacionat amb temes molt similar de mutacions. Tenim això, no? Però ja us dic que això encara trigarà una miqueta, no? Perquè han de començar els assajos clínics, això trigarà anys, no? En poder-se fer servir a l'ús
0: Però vaja, que les primeres passes estan fetes.
1: Sí, vale, però clar, és què fem fins ara, sí, no? Sí. I els que tenen mutacions ara, com ho podem corregir o tal? Doncs llavors, ara també s'està increment el que s'aconsegueix, o que se diu la teràpia gènica, utilitzant virus, no? I clar, els virus bàsicament són partícules que porten un tros d'ADN que el que fa aquell tros d'ADN, o hi ha alguns d'ARN, però és igual, de material genètic,
0: sí,
1: que el que fa és entrar dins la cèl·lula i utilitza les nostres cèl·lules com esclaves perquè li produïm, clar, més partícules amb més ADN perquè pugui infectar altres cèl·lules. No? Llavors, tenint aquesta aproximació, que nosaltres sabem que ja els virus entren a les cèl·lules per intentar infectar, podem dir, ostres, i si modifiquem els virus perquè en comptes de que infectin, fem que produeixin alguna proteïna que no es funciona a la cèl·lula, podem curar, no?
0: O sigui, seria domesticar el virus.
1: Exacte, efectivament. Domesticar-lo, no? Per no dir esclavitzar-lo.
0: Esclavitzar-lo, que treballi per nosaltres.
1: Queda malament, no?
0: Sí.
1: Llavors, ja fa temps que es comença a utilitzar, no? Però ara ja ha començat un estudi important amb persones que tenen hemofilia A, que és una malaltia que afecta la coagulació de la sang,
0: sí,
1: que està lligada al sexe, és més freqüent en homes que en dones, perquè està lligat al cromosoma X, que òbviament com els homes només tenen una còpia, però si aquella còpia té la mutació, ja la tenen sí o sí.
0: Clar, clar.
1: En canvi, com que les dones són XX, tenen dues còpies, dos si còpies, una està alterada i l'altra no, doncs no els hi passa res. Llavors, el que s'ha començat a fer és administrar aquest virus amb el factor 8 de coagulació, que és el responsable de que el seu mal funcionament doni lloc a aquesta malaltia, la hemofilia, doncs s'ha aplicat aquest virus perquè produeixi factor 8 d'una manera correcta. Per tant, no estem editant genèticament res, aquí no estem canviant l'ADN, simplement estem introduint uns virus que els hem ensenyat que produeixin factor 8.
0: Carai.
1: Llavors, aquells pacients presentaran el factor 8 no funcional, que no farà res, però també factor 8, que és normal, gràcies a aquest virus. I, per tant, a priori, tots els experiments que s'han fet, doncs recolzen que aquesta teràpia és funcional i que cura, no?, aquesta malaltia.
0: Molt bé, no? Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sembla, de vegades, algunes coses que s'explica semblen tretes de la ciència-ficció, perquè, de fet, sempre ho han dit, no?, els avis, la ciència-ficció d'avui potser és el futur de demà, no?
1: Ah, pues, és que, òbviament...
0: És així, no?
1: Quan un vol fer una troballa o una innovació, ha de pensar en coses que a l'actualitat no existeixen.
0: Que no existeixen.
1: Com que no existeixen, és ciència-ficció.
0: I, per tant, s'ha de ser també agosarat.
1: Exacte, perquè si no,
0: no avançaríem.
1: No s'avança.
0: Molt bé, no sé, destacar alguna cosa més, alguna recerca, alguna cosa que creus que no ens ho podem deixar.
1: Va,
0: sí,
1: una altra.
0: Vinga.
1: Vinga. Per tema de fàrmacs.
0: Fàrmacs, Alex, molt bé.
1: Què fem quan necessitem un fàrmac? Pues l'ingerim, no? Oralment,
0: sí,
1: en forma de pastilla.
0: Hi ha diverses maneres, però al final és introduir allò dins del cos.
1: Exacte. Si no, amb una injecció,
0: ja sigui amb muscular, un xarop, supositori, no em facis dir, el que sigui. No, sí, sí, el que calgui.
1: Exacte.
0: La qüestió és que entri dins, sí.
1: El problema és quan, com deia abans amb les teràpies, per exemple, pel càncer, no? Que tu vols administrar un fàrmac, però que actuï només a un tipus de cèl·lula. No a tot arreu. No.
0: Apunto, afino i allà ha d'anar. No ha d'anar enlloc més.
1: Exacte.
0: Això.
1: Però sí, si l'administres oralment o amb una injecció, això va a tot arreu.
0: En principi es passeja per tot arreu fins que troba el lloc on diu ei, aquí he d'actuar.
1: Efectivament. Llavors, el problema és quan són fàrmacs, si és un paracetamol, doncs no passa res, no? Però quan són fàrmacs que tu utilitzes, per exemple, per matar, no?, en el tema del càncer, per exemple, que tu vols matar...
0: Al final és verí, allò, eh? És verí.
1: Llavors, clar, això no pot anar a qualsevol clar. Cèl·lula. Això ha d'anar dirigit.
0: I d'aquí que, de vegades, amb la quimioteràpia afectàvem altres òrgans, de vegades.
1: Sí, sí, és que clar. tot va enfocat en això. Llavors, què s'ha fet ara? Doncs ja fa anys es va veure que les cèl·lules, no?, alliberen com unes bosses, unes bossetes, que s'anomenen exosomes, que és un tros de la membrana amb proteïnes que hi ha allà dins i altres elements, etc. I que això es pensava antigament que eren com, bueno, les deixalles de les cèl·lules que les tiraven com si fossin bosses de basura cap a fora.
0: Això no?
1: I això ja ho netejarà algú altre. Però ara s'ha vist que no, que aquestes bosses no són bosses de basura, que també n'hi ha, que són de deixalles, però molts serveixen com a bosses per intercanviar material entre cèl·lula i cèl·lula.
0: Molt bé.
1: Vale? Sí, sí. Jo et dono això, tu no pots produir...
0: Allò que dèiem, la paqueteria entre les cèl·lules.
1: Exacte, és l'Amazon, no? L'Amazon cel·lular. Sí,
0: porto això, vinc a buscar allò altre.
1: Llavors, utilitzant això, doncs s'ha aconseguit introduir fàrmacs a l'interior d'aquestes bosses, eliminar el seu contingut i introduir fàrmacs, no?
0: Per tant, amb una adreça i un destí concret.
1: Efectivament. Llavors, avantatges que té. Un, el que has dit tu, codi postal amb adreça.
0: Exacte. Anem
1: tu l'administres per via sanguínia i dius, va justament a aquesta cèl·lula tumoral perquè té aquest codi postal.
0: Exacte.
1: I va
0: no
1: únicament
0: no s'atura enlloc.
1: Arriba a la cèl·lula, entren únicament en aquelles cèl·lules i si allà hi ha verí, per dir-ho entre cometes, no? Doncs mata aquella cèl·lula de manera selectiva, sense fer mal a les que no tenen aquell codi
0: postal. Impressionant, això.
1: Però quines avantatges també dones? Doncs que les pots tenir liofilitzades. És a dir, les pots tenir sense líquid, una vegada l'has sintetitzat, i clar, a l'estar deshidratada, doncs no es fa malbé. Pot estar...
0: Allà s'espera.
1: Molt de temps
0: allà.
1: Però
0: si fa falta.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, això, doncs, a nosaltres, en una societat com la nostra, que és una societat a nivell mundial que és rica, no?, doncs tampoc ens dona excessivament avantatges, que també, Però pensa, per exemple, en països que no estan tan desenvolupats com nosaltres i que no poden, o perquè no tenen les...
0: No poden accedir a precisament això.
1: I no poden emmagatzemar-ho, no? Vegades els envia antibiòtics, els envia no sé què.
0: Doncs d'aquesta manera ho tens preparat per si mai toca.
1: Exacte, i ho pots tenir emmagatzemat.
0: Déu-n'hi-do,
1: escolta'm,
0: impressionant, estic segur que portaves més coses, és impossible ja, perquè arribem al final de l'espai a tocar les 10, però escolta'm, impressionant, i esperem que la pròxima temporada ens expliquis més coses tan interessants com aquestes fantàstiques lliçons que ens regales cada cop que vens, Rubén López.
1: Doncs així ho farem si em convideu, no? Ja estaré encantadíssim de tornar.
0: Estàs convidadíssim. Sigui com sigui, que passis un bon estiu. Moltes gràcies, Rubén López, insisteixo, per aquests regals de ciència aquí a la República Santmollana. Que vagi molt bé.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
0: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
2: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
1: Moment, com cada 15 dies d'obrir aquest espai Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui, tal com dèiem a l'inici del programa, obrim la porta de bat a bat de la sabateria a Fontpell. És a dir, que marxem al carrer Vidal i Barraquer, número 28. Saludem ja la seva gerent, que és la Laura Font. Laura, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Que dèiem que la botiga de Sant Boi està al carrer Vidal i Barraquer, número 28, des de l'any 1995, al costat de la ciutat de Sant Boi. Malgrat vosaltres, el vostre projecte va començar anys enrere, no a Sant Boi, sinó al Prat de Llobregat. Comencem per aquí, Laura, si et sembla.

0: sembla, per la història de Fontpell?
1: Sí, nosaltres bueno, venim d'un... És una petita empresa, som un negoci familiar. Van començar els meus avis obrint una botiga de complements de regal al Prat. Després el meu pare va posar bolsos i el 1982 el meu pare es va embarcar en l'aventura de començar a posar sabates. I després, com diu, el 1995 vam obrir la botiga de Sant Boi. I ara jo soc la segona generació i estic al capdavant de l'empresa i, bueno, anem fent.
0: Molt bé, a segona generació o tercera,
1: bueno, tercera.
0: O tercera, si contem que els teus avis ja van començar,
1: sí,
0: amb aquest negoci de vendre, bé, objectes com de regal, en principi,
1: correcte.
0: No? No sé si encara viuen els teus avis.
1: No, ja no.
0: No, però van poder veure que la seva neta continuava el negoci?
1: No,
0: tampoc.
1: No va donar temps.
0: No va donar temps, però suposo que contents estarien, no?
1: Segur que sí.
0: Perquè això del relleu generacional, aquí a Sant Boi ens està passant molt, que no es troba relleu generacional, i per tant moltes botigues, doncs els propietaris han hagut de tancar, precisament forçats per la jubilació.
1: Sí, a mi això m'ho diuen molt, quan vaig a fer les compres de les sabates, parlo amb molts sabaters i tal, i em diuen que desgraciadament els seus fills, pel que sigui, tenen altres interessos i tal, doncs no volen seguir el negoci, i és una pena, perquè al final crec que és una feina molt maca, dura també, però crec que és molt maco.
0: Per què vas voler tu continuar el negoci familiar?
1: Doncs jo, clar, des de petita ja vaig néixer amb sabates, jo estudiava i els caps de setmana intentava ajudar dintre del que podia i tal, els Nadals, els estius, i jo a la botiga era feliç. M'agrada molt la gent, m'agrada molt parlar, m'agrada molt aconsellar la gent, m'agrada molt la moda, tot el que són seguir tendències, moda i tal. Des de ben joveneta sempre mirava totes les revistes de moda, els blogs, que en aquella època es portaven molt, i vaig decidir, li vaig dir al meu pare que ho tenia claríssim, que volia seguir amb el negoci, volia lluitar pel negoci, i mira, aquí estic, ja porto uns quants anyets i endavant.
0: Has pronunciat la paraula moda i és que estem parlant de sabates, però cada vegada més, a veure si estàs d'acord amb mi, les sabates són imprescindibles si volem estar a la moda, seguir la moda o portar un outfit, això que es diu ara, un outfit correcte. Sí, et sembla? Perquè abans potser no se li donava tanta importància.
1: Jo tinc moltes clientes que sempre ens diuen que primer es trien les sabates, que siguin maques i sobretot còmodes, perquè és molt important, és el més important, que anem còmodes de peus, i després ja segueixen amb el tema de la roba.
0: Que sí, però això fa uns anys no es mirava tant, o es mirava com a darrera opció. Es pensava més en la roba que portaves i després les sabates. Però ara és veritat que pensem molt en les sabates i també en la roba, però potser una més a més,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, totalment
0: d'acord. Estàs d'acord, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs avui ens assessoraran de com hem d'anar calçats i calçades des de la sabateria Fontpell, que estan a Sant Boi, al carrer Vidal i Barraquer 28. Estem parlant amb la Laura Font. Dèiem que aquest negoci començava al Prat amb els teus avis, va continuar amb els teus pares, el teu pare, ja venent sabates al Prat, eh?
1: Sí.
0: Quan decidiu, quan decideixen els teus pares, el teu pare, arribar a Sant Boi, l'any 95?
1: Doncs mira, volia ell obrir un altre punt de venda i va estar mirant diferents poblacions a prop del Prat, al Baix Llobregat, diferents locals, i al final el local que estem ara, doncs mira, li va agradar i ho va decidir així.
0: Doncs va ser en aquell moment, any 1995, que va aterrar la sabateria Fontpell al carrer Vidal i Barraquer.
1: L'any en què jo vaig
0: 28,
1: néixer, per cert.
0: Ah, per ser per celebrar-ho.
1: Sí.
0: Va ser per celebrar el naixement de la Laura, doncs va obrir les portes la sabateria Fontpell aquí a Sant Boi de Llobregat. Clar, tot tipus de sabates. Nosaltres avui volem doncs anar còmodes, i per això parlarem moltíssim d'aquella sabata que ens va bé als nostres peus. També creus que cada vegada som més conscients d'això, que està molt bé que la sabata sigui bonica, però sobretot que sigui còmoda?
1: Jo crec que això és fonamental. Jo tinc, repeteixo, tinc moltes clientes que al final la roba, doncs, bueno, ja, també és important, però és més com secundari. Però crec que els peus ens aguanten, estem tot el dia fent coses, caminant amunt, avall, i crec que és molt important anar ben calçat. I també sempre dic el mateix, si des de jove ja vas ben calçat, amb un producte de qualitat, de pell i de més, quan et vas fent més gran i de més, els peus tenen memòria, és igual que la pell. Llavors jo crec que és molt important ja començar a calçar-se de jove ben calçat i apostar per una sabata còmoda que s'adapti bé als peus de cada persona.
0: Digueu tu, una sabata còmoda no només és que també a vegades una bamba, digueu.
1: No, jo crec que ara els sabaters tenim una espècie com de guerra interna.
0: Clar.
1: De que tothom va amb bambes,
0: sí.
1: I les bambes, nosaltres els sabaters sempre aconsellem que són molt còmodes i estan molt bé, però per moments puntuals, allò que vas a caminar, tu vas a fer una excursió, vas al gimnàs, te'n vas a comprar el pa, vull dir, un ratet, però que no és bona tot el dia amb bambes, perquè al final les bambes normalment la majoria són de teixit, no t'aguanten bé el peu, i llavors la sabata es va donant i el peu queda allà com una mica desangelat. És diferent que portis una sabata, perdó, una bamba de pell. Una bamba de pell és, no té res a veure, perquè és una bamba de qualitat, vas amb el peu subjecte, és diferent.
0: Però, o sigui, estàs d'acord amb mi, eh? Sí. Que anar còmode amb una bamba pot estar bé per una estona, per un dia, però no sempre, o no sinònim d'anar còmode, ha de ser sí o sí una bamba. Sí. Pots anar molt còmode amb un taló alt.
1: Sí, també. I ara estic contenta perquè sembla ser, que en el món dels sabaters ho diem, que la bamba no ens deixarà mai de portar, perquè al final, aviam, tots en algun moment portem bambes i anem còmodes, però sembla ser que la sabata, la monoletina, la sabata així més planeta, amb una mica de punta, o sense punta, depèn, o punta rodona, però sembla ser que el que és la sabata en general, que s'havia perdut una miqueta, torna a entrar una miqueta en el mercat. I això també ens posa contents, perquè al final tanta bamba, el pastís, com dic jo, està més repartit.
0: És a dir, emular una bamba, però que no sigui format bamba, que sigui format sabata.
1: Una miqueta més, que vas una miqueta més arreglada i també vas còmoda, però ja no vas amb una bamba que és més esport.
0: L'altre dia vaig veure una imatge i la faré pública. Ara és època de graduacions, ho saps.
1: Sí.
0: Vaig veure un vestit espectacular de graduació, però era un espectacle, o sigui, preciós el vestit, i la noia anava amb unes bambes... anava a graduar-se, que molt bé, que avui en dia ho acceptem tot, però vaig pensar, ai, encara que fos amb planet, vull dir, una sabata plana, doncs li hagués donat un toque que amb aquelles bambes.
1: Sí, jo aquests dies a la botiga, bueno, les nostres botigues venen moltes noies amb les seves mares a comprar-se les sabates de la graduació, i per això he de dir que es miren sandàlies molt mones, algunes més planes, altres no tant, però tenim una oferta molt bona de sandàlies de vestir
0: i còmodes,
1: de graduacions, de casaments, de batejos, de tot. I la veritat és que, bueno, amb això sí que estic contenta de que les, per almenys les que venen a la botiga van amb el seu vestidet o el que portin de roba, però amb una sandalieta mona i sobretot còmoda, que al final és el més important.
0: I tant, doncs espero que aquella imatge que vaig veure jo fos de les poques, un vestit espectacular de graduació i unes bambes. Les bambes eren maques, vull dir que no és que les bambes no fossin maques, serien molt còmodes també, però clar, amb aquell vestit deies, això
1: no... He de dir també que abans, jo me n'adono, que ja porto bastants anys en el negoci, que abans les bambes eren com molt l'esport, era un tipus de sabata que si volies anar una miqueta arreglada no ho veia tant, però ara he de reconèixer que les marques que tenim i altres estan fent bambes molt maques.
0: Sí, era molt maca la bamba.
1: Pots anar amb una americana, pots anar una mica arregladeta i et poses una bamba d'aquestes de pell maques i de més i vas bé, saps? Vull dir, no es veu que vas esport, i això també s'ha de dir, que hi ha bambes molt xules.
0: Ara no s'entén, doncs està a la moda i anar ben vestit, anar guapo, anar guapa, si no portes un calçat també, doncs adequat, que abans potser no li donaven tant d'importància. Donar més importància a la roba i no tanta als peus. Ara segurament això ho cuidem més i ho mimem més. Vosaltres ho veieu, no, això, a la botiga?
1: Nosaltres ho veiem, que la gent prioritza molt el fet d'anar ben calçada, perquè al final sempre dic el mateix, si et fan mal els peus, et fa mal tot.
0: És veritat.
1: Llavors estem tot el dia amunt avall fent coses i si anem bé de peus, no ens fan mal i no hi ha cap problema, tirem endavant.
0: I tant. Doncs avui aquests consells, perquè... són tan importants els peus, jo a vegades és el que dic, que només pensem que tenim peus a l'estiu, perquè els lluïm més, els tenim més a l'aire, però és que hem de cuidar els peus tot l'any, Laura, digue-ho tu.
1: Això sí, és veritat, és molt important a l'estiu anar ben calçat i a l'hivern també. I sobretot a la botiga de Sant Boi veiem molt, ens ve molta gent amb plantilles, gent amb peus amples, amb peus una mica delicats, i tenim una àmplia oferta de marques de qualitat, de pell, per peus, doncs això, que una mica amb problemes i de més, i ens estem adonant que cada vegada la gent porta més plantilles, té problemes als peus, té fastitis plantars, i això és primordial anar ben calçat.
0: I cada vegada aquestes marques importants, marques de tota la vida, marques de molta qualitat, també perfilen el seu negoci aquests tipus de peus més delicats?
1: Sí, i també ens trobem que cada vegada, com molta gent té el peu delicat, com molta gent porta plantilles, estan modernitzant una miqueta l'oferta. Jo me'n recordo quan era més joveneta que abans les sabates de plantilles eren més clàssiques, més no tan atractives, i ara moltes marques, incloses les que tenim, estan fent models molt xulos per plantilles, més moderns, més juvenils, i això també ajuda a que nosaltres a l'hora de vendre doncs tinguem més capacitat de defendre per gent gran o per gent més jove, o per gent gran que vol anar moderna i vol anar a la moda, que això també ens hi trobem, que tenim clientes que volen anar guapes, volen anar modernes, i amb una sabata doncs, per plantilla, ampla i còmoda.
0: Doncs avui parlant de sabateries, doncs tenim aquesta al costat de casa, al costat de tot Sant Boi, perquè esteu segurament al Rovell, no?
1: Sí,
0: al mig de Sant Boi,
1: sí.
0: Al centre, al carrer Vidal i Barraquer, número 28, des de l'any 1995. Quins són els vostres horaris, Laura, aquí a Sant Boi?
1: Mireu, els horaris són de dilluns a divendres, de 10 a 1 i mitja i de 5 a 8 i mitja, i els dissabtes fem de 10 a 2 i de 5 a 9.
0: Ah, oberta a la tarda, també,
1: sí,
0: important.
1: Sí, obrim també els dissabtes a la tarda, tots.
0: Molt bé, això és important saber-ho, perquè hi ha botigues que no obren dissabte a la tarda.
1: A part que el dissabte ens trobem que, com hi ha molta gent que entre setmana va més liada perquè treballen i de més, el dissabte és un dia també que la gent està com més relaxada, va més a passejar, va a comprar, i llavors també doncs, oferim aquest servei de dissabte a la tarda per facilitar a la gent també que pugui anar a comprar relaxada.
0: Que és quan diem, anem a mirar sabates, perquè és veritat que quan diem anem a mirar sabates sabem que no serà mitja hora.
1: Sí.
0: És així,
1: heu de venir amb temps. A mi a vegades em diuen, tinc pressa.
0: No. Vine un altre dia, no?
1: Intenta venir un dia que no tinguis pressa, perquè els peus al final és un món. Mm. És un món complex. Llavors t'has de provar, has de trobar una sabata que s'adapti al teu peu, potser et vols provar diverses coses. Intentem també aconsellar, és molt important també aconsellar a la nostra clientela. Som molt sinceres totes, vull dir, no ens agrada vendre la moto en plan, queda't això, tal. No, si us agrada algo que sabem que no anireu bé, sempre us ho diem. En plan, això, amb això no aniràs bé, us aconsellem, doncs en vez d'això, això, perquè considerem que la sinceritat és fonamental i ens estimem més potser aquell dia que no ens compreu, però que un altre dia que vingueu us en recordeu que aquí m'han dit la veritat.
0: I m'han dit que aniré còmoda, o m'han dit que és de qualitat aquella sabata,
1: sí.
0: O m'han dit doncs, que sortiré contenta, que sí. Això a vegades... A vegades costa, A Sant Boi hem de dir que realment doncs, les botigues, el comerç de proximitat, són com tu dius, ens diuen la veritat i sortim contents i contentes, però a vegades és veritat que hem tingut doncs, alguna experiència, oi, que ens hem comprat algun producte, en aquesta ocasió pot ser sabata o un altre producte, i hem dit, ai, no és exactament el que jo volia, no?
1: I no totes les sabates són per tots els peus, llavors s'ha de provar tot bé i mirar a veure el que encaixa més.
0: I el número que sigui el correcte, perquè això del número és un món, Laura, jo no sé què està passant darrerament, però potser abans teníem un número, ara tenim un altre més gran, més petit, això calça gran, això calça petit, això és el número exacte. Què passa amb el tema de les numeracions?
1: El tema de les numeracions també és un món bastant complex, perquè a vegades la gent es pensa que dintre d'una mateixa marca tens el mateix número amb tot, no? O sigui, marca X, tot, tinc allà el 38, per exemple, i sempre els hi diem, dintre d'una mateixa marca, només que l'orma canvi una miqueta, ja pots tenir números diferents.
0: És a dir, que no ens hem de refiar, jo gasto un 38 i a la mateixa marca potser després serà un 37.
1: Potser d'una orma pots tenir de la mateixa marca un 38, un 37 o un 39. Per això és molt important les sabates, no comprar-les per internet, anar a la botiga, provar-les i després també el tracte personalitzat que la botiga de proximitat, el comerç de proximitat donem a la clientela. Crec que és molt important i crec que això no s'ha de perdre perquè és fonamental.
0: Ho acabes de dir tu, però ho hem de reiterar. El comerç de proximitat, el de quilòmetre zero, el nostre, el de Sant Boi, que tenim de tot, no fa falta marxar lluny, no fa falta comprar per internet. Especialment, jo et diria, mira el que et dic, especialment el tema del calçat, del tema de les sabates. Comprar una sabata per internet és un risc molt gran,
1: Sí. Crec que tot és important perquè al final una peça de roba, el que sigui, crec que és molt millor i crec que s'ha d'anar a les botigues, però especialment com dius el calçat és primordial, te l'has de provar, el tema de les numeracions, el tema de les amplades, no té res a veure.
0: I l'has de provar caminant, que això ho dieu vosaltres, les expertes en el tema del calçat, però camina, perquè a vegades ens provem la sabata, molt bé, vinga, quan és, i tu, vosaltres ens dieu, camina, no?
1: Jo sempre els dic a les clientes, prova't els dos peus, que és molt important que els clients es provin els dos peus a la botiga, i sempre els dic, camineu una miqueta per aquí per la botiga, a veure la sensació que teniu.
0: I crec que és molt important. Clar que sí, doncs avui parlant de sabates, parlant de salut, perquè això és salut, salut dels peus i és salut per tot el cos. Esto abans ens fa mal als peus,
1: ens fa mal
0: estem tot el dia, de veritat, amb un dolor ja que ens arriba a vegades hasta el cap, sí o no?
1: Correcte.
0: Sabateria Fontpell, al carrer Vidal i Barraquer, 28 de Sant Boi, estem parlant amb la Laura Font. Clar, si parlem de moda, si parlem de qualitat, si parlem que cada vegada hi ha més varietat en el món del calçat, evidentment hi ha tendències també. No sé quina és, ja podem saber, evidentment, perquè estem ja a l'estiu, sí. El diumenge arriba a l'estiu, i ja podem

0: però aquella sandàlia metalitzada ja et dona el toque que vas una mica arreglada.
1: És veritat això, eh? Això es nota després, sembla que el que brilla els peus pugi cap amunt, sí. No? Et dona una altra, no sé, elegància, sí. No?
0: I les espardenyes també, tot el que és a l'espart. Aquest estiu també estem notant que està tornant
1: amb cunya i sense?
0: Sí,
1: o,
0: sí? Tant amb cunya com planetes. Mm. Tenim una ampla secció també d'espardenyes i també és un producte que és que l'estiu va bé amb tot. Et pots posar un vestidet, una faldilla, un pantaló i també vas còmoda i vas mona.
1: I fresca.
0: I fresqueta, bé. Sí.
1: És important el tema de la frescor als peus a l'estiu.
0: Sí.
1: A vegades pensem que no, però sí, aquell tipus aquella qualitat farà que el peu transpiri millor, doncs no suï el peu i anem més còmodes. Tot això és primordial.
0: Sí, completament.
1: Per tant, què ens aconsellaria si volem anar d'aquesta manera que t'acabo de dir? Sandàlies, parlem d'home i de dona, eh? Més sandàlies, més espardenya, combinar, per exemple?
0: A veure, l'ideal és tenir, si la gent pot tenir una sandàlia més còmoda, diguéssim, per cada dia, per caminar i tal, i llavors una sandàlia doncs, per quan et vols arreglar una miqueta més, allò que vols una mica més mona, amb un vestidet i més d'arreglar, però bueno, al final cadascú el que pugui i el que vulgui.
1: I d'home, què es porta més? Més sandàlia, més sabata tancada, potser?
0: He de dir que la moda d'home és més bàsica, no hi ha tanta varietat. Però bueno, tenim una miqueta de tot. Tenim des de calçat més així, més tipus bambes, bambes de pell també, bambes més fines, bambes una miqueta més d'esport, sense ser esport, perquè nosaltres no som botiga d'esport, som botiga més de moda. I després també, doncs, bueno, sandàlies d'home, els bios. El bios és un tipus de sabata que amb les dues cibelles,
1: sí,
0: saps?
1: Sí.
0: Que també està amb home i amb dona. I a l'estiu...
1: Això es porta molt ara.
0: Això es porta molt.
1: Que portes com a la xancleta,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Sí, els bios a l'estiu tenim moltes marques a la botiga, sí, a les botigues, i d'home en tenim, de dona òbviament n'hi ha més, però és un tipus de sabata que a l'estiu es porta molt, perquè és una sabata esport,
1: sí,
0: és molt fàcil de posar perquè te la poses, no t'has d'acordar res, i cada estiu és un campió.
1: I, però clar, aquesta bio també ha de ser d'una certa qualitat,
0: sí,
1: perquè a vegades veiem bios pel carrer, sí, que diem, ai...
0: Jo quan vaig pel carrer, sí, òbviament, no, miro molt els peus, com és evident, i me n'adono que de bios el mercat està ple de marques, sí, de bios, sí, però bueno, jo parlo de lo nostre, que és el que conec més. Tenim moltes marques de bios, de pell, de qualitat, i la gent està encantada amb el tema dels bios.
1: Sobretot hi ha una, per sobre de la resta d'aquestes marques, que suposo que al ficar el peu es deu notar, ja no només en el que és la zona de pell, no?, o de les cibelles que porten, sinó en el tema de comoditat, no?,
0: sí,
1: de recolzar el taló.
0: Sí, hi ha marques de bios que tenen la planta molt, molt acolxada. Llavors, quan la gent ens demana un bio o inclús una sandàlia, perquè dintre de la mateixa marca aquesta de bios també, sí, fan sandàlies lligades, volen algo molt còmode, molt tou, molt acolxadet, doncs ja els recomanem aquesta.
1: I que agafi bé el peu, perquè a vegades hem vist bios que surten disparades, sí, perquè la gent va ràpid, a vegades anem ràpid pel carrer i clar, les bios poden sortir, sí, també disparades.
0: El tema del bio, que el bo que té és que al portar cibelles, si una persona té el peu, a veure, molt ample, que vulgui un ample especial, no, però una miqueta més ample de lo normal o una mica més estret de lo normal, sí, al portar cibelles pot posar mida. Llavors això ens ajuda molt a l'hora de vendre els bios, que la clienta s'ho pot posar, o el client s'ho pot posar a la seva mida. I això va molt bé.
1: Doncs avui estem parlant de sabates des de la sabateria Fontpell de Sant Boi, al carrer Vidal i Barraquer 28, i aquest espai és un espai que fem amb l'associació Sant Boi Comerç. És un espai quinzenal on això, cuidem, mimem i estem escoltant al costat i també escoltant el comerç de la nostra ciutat. I sempre fem una pregunta, que és: per què creieu en aquesta ocasió vosaltres des de la sabateria Fontpell que és important formar part d'aquesta associació que és Sant Boi Comerç? Laura.
0: Mira, per mi formar part de Sant Boi Comerç és molt important perquè ens permet treballar junts per potenciar el comerç local. Gràcies a les campanyes, iniciatives que s'organitzen, doncs donem visibilitat als nostres negocis i aconseguim que la gent valori i aposti pel comerç de proximitat.
1: I vosaltres des de quasi tota la vida, no?, esteu a l'associació de Sant Boi Comerç.
0: Sí,
1: eh?
0: Crec que és important que els comerços participem, bueno, estiguem en una associació, igual que estem també a una del Prat, doncs també a una de Sant Boi, perquè així ens unim i crec que junts fem més força.
1: Hi ha moltes qualitats. Vosaltres teniu, podríem estar aquí tota l'estona fins la una dient marques, però hem de dir que teniu les principals marques, però no només això, les marques de més qualitat, que al final és el que compta, no, Laura?
0: Sí, per nosaltres és molt important oferir un producte de qualitat i us animo que vingueu a les nostres botigues, a Sant Boi i al Prat, i us atendrem de la millor manera.

0: possible.
1: Pot ser l'adreça del Prat, perquè potser ara ens escolta algú del Prat de Llobregat o algú que està a Sant Boi però té previst anar al Prat i diu, mira, doncs ja que estic al Prat, aniré a la Fontpell del Prat.
0: Quina sí, estem al centre del poble, al carrer Frederic Soler, número 42, que és conegut com el carrer Major.
1: Doncs al carrer Major trobareu, del Prat de Llobregat, trobareu la botiga que té la sabateria Fontpell allà. Què passa quan ens canviem de calçat? Ara hi ha gent que, bé, potser ja fa dies que ha canviat, no? La sabata més tancada, la sabata més oberta. I en aquell moment que fem el canvi, comencen els ais. Perquè la sabata aquesta, la sandàlia, mira, ja la Laura diu que sí.
0: Sí, sí.
1: Què passa, aquelles ampolles, aquella, ai, que m'ha arrossat la sabata i aquesta sabata no em feia mal, què hem de fer?
0: Cada temporada ens passa que quan acaba l'hivern venen les clientes i es proven tot el de primavera i estiu, sí. I a la botiga tot és ai. Ai, clar. Em molesta, ai, se'm clava, però és normal, venim de la sabata tancada, del botí tancat d'hivern, on el peu està allà ample, sí, còmode, sí. I clar, després li posem una sabata o, bueno, més aviat una sandàlia oberta i de més, i, o una sabata més de primavera, i el peu es nota com una miqueta raro. Però això no us preocupeu, que és normal. Heu d'esperar que les sabates de pell sempre una miqueta d'amples donen i s'adapten bé al peu.
1: Clar, l'hivern anem també amb el peu molt tapat, portem mitges o portem mitjons, sí. I clar, de cop i volta, el pobre peu el deixem allà lliure, sí. I evidentment ens pot fer mal. Però això
0: és normal.
1: Però, clar, i si la sabata és bona, és d'una bona qualitat, suposo que això trigarà menys temps, no? Aquell petit mal que ens pot fer, seran menys dies, no?
0: Jo sempre a les clientes els dic una cosa. És molt important que la sabata a la botiga no et faci mal. Però una cosa és que a vegades em diuen, bueno, se'm clava una miqueta d'aquí d'ample. Si és una miqueta, al ser unes pells de molt bona qualitat, es donen, no em preocupa. Però a vegades si es prenen una sabata que ja em diuen que els hi molesta i que a més, no.
1: No se l'han de quedar aquella sabata.
0: No. Nosaltres aconsellem que no se la quedin i busquem una alternativa que tenim molts models, molt macos, molt còmodes i trobem alguna.
1: Clar, estem parlant de peus sense oblidar les ungles, perquè a vegades els problemes venen a les ungles. És a dir, que aquella sabata potser el peu ens va més o menys bé, però després ens apreta les ungles i déu-n'hi-do un dolor d'ungles també.
0: Sí, és molt important, que això sempre ho recalquem molt, que les sabates tancades que la gent s'agafa no toquin a la punta. Perquè a vegades la gent diu, no, quasi no em toca, tal. Però sempre els diem, segur? Perquè a mi m'ha passat amb unes bambes i el pitjor que et pot passar és que et toqui el dit a la punta, perquè després les ungles te les destrosses.
1: A vegades diuen, no sé, vosaltres sabeu que posant un dit per darrere de la sabata ha d'entrar un dit sencer. Jo això no
0: Mira,
1: sé si és una llegenda urbana o no.
0: Jo això no és la millor manera de mirar-ho.
1: No?
0: Jo sempre li dic als clients que posin el peu normal, ni endavant ni endarrere, el peu normal, que el dit gros el pugin cap amunt,
1: d'acord.
0: I llavors nosaltres, ara parlo per mi, jo miro, toco el dit, i si veig que hi ha una miqueta de distància, diguéssim, li va bé. Si veig que va molt a la punta, malament. I si veig que sobra molt, tampoc.
1: Tampoc, clar, tampoc una sabata gran,
0: no,
1: una perquè déu-n'hi-do és un drama això, també una sabata gran.
0: Ni és còmoda ni és bo pel peu.
1: No, i que vas lluitant amb la sabata, a veure qui pot més, no?
0: I després també es dona, i no, la sabata ha d'anar a mida, ni petita ni gran. I si a vegades hi ha sabates que pel que sigui el teu número no se t'adapta bé, perquè una et va gran, l'altra et va petita, doncs aquell model no te'l quedis. Mira'n un altre, perquè segur que algú trobem.
1: Molt bé, estem parlant tota l'estona de sabates, de bambes, de sandàlies, però hi ha alguna coseta més, no? Les sabateries són
0: pell. Sí, tenim molts bolsos, tenim moltes marques de bolsos, molt xulos, la veritat, des de més esport, fins a més una miqueta més de vestir, fins a vestir per casaments, i després també tenim marroquineria, tenim carteres d'home, tenim monederos de dona. Després també tenim algun complement d'una marca en concret, algun mocador, algun paraigües, alguna bufanda. Bueno, tenim una miqueta de tot.
1: Molt bé. Que s'ensumen les rebaixes.
0: Sí.
1: Que vosaltres quan comenceu?
0: El dia 1 de juliol comencem les rebaixes a les dues botigues i a la nostra pàgina web, que tenim una pàgina web que es diu www.fontpell.com. Allà podeu veure no tot el que tenim, però el 90% sí. I això, el dia 1 de juliol comencem les rebaixes.
1: Molt bé, en quins tants percents aproximadament,
0: Depèn, això no t'ho puc dir exacte perquè depèn del producte.
1: Molt bé, però també serà a partir del dia 1 de juliol.
0: Sí, del dia 1 de juliol.
1: Molt bé, doncs ja sabeu, començar les rebaixes a la sabateria Fontpell l'1 de juliol.
2: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
1: Que a Sant Boi de Llobregat la sabateria Fontpella està al carrer Vidal i Barraquer 28 a la nostra ciutat des de l'any 1995, que tenen pàgina web. Si poseu sabateria Fontpell, de seguida sí, trobareu el cercador.
0: Correcte.
1: És molt fàcil. Esteu a les xarxes també,
0: sí,
1: Laura?
0: Sí, tenim Facebook, tenim Instagram, Fontpell Sabateries, i el que necessiteu, qualsevol pregunta, que us enviï alguna foto o alguna cosa, em podeu escriure des d'allà, que ho porto jo.
1: Molt bé. I al Prat, hem dit que també donaríem la informació de la botiga del Prat, que esteu al que diem al carrer Major, has dit, oi?
0: Sí, al carrer Frederic Soler, número 42.
1: I per resumir, si et pregunto una frase, fem un esforç de síntesi, eh? Laura Font, des de la sabateria Fontpell, una frase que resumeixi tot el que he posat sobre la taula, la importància d'un bon calçat, d'anar còmodes, que no apretin aquelles sabates, aquelles sandàlies, ara que farà, diuen, tanta calor, per exemple, a partir d'aquest proper cap de setmana. Vinga, què diries, per resumir, una frase?
0: Bueno, diria que, en general, que no et facin mal els peus és com guanyar vida. Vull dir,
1: és una bona frase, és una bona frase.
0: Has d'anar ben calçat i, bueno, quan et fa mal els peus el dia ja no va igual.
1: I tant. Arriba la revetlla de Sant Joan. Colors per les sabates, per aquesta revetlla. Va, digue'ns un color.
0: Colors, us diria, doncs, em mantinc amb el que dic, eh? Us diria,
1: sí?
0: O un marró, el negre també realment és un dels colors que més es ven sempre, estiu i hivern, perquè el negre és un clàssic que te'l pots posar per tot, de dia i de vestir, i et diria també metal·litzats, daurats i platejats.
1: Fantàstic, doncs prenem nota. Moltíssimes gràcies, Laura Font, des de la sabateria Fontpell, i fins la propera.
0: Bon dia. Moltes gràcies, un plaer.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Doncs continua la sintonia de Ràdio Sant Boi. Aquest divendres iniciem aquest espai que fem amb el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal, amb una de les bandes sonores i una de les escenes cinematogràfiques més icòniques, que és aquest ball de la pel·li Pulp Fiction. És a dir, que una de les pel·lícules de l'univers Tarantino, i ja ens escolta el Jaume Vidal. Jaume, què tal? Bon divendres.
1: Molt bon dia, bon divendres, i tant que sí. Sí, Pulp Fiction és d'aquelles pel·lícules que s'ha quedat en la ment nostra, uns per rebutjar-la per alguns aspectes concrets i altres perquè aquests aspectes no li fan cap nosa i veritablement doncs llueix i gaudeix d'una pel·lícula com aquesta, no? Veritablement és molt singular. El senyor Tarantino ha descobert aquí una manera de fer cinema que t'atrapa, eh? Vull dir, et quedes allà agafat com un... com si fos una trampa, vaja.
0: Doncs vinga, escoltem una miqueta més d'aquesta banda sonora i d'aquesta escena, amb la Uma Thurman i el John Travolta, tan icònica, del món del cinema.

0: Doncs som-hi, Jaume, per què has escollit Pulp Fiction, aquesta pel·lícula d'en Tarantino? Avui per començar aquest espai de pel·lícules recomanades.
1: Sí, perquè, bueno, perquè jo penso que no el podem oblidar, en aquest senyor. Podem estar en desacord amb ell, com veurem després de les 6 pel·lícules que hem triat, que hi ha algunes que no hi estaries ben bé d'acord, no? Però que cal destacar-les perquè en el moment que es van estrenar, doncs van tenir un impacte realment singular, oi?
0: Aquesta és del 94.
1: Sí, bueno, aquesta no ho tinc apuntat.
0: Sí, sí, 1994, sí.
1: Bueno, molt bé, molt bé. Ara m'ho apunto, ja no mancarà mai aquesta data. Doncs bé, doncs és un triomf absolut a Sitges, aquesta pel·lícula, quan es va estrenar. El film fa honor a la història policíaca de quiosc invocades pel seu títol i trasllada l'espectador a un món sòrdid i violent poblat de personatges desarrelats que parlen per la boca dels canons de les seves armes i amb la contundència dels arguments dels seus punys. Bueno, doncs també després ho trobarem amb Reservoir Dogs, on Tarantino fracciona l'acció del seu film en diverses seqüències aparentment aïllades, però que acaben encaixant amb la diabòlica precisió d'un puzzle original i subjectiu. Pel·lícules aquestes, doncs, que sempre que l'anomenes tothom les coneix i veritablement és molt fàcil fer homenatges un cop ha passat el temps d'elles mateixes, no?
0: Com deies abans, Tarantino té, doncs això, els seus fidels i els seus detractors, no? No...
1: Sí.
0: Bé, com moltes vegades hem comentat, Jaume, aquests grans directors de cinema ja passa, o directores de cinema, ja
1: sí.
0: passa, no? Que té gent que li agrada molt o gent que no li agrada gens.
1: Jo també passa, i el que també passa és que la seva música va ser tan interessant, i bueno, ja ho hem pogut comprovar amb aquesta que hem escoltat, no? I aquí a Sant Boi teníeu un grup que eren de 4
0: sí.
1: persones, les cucaratxes... No sé
0: Enojades.
1: Enojades,
0: sí,
1: exacte.
0: Sí. I aquella... els hem tingut aquí moltes vegades.
1: Moltes, sí. jo també. Sí. Van venir moltes vegades. I veritablement era interessant escoltar la seva manera de ser fidels a Tarantino, no? La veritat és que molt, molt agradable, molt. I Tarantino, doncs, sempre estarà en la nostra memòria, oi, d'una manera, doncs, que després li podrem anar criticant tot el que vulguis, però que d'entrada, doncs, és referent inqüestionable del bon cinema, perquè no hi ha dubte, i sobretot en l'última pel·lícula crec que fa una troballa extraordinària amb allò de Hollywood, bueno, que va ser referent en molts aspectes, van a parar a diferents punts també, sempre negres. Aquestes negros que té la societat, no?, que moltes vegades quedem... L'altre dia me'n parlava una persona, diu, recordes la pel·lícula Hawking a nit? Tu sí que la recordes, oi?
0: Doncs no sé,
1: no.
0: Més, ara mateix, així
1: és
0: de memòria...
1: Martínez. És de Martin Scorsese i és una pel·lícula que parla d'una orella que troben al mig del jardí o al mig de la gespa d'una ciutat, i a partir d'aquella orella, que està tallada, evidentment, doncs comencem a entrar en un món així de ficció, però que és una ficció negra, de personatges que són capaços de cantar el que tu no pots ni imaginar i que precisament perquè ho canten, doncs tu connectes amb aquella realitat que bueno, que en definitiva no has tingut oportunitat de sentir-la o viure-la, perquè és marginal, m'entens? És molt, molt interessant aquella pel·lícula també. Bueno, Martin Scorsese no el descobrirem ara. També és una altra que ens donarà peu a, buah, a una pila pilíssima, sobretot aquella de les últimes que va fer carregant-se els indis d'una manera extraordinària, precisament perquè es feien rics, no? Te'n recordes?
0: Sí.
1: No me'n recordo com se deia.
0: No recordo tampoc, però tot
1: tampoc
0: aquest univers
1: recordo, però,
0: tot aquest
1: però...
0: univers que estem posant avui sobre la taula...
1: Sí, és un univers macabre, no?
0: Sí,
1: vull dir, saps?
0: Sí.
1: Allò que probablement podem ser molt queixosos a la vida, però veritablement no ens podem queixar d'haver viscut aquestes experiències. I llavors, doncs, bueno, doncs tenim aquest avantatge.
0: Vinga, doncs avui hem començat amb Tarantino, amb Pulp Fiction, aquesta pel·lícula sí. de l'any 94. Vinga, som-hi, què més, Jaume?
1: Ara anem a parlar amb dos germans que es diuen Luc i Jean de Pierre Darrel, que van posar en solfa. Ells són belgues, eh? La denúncia és una de les seves parts forces, i la denúncia sempre és producte d'una intolerància que es beneficia de l'experiència documental dels seus realitzadors per posar al descobert l'actitud racista d'un sector de la societat belga en relació amb el problema de la immigració extracomunitària. Centrat en les relacions entre un pare i un fill, que sobreviuen a la perifèria d'una ciutat industrial gràcies a l'explotació d'una xarxa de treballadors clandestins, la promesa conjuga aquesta dimensió psicològica, també el retrat social d'una dona negra que perd el seu marit en un accident laboral. Implacable la pel·lícula, amb la narració dels fets, d'anàlisis de les seves causes, el film integra la mirada documental, però paral·lelament també la desgarrada, no? la que fa que acabem entenent a moltes persones i que donaríem en el moment que ho veiem qualsevol cosa per treure'ls d'aquella situació tan negrosa, tan burda, tan poc amable. És una pel·lícula també molt dura, però quina diferència no hi ha amb l'altra, oi?
0: Evidentment. No té res a veure. Aquesta cinema no denúncia, i aquests germans, que són coneguts com els germans d'Ardenn, eh? Aquesta sí. pel·lícula és del 96, La promesa, oi?
1: Sí. Sí, la interpreta la Jerome Rennie i Oliver Gournay. Ja dic, ja ho he dit al començar, és una pel·lícula belga que també es mantindrà en la nostra ment com a experiències cinematogràfiques viscudes des de la negror, però en aquest cas d'una altra mena, no? Molt ara, bé. Si et sembla...
0: Vinga, som-hi, de què vols parlar?
1: Podríem parlar d'un altre negró.
0: Una negró que va causar molta polèmica, anem bé?
1: Aquesta sí. va generar molta passió, va generar, sí. aquesta. Vinga, es tracta de la projecte de la Bruixa Blair.
0: Any 99,
1: aquesta. 99, sí. És una pel·lícula que va dirigir Daniel Rink i Eduard Sánchez, i que, bueno... alguns dels seus clàssics contemporanis del cinema de terror, La nit dels morts vivents, del senyor Romero, La matança de Texas, de Tom Hooper, ja han demostrat que amb un pressupost escàs es poden aconseguir obres altament inquietants. Això ja ho sabíem.
0: Sí, però que bueno, es van registrar com si fos un documental, oi? Que,
1: això mateix,
0: que sí,
1: la pel·lícula sí. està presentada com si fos un documental.
0: Que en realitat, bé, com a fals documental, que en realitat
1: com a
0: fals
1: no era documental,
0: això.
1: Sí, perquè sí, sí. no ho és, un
0: exacte,
1: documental.
0: Exacte.
1: I llavors, bueno, té doncs la necessitat, o sigui, de la necessitat en fa virtut, plantejant un interessant joc metalingüístic enregistrat en vídeo, càmera en mà, des d'un punt de vista subjectiu, les imatges que nosaltres estem veient corresponen al mateix temps a la pel·lícula de ficció de The Blair Witch Project i a les suposades cintes gravades per tres estudiants de cinema que s'endinsen i es perden en un bosc per fer un documental sobre un cas de bruixeria i assassinat de nens.
0: Déu-n'hi-do la polèmica que va remenar aquesta pel·lícula,
1: o
0: bé, aquest documental
1: jo,
0: fals.
1: Jo la vaig rebutjar gairebé de pla, Jo no vaig entrar en l'apassionament de defensar-la, No sé, em va semblar bueno, que es pot fer el que es vulgui. I això, hi ha un amic meu que es diu Albert, que sempre ho defensa en un altre programa que faig amb ell, no? Però que la veritat és que hi ha coses que no m'entren. I ja està, i aquesta em vaig quedar fora totalment. Però avui l'he volgut destacar perquè... parlant de negros, doncs ja en tenim tres.
0: Doncs vinga, el projecte de la bruixa de Blair, aquesta pel·lícula de l'any 99 que va aixecar moltíssima polseguera.
1: Exacte.
0: Què més? Llavors,
1: en tenim una altra, aquesta és de Brian De Palma, aquest és tot un clàssic, eh? Vull dir, aquí ja entrem en una altra dimensió. De tota manera, el senyor Brian De Palma és un senyor que no desaprofita l'oportunitat de fer-te sentir les coses més absurdes, també, no? Vull dir, més dures, vaja, més violentes, no? Es tracta aquesta pel·lícula que porta per títol El preu del poder, d'una pel·lícula d'Al Pacino, Stephen Baber, Michael Pfeiffer i la Mary Elizabeth Mastroianni, que després d'uns inicis imitadors de mestres com Alfred Hitchcock, en films com Obsession, Vestida per matar, o Els intocables, Elias Net, aquesta seria la que més m'agrada d'ell, val a dir-ho, Brian De Palma, I de Miguel Ángel Antonioni, també, amb el film Impacte, Brian De Palma va ressuscitar també l'esperit d'Scarface. És un remake realitzat als anys 50, després del clàssic d'Howard Hughes, al marge d'un context que en els anys 30 era socialment favorable al cinema de gànster com a reflex de la nova situació social creada després de la depressió econòmica allà als Estats Units, no? Pel·lícules que es podrien comparar amb aquesta podrien ser El King Kong, La dona pantera i també una altra de molt dura, que és El carter sempre truca dues vegades, que la veritat ens posa en contacte amb realitzadors que també han destacat per la seva contundència, per exemple, el senyor Oliver Stone, no? Bueno, aquesta pel·lícula, El preu del poder...
0: Any 83.
1: 83, exacte. És una pel·lícula que, la veritat, t'entra per pels ulls. T'entra encara que tingui aquests moments que jo et deia, que el Brian De Palma no deixa de connectar-hi. Jo recordaria una pel·lícula que es diu El llibre negre, que també l'hem parlat moltes vegades, que és també de Brian De Palma, que parla sobre els negocis que van fer els nazis durant l'extermini de tots els jueus que van poder. La veritat és que és una pel·lícula contundent, també, molt forta, i que et fa pensar en el mal com a cosa natural entre els éssers humans, no et sembla?
0: Doncs sí.
1: La veritat és que és molt bona aquella pel·lícula, també, però des d'aquest punt de vista.
0: Bé. El precio del poder, aquesta pel·lícula de Brian De Palma, de l'any 83,
1: sí,
0: amb Al Pacino, per exemple, o Michael Pfeiffer com a principals protagonistes.
1: Sí.
0: Què més?
1: Al Pacino sempre convenç, eh?
0: Sempre ho fa bé.
1: Jo la veritat és que he vist cada cosa d'ell que dius, ostres, tu, quin tio més bo. Bueno, tenim encara una altra de pel·lícula, que aquesta porta El preu de l'ambició. O sigui, l'ambició és un altre defecte humà, esclar.
0: Sí, del preu del poder passem al preu de l'ambició.
1: De l'ambició, eh? Sí.
0: Sí.
1: Aquesta és del 91 i està dirigida per Marta Kulitsch. La Laura Dern, Robert Duvall, Diana Lane i Lucas Haas són els seus protagonistes. Els tan maca com la S majúscula Envelliràs la nostra casa i donaràs brillantor a aquestes parets, aquestes paraules no corresponen a l'anunci d'un infal·lible producte de neteja domèstica, sinó que és la frase de benvinguda amb la qual un pare de família del sud dels Estats Units acull el 1935 una noia de sexualitat agitada. No sé si la recordaràs, aquesta pel·lícula.
0: No la recordo. Estic mirant l'argument. No la recordava, aquesta.
1: No, ella fa un paper de seductora constant, la Laura Dern, de seductora constant, i el Dover Duvall va de bòlito. Perquè, esclar, vull dir, és tal la proposta que li fa a nivell d'exhibició sexual que acaba tenint problemes de tota mena, no? Per treure-se de la sobre, per mirar d'entendre-la, per... Bueno, és una pel·lícula que ens parla d'això, de mostrar el trasbals que una sexualitat agitada provoca, no? I aquesta noia provoca dins aquest microcosmos conservador a partir del llibre autobiogràfic escrit per Colden Billingham. Bé, doncs, la pel·lícula és d'aquelles que en el moment que la poguessis veure, El preu de l'ambició, segurament la rebutjaràs perquè, bueno, perquè no hi estaràs d'acord amb aquesta noia. Però el que no faràs és menystenir el goig que proporciona una pel·lícula desestabilitzada com aquesta, eh? Vull dir, que no té res a veure amb allò que diem i potser desitgem que ens comportem molt bé entre nosaltres i d'aquesta manera vivint assossegats. Aquí no hi ha assossegament possible.
0: El preu de l'ambició i el que sona és la banda sonora, pregunto?
1: Sí?
0: Doncs mira, sí, li pregunto a l'Albert, diu que sí. Doncs mira, l'escoltem. D'acord.

0: El preu de l'ambició, aquesta pel·lícula de l'any 91, que també ens fa veure el Jaume, que hem passat del preu del poder, no confondre amb aquesta, que és el preu de l'ambició.
1: Sí, ara ja arribem amb una altra constant, en aquesta constant que va proporcionar el senyor Orson Welles, doncs, amb la seva filmografia. Veritablement, Orson Welles necessita, doncs, un comentari per cada pel·lícula de les que va fer, perquè la seva complexitat és molt...
0: És el
1: molt...
0: que anava a dir, que també és d'aquests directors que... L'has d'entendre, que necessites temps per entendre el que ens diu, el missatge i tot plegat.
1: Sí, sí. L'altre dia vaig veure aquesta... a veure si me'n recordo. vaig veure aquesta que interpreta en Charlton Heston i la Janet Blake, que és en la frontera amb Mèxic, que fan que la pel·lícula és un atemptat que fan amb un cotxe, que el veus des d'un bon principi i el vas seguint fins que esclata, no? I després entrem en un camp de corrupció que Déu-n'hi-do. Però avui la que he triat és la pel·lícula El procés, una pel·lícula interpretada per Anthony Perkins i Romy Schneider. Mm-hmm. Molt admirada al moment de la seva estrena, El procés és un enfrontament entre dos grans de la creació artística, el senyor Welles i el senyor Kafka, que tots dos els coneixem molt bé, qualsevol que hagi estat en aquest planeta només una temporada, no? Resultant-ne un debat filosòfic excessiu, potser, sempre però tenim molt present la qualitat visual, amb un recital de la força fosca i terrible del mestre, fent coincidir el que havia fet i faria després. Aquesta llarga narració de totes les passivitats absorbeix un clima que frenètic, sempre creixent, així com un ritme gegant d'epopeia moderna, els moviments escènics que menen sense deixar el laberint secret en el qual tenim la sensació que es belluga tota la trama, i el procés és, bueno, tot això que tantes vegades anomenem, i sobretot des que tenim les xarxes socials, que d'una manera o altra les persones ara no ens avorrim, oi? Què et sembla a tu?
0: Bé, hi haurà de tot. També és bo avorrir-se, de tant en tant. No, de tant en tant també és bo avorrir-se,
1: Bueno, és una de les coses que ja es recomanen. Diu, clar. És molt interessant que sapiguem avorrir-nos,
0: I tant.
1: Bueno, doncs a la pel·lícula
0: aquesta pel·li és de l'any 62,
1: Sí,
0: El proceso.
1: Sí, aquesta és del 62, sí. Llavors, la pel·lícula és un brugit constant, Vull dir, és un brugit com aquell que agafa el mòbil de bon matí i quan està en el tren el mira, quan arriba en el treball, doncs llavors deixa el mòbil per mirar l'ordinador i fins que no va a dormir no el deixa, no? És en aquest estil. I és que el senyor Orson Welles ja ho veia venir, això, que tenia
0: va ser un avançat del seu temps, perquè insisteixo que és de l'any 62, aquesta pel·li.
1: Per això, que no tenia res a veure amb els mòbils i amb això, no. Però ell ja preveia que estaríem atrapats així com un... Vull dir, com una ratota amb una trampa que ha saltat la peça aquella, no? Perquè, és clar, és que t'ho deixa tan clar, tot això. L'Anthony Perkins és un home tan atabalat que fa perdre el nord, La Romy Schneider no me'n recordo massa bé, perquè se m'ha oblidat una mica ja, Però... No, el que sí recordo és el Perkins, que, bueno, que al final acaba, doncs, que ja no puc més, saps? Una cosa realment extraordinària. Pel·lícula també, que per veure-la, doncs, jo penso que és vàlida, perquè Orson Welles era un home que veia venir moltes coses. I el neguit, i l'estar ocupat, i no tenir un moment d'avorriment, i tot això, en aquesta pel·lícula, veritablement, ho planteja d'una manera extraordinària. Bueno, doncs això és el que hem tingut avui. Jo encara no en parlaria d'una altra, si et sembla.
0: Vinga, aquesta és de regal.
1: Aquesta de regal.
0: Quina és aquesta?
1: És una que interpreta el Harrison Ford i... també el Robert Julia i també la Demi Denemy. Val. La va dirigir Alan Pakula i es diu Presumpta Innocent.
0: Sí.
1: Aquesta sí que la vas poder veure, si és que la vas mirar per la televisió, no fa gaire.
0: Bé, però fa temps d'aquesta pel·li. No l'he vist fa gaire, 90, però sí fa temps.
1: També, sí, però ara no fa gaire que jo la vaig poder veure. Llavors, les notables dosis d'intriga i els desbordants ingredients sexuals que caracteritzen una trama basada en el cas d'un advocat acusat al mateix temps de la violació i l'assassinat d'una col·lega amb la qual mantenia relacions extramatrimonials van fer vendre milers de còpies de la novel·la d'Scott Turow, Presumpta Innocent. Et sona més, ara?
0: Sí, sí, ara ja sé quina és.
1: Ara ja saps quina és, eh? Sí. Doncs mira, també m'ha semblat que era com per anomenar-la, d'una manera cabdal.
0: Molt bé, doncs Presumpta Innocent.
1: La vaig veure i la veritat és que la vaig trobar molt interessant, amb un final molt obert, molt obert. No aclareix, val a dir-ho, que sigui ell el criminal, però tampoc ho desmenteix,
0: O sigui, deixa el públic que es faci la seva pròpia idea, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Presumpta Innocent, la darrera de les pel·lis que hem escollit avui.

0: I amb aquesta banda sonora de la pel·lícula, bé, d'intriga, no? De buscar proves, de judicis, etcètera, etcètera, d'acusacions, no?
1: El declaren innocent, però després tenim un afegit al final de la pel·lícula que ens deixa oberts a pensar que potser no era tan innocent. Que les pel·lícules a vegades només han de fer això, deixar-ho entreveure, no?
0: Sí, sí. Molt bé, doncs déu-n'hi-do, Jaume, tenim feina, tenim feina per visionar totes aquestes propostes que ens has posat avui sobre la taula.
1: Estic content que ho estiguis.
0: Jaume, doncs mira, finalitzem aquest espai d'avui amb aquestes recomanacions i tal com hem començat, recordant aquesta proposta que ens deies de la pel·lícula Pulp Fiction de Tarantino, et sembla? Amb la banda sonora.
1: Veus com no la podrem oblidar?
0: No la podrem oblidar, clar que no.
1: Que vagi bé.
0: Que vagi bé, bona setmana, Jaume. Gràcies.
1: Gràcies, igualment. Adéu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: William James, un dels pares de la psicologia moderna, va dir que la frontera entre el visible i l'invisible és més fina del que ens agrada admetre. I potser per això, des que existeixen éssers humans, existeix també la pregunta que tots, tard o d'hora, ens fem. Què passa quan morim? Totes les cultures l'han intentat respondre. Els egipcis parlaven del duat, els grecs de l'hades, els romans dels manes, els budistes del cicle de la reencarnació. A les abadies medievals es recopilen històries de visions del més enllà, al segle XIX l'espiritisme esclata com mai, taules que ballen, copets que contesten preguntes i Allan Kardec fent manuals per comunicar-se amb l'altre costat. I aquí, a casa nostra, tenim de tot. Des de les llegendes d'esperits a Catalunya, amb els misteris que explicava en Sebastià d'Arbó, fins al contemporani actual doctor Manuel Sanz Segarra, metge mediàtic, que parla d'energies subtils, consciències que sobreviuen al cos i la física quàntica aplicada a l'ànima. Un còctel curiós, sobretot perquè algun dia ens pararem a explicar ben bé què hi té a veure la física quàntica, realment. Però avui, al segle XXI, el debat va més enllà del folklore. Tenim milers de testimonis d'experiències properes a la mort. Túnels de llum, sensació de pau, retrobaments amb familiars... Són un viatge a una altra realitat o una il·lusió potent del cervell al límit? Avui mirarem tot això sense prejudicis, però sense renunciar a l'esperit crític. Perquè potser els fantasmes sí que existeixen, però la majoria potser són ben vius. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, amb permís de la gravetat i de les energies quàntiques.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per entendre no només què creiem sobre la mort, sinó per què els humans desenvolupem creences en una vida més enllà, hem demanat a la bona amiga Candela Anton, antropòloga i divulgadora, que ens expliqui què diu la recerca sobre els mecanismes cognitius que hi ha al darrere. Una mirada que va molt més enllà del folklore i que ens ajuda a entendre què del nostre pensament és universal i què és cultural. Endavant amb l'àudio.
2: Doncs aquí va la meva resposta a aquesta pregunta de per què els humans creiem en la vida després de la mort. No donaré una resposta religiosa ni filosòfica, perquè no és el meu terreny, i us explicaré què diu la ciència sobre els mecanismes cognitius que ens porten a desenvolupar aquestes creences. Comencem per una cosa que tenim tots, la teoria de la ment. És aquesta capacitat d'atribuir estats mentals als altres, pensaments, desitjos, intencions, i això va evolucionar per predir i manipular el comportament d'altres persones. I funciona tan bé que no la podem ni apagar. Quan algú mor, veiem clarament que el cos deixa de funcionar. No respira, no es mou, es descomposa... Però els estats mentals no són observables. Ens resulta fàcil imaginar que el cos cessa, que deixa de fer coses. Però extremadament difícil imaginar que el pensament, el desig, el record, simplement s'apaguen o desapareixen. Així que continuem aplicant la nostra teoria de la ment a persones que ja no hi són. És una espècie de subproducte, un efecte col·lateral de tenir un sistema cognitiu tan poderós com per entendre ments. Els estudis interculturals mostren que, amb l'edat, les persones desenvolupen el que s'anomena dualisme intuïtiu. La tendència a pensar que els processos psicològics continuen després de la mort, però els biològics no. Això s'ha documentat als Estats Units, Espanya, Madagascar, a Vanuatu... Però ojo, perquè a Vanuatu, quan se'ls dona un marc religiós cristià amb èmfasi en la resurrecció del cos, la gent diu el contrari, que els processos biològics continuen després de la mort més que els psicològics. Així que la cultura modifica profundament com expressem aquestes intuïcions cognitives bàsiques. I gairebé la meitat de les persones barregen explicacions naturals i sobrenaturals sense cap conflicte aparent. Diuen, el cos es descompon. I a la frase següent potser et diuen, però el seu esperit està amb Déu. Aleshores, les creences en el més enllà són una adaptació o són un subproducte? La hipòtesi del subproducte suggereix que són efectes secundaris d'altres capacitats cognitives que sí que han sigut adaptatives. Per exemple, la teoria de la ment, la por a la mort o la nostra incapacitat per imaginar la nostra pròpia inexistència. És com el melic. No és que la selecció natural l'afavorís, és només el resultat inevitable de tenir cordó umbilical. I això és el que sabem. Les creences en la vida després de la mort semblen emergir de l'arquitectura bàsica del nostre cervell social. Però la forma específica que prenen depèn massivament del context cultural. No hi ha un més enllà universal als nostres caps. Hi ha mecanismes cognitius universals que cada cultura, doncs, modela de forma diferent. En fi, fins aquí el meu detallet.
1: Doncs, Candela, escolta, moltes gràcies per haver volgut ser en aquest espai avui i gràcies també per ajudar-nos a veure que el més enllà, abans de ser un lloc, és una conseqüència del tipus de cervell i de cultura que tenim. Entrem en matèria. Ara saludem en Jordi Vilà, el nostre expert en posar llum natural quan tot sembla llum sobrenatural. Jordi Vilà, geòleg, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Què tal, Jordi? Com estàs?
3: Festa.
1: Jordi?
3: Digues.
1: Ep.
3: Sento veus.
1: Ep. Què són aquests sorolls?
3: Ets tu, Sergi?
1: Què és això? Què són aquests cops?
3: Ets tu?
1: Ep.
3: Sí.
1: Jo no estic fent res. Jo no estic fent res. Què dius? Què dius?
3: És que porto els cascos posats. Sí. Noi, ho sento. Sí.
1: Punyeta. Així no podem anar enlloc, eh? Mare de Déu. Què feies?
3: Doncs mira, estava llegint precisament sobre cultures antigues. I m'ha vingut a col·lació molt bé tot això, doncs, que dels enterraments, de la vida després de la mort, de quines coses passen. Fixa't, abans que existissin els mèdiums, abans que existissin les taules de fer Ouija o les sèries de Netflix sobre fantasmes,
1: sí,
3: hi havia una cosa que és claríssima i que passa a tothom. Doncs que la gent es mor i que els vius, sí, ho hem de gestionar d'alguna manera.
1: Aquest segurament és un dels temes que ha generat més literatura i que ha generat més preguntes al llarg de la història de tota la humanitat. Probablement. Què passa?
3: Pel·lícules i sèries.
1: Després, eh?
3: Sí.
1: No, pel·lícules ara, com... però abans novel·les i teories i la Candela ens ho explicava a l'àudio, que totes les cultures del món s'ho han preguntat, s'ho han explicat, han intentat buscar algun tipus d'explicació al respecte, oi?
3: Sí, pel·lícules com Ghost, allà amb el fang.
1: Per exemple, sí, home. I tantes, eh? Tantes i tantes.
3: Sí, d'altres. No m'ha vingut aquest al cap, no sé per què.
1: Què seria del gènere del terror sense algunes d'aquestes històries, eh?
3: Exacte. Fixa't que tot molt humà. Com sempre, ens rematem a la consciència humana per intentar recuperar la memòria d'aquells éssers que ja no hi són.
1: I
3: és clar, i com ho fas? Doncs mira, quan es moren o no, quan es morien abans, ara també els hi retem homenatge, no? Els hi fem un últim homenatge. I en aquelles èpoques passades, doncs, per exemple, se'ls adornava, se'ls hi donava armes perquè poguessin continuar el seu viatge en una altra vida. Fins i tot se'ls hi donava una moneda que se'ls hi posava aquí als ulls perquè poguessin passar a l'altre món, eh? Que això es dedicava a fer això a Caron.
1: Per travessar l'Hades, justament, no? Cap a l'Hades, oi? Sí.
3: Doncs els hi donaven monedes, per pagar a Caron. Els hi posaven roba, els vestien, o els posaven fins i tot, aquí a Catalunya, en èpoques prehistòriques, es troben els cossos en posició fetal, en posició així com de fetus. Diuen els historiadors que s'enterraven d'aquesta manera perquè poguessin tornar a sortir l'altra vida de la mateixa manera, de la mateixa posició que havien nascut en aquesta.
1: Com per tornar a néixer allà, diguem.
3: Sí. Això, evidentment, són les teories que ells expliquen. Segurament n'hi ha més d'una d'aquestes teories, però una d'aquestes l'expliquen d'aquesta manera i això és maco de sentir. Se'ls enterrava sempre d'est a oest, amb el rostre mirant cap a l'est, que és cap on neix el sol, i els peus cap a l'oest, que és cap on mor el sol. No, aleshores, ja des de l'antigo, fixa't que buscava una explicació, se'ls hi buscava una mica de sentit a totes aquestes coses.
1: I però... sempre cap per munt, mirant el cel, diguem, també.
3: N'hi ha que miren al cel, n'hi ha que miren de costat. En altres cultures els enterren de costat, mirant cap a una direcció concreta, cap a l'est, per exemple. És a dir, cada cultura té la seva manera de fer-ho. Però sí que totes respecten el mateix, que se'ls enterra d'una manera digna i a punt per anar a un altre lloc, no?
1: A una transcendentalitat, alguna determinada...
3: Exacte.
1: Altra realitat, diguem-ne, no?
3: Sí. Això és la manera que tenim una mica de gestionar aquests moments difícils. Però sí que és veritat que fa un cert temps, això és una data molt concreta, el 1848, comença el moviment de l'espiritisme. Tal com el coneixem avui en dia, que són l'espiritisme, és aquest el parlar directament amb els morts, els copets a les taules, aquests moviments imperceptibles, fins i tot les ànimes es posen dins del mèdium i parlen a través del mèdium. És a dir, hi ha aquest auge.
1: Però això és un fenomen occidental i segurament modern, d'alguna manera, no? És a dir, del segle XX.
3: Sí, modern. Això és 1848. Ens situem en un cas molt concret. És als Estats Units, a Hyattsville, prop de Nova York, on hi ha tota una sèrie doncs, de famílies que viuen en cases aïllades, amb creences fortament religioses, protestantistes en aquest cas, i allà en una d'aquestes cases hi viuen les germanes Maggie i Kate Fox. Són unes adolescents que afirmen que se senten cops misteriosos per casa, que són d'un esperit que li diuen elles, que li diuen Mr. Splitfoot. Ah. I acorden amb ell un codi, cops, per respondre sí i no a les seves preguntes. Aquí, realment, això es torna molt mediàtic. Uh-huh. I aquestes germanes, fins i tot, acaben fent actuacions davant de molta gent i acaba sent, doncs, un moviment que s'expandeix molt ràpidament per lo vistós que arriba a ser.
1: Mitjans del segle XIX, això?
3: Mitjans del segle XIX, sí, sí. Època victoriana.
1: Sí, sí.
3: Ens hem d'imaginar, també, que en aquest moment que s'arrela tant, doncs, és perquè doncs, es viu un moment d'una doncs, crisi, forta crisi de fe i, fins i tot, una crisi religiosa. Es comença a qüestionar les lectures habituals, les lectures normals de la Bíblia, on ja apareixen diferents teories científiques, Darwin, teories geològiques, que canvia el paradigma. Molta gent busca doncs, una espiritualitat que sigui de tu a tu i no tant vinculada amb l'Església.
1: Clar.
3: És a dir, amb l'Església,
1: o sigui, que sigui més individual...
3: Sí.
1: Exacte, sí, ara entenc. Clar, o sigui, que sigui més domèstica, fins i tot, no?
3: Com sí, senyor, perquè l'Església ens vincula amb una espècie d'ésser superior que li direm Déu. No, però no, jo vull el meu familiar. Precisament tot això coincideix doncs, amb la Guerra Civil Nord-Americana, on hi van haver-hi milers i milers i milers de morts, i les famílies, per poder gestionar aquest dol, acudien als mèdiums que els donaven les respostes que necessitaven o que buscaven o que ells volien sentir.
1: Una determinada esperança, dir, diguem, no?
3: Sí, diguéssim, estic bé des d'aquí al més enllà, no patiu per mi, ens trobarem més endavant.
1: Clar.
3: També... els vius busquem una mica a veure que no se m'acabi ni mi això, com apretar el botó off, s'ha acabat.
1: Clar.
3: No, tenim aquesta por doncs, que
1: duri una mica més.
3: Continuar en un altre lloc, sí, home.
1: De fet, remetent-nos al que ens explicava la Candela Anton, deia que tenim aquest biaix, que tendim a pensar aquesta dualitat cognitiva que deia ella, de que els processos biològics s'aturen però els espirituals no s'aturen, no? I això realment és un biaix pràcticament arbitrari. Això és pensar-ho perquè ens agrada pensar això, no?
3: Exacte, però si això no està pensat a l'espiritisme per gent que diries, ostres, que clar, aquesta gent té aquest problema. No, al contrari. Molts participants i molta gent fermament creents d'aquest moviment són gent culta, són gent que precisament té ganes de novetats. Pensa que és un moment en què hi ha el farciment, doncs el ferrocarril, el telègraf.
1: Fins i tot classes benestants,
3: Sí, sí, sí, tant i tant. Precisament classes benestants són les que acudien al mèdium.
1: Es posa de moda, diguem.
3: Es posa de moda, és una moda. És una, en certa manera, si s'inventa el telègraf, també s'inventa doncs, el telègraf pels morts, per comunicar-los amb els morts. Fent molt el zoom de l'època.
1: Exacte, o sigui que aconsegueixen una via, un canal de comunicació,
3: Per exemple, el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle,
1: sí, tant.
3: Que és l'escriptor doncs, que crea el detectiu racional per excel·lència,
1: sí, senyor.
3: Doncs creu en les fotografies de fades i creu en l'espiritisme. És una persona que, tot i escriure de manera tan racional, té aquest altre ressent. No té per què ser incompatible. Doncs bé, el que potser no ha transcendit d'aquestes germanes, en tot retorno aquestes dues germanes, la Maggie i la Kate Fox, és que cap al final de les seves vides van dir que s'ho van inventar tot.
1: Fixa't tu. Epa. Sí, que van muntar un pollastre monumental, es van fer famoses i al final resulta que, com tants d'altres casos similars, ha resultat ser un invent.
3: Exacte. Al final s'ho van inventar, el que passa és que no va transcendir, perquè l'altre ja estava tan arrelat que la gent ja...
1: Agradava més la versió de creure's que això era tot cert, no?
3: I a qui no li agrada?
1: Efectivament.
3: Qui no ha sentit mai? Qui no ha vist mai una cosa estranya? Has sentit alguna vegada? Heu sentit a vosaltres? A mi m'ha passat una vegada, estant sol a casa vaig sentir el meu nom.
1: Ah, però sí?
3: Sí, és producte del meu cervell, que simplement
1: clar,
3: és això.
1: Sí, sí. No, realment és atractiu pensar que aquestes coses són fidedignes i existeixen, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Fem una cosa, deixem que entri també el nostre convidat resident, que és biòleg i és responsable de comunicació i relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou. Hola, Albert, què tal? Com estàs?
4: Hola, bona tarda. Em fa molta gràcia aquest concepte de convidat resident. Em fa pensar...
1: Convidat resident, bueno.
4: Sí, sí, em fa pensar... Saps aquells familiars que no acaben de marxar mai de casa per Nadal?
1: Bueno, no sé, escolta, no, aquí ens encanta qui siguis i mentre hi vulguis ser, hi seràs, sense cap mena de dubte. Escolta, com ho veus, això? Ara en Jordi ens estava fent una mica de context de com va esclatar tot aquest fenomen de l'espiritisme. No sé si tu t'hi has capbussat una mica en aquells moments també per revolució industrial.
4: Sí.
1: Com es vivia tot això? Què ens
4: en dius? Sí. Estava fent una mica de recerca bibliogràfica. Ja sabeu que m'agrada buscar científics que hagin estat relacionats amb aquests temes, amb els temes que tractem a cada programa. I aquí he de dir que, ostres, hi ha nivell, eh?
1: Sí? Sí, hi ha gènere.
4: Potser és dels dies que hi ha més nivell en quant a això, a currículum científic. O sigui, aquí
1: home, és que clar, és un temàs, és un temàs.
4: Primera divisió, quasi et diria Champions, eh?
1: Caram, home, és normal, sí. És que aquí totes les cultures del món, com dèiem abans, s'hi han intentat trobar respostes, per tant, sí, ja pertoca. A sí, veure, digues.
4: Només per completar una cosa que ha comentat abans el Jordi sobre l'Arthur Conan Doyle, una de les sí. persones que va estar intentant convèncer Arthur Conan Doyle de que tot això, bueno, no era veritat, va ser Harry Houdini.
1: Ah,
4: un dels primers noms de Champions League que podem mencionar avui. Harry Houdini es va dedicar gran part de la seva vida també a intentar rebatre teories pseudocientífiques i coses
1: sí,
4: que considerava estafes.
1: De fet, James Randi, que l'hem nomenat alguna vegada en aquest mateix espai, s'havia inspirat en Houdini, efectivament.
4: Sí, ell tenia una màxima molt simple, que és quan tenia coneixement d'algú que tenia activitats de mèdium o d'espiritisme reconegudes, doncs es presentava a casa seva i li deia, doncs va, fes-ho davant meu, ho vull veure amb els meus ulls. És així,
1: llavors no simple. No hi havia manera, llavors, eh?
4: Sí, si voleu, ho va desmuntar tot. O sigui, no va...
1: Llavors, de cop, el poltergeist, no saps per què, però sí. Ja no hi és, diguem.
4: Ah, hi ha una cosa...

0: de Charles Richet.
1: No em sona.
0: Potser no us sona, eh? El senyor va guanyar el Premi Nobel de Medicina el 1913. Vull dir que...
1: Ah, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, caram. Ah,
0: i això... per si us fa gràcia saber exactament per què, va descobrir la anafilaxi.
1: Ah, ostres, Déu-n'hi-do, doncs sí, home. Per tant, era un senyor que amb un prestigi reconegudíssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tocava bastant, o sigui, encara ara tot el que és el coneixement que tenim mèdics i fisiològics sobre el funcionament de les al·lèrgies mortals veu molt dels descobriments de Charles Richet. Passa que feia bona una màxima, que és que a vegades pot ser molt, molt bon un àmbit, però en l'altre patinar una mica... Ell creia profundament en els mèdiums i creia sí. molt profundament en un aspecte molt concret del fenomen dels mèdiums, que eren els ectoplasmes.
1: Home, sí, és clar, i tant, això.
2: Jo he vist els Caçafantasmes.
1: Sí, sí, home, Caçafantasmes, jo crec que és de les primeres pel·lícules
0: que... Ho representen com un moc que té resposta emocional, és la imatge que tenim.
1: Com era l'ectoplasma? Explica'ns una mica, però.
0: Clar, l'ectoplasma, sí, el senyor Charles Richet estava convençudíssim que els mèdiums, en algun moment del trànsit en el que estaven, podien externalitzar algunes substàncies físiques, orgàniques, que eren generades pels esperits que estaven contactant en aquella sessió.
1: Val. I que era una substància, una cosa orgànica, diguem-ho.
0: Es podia generar i emetre des del cos del mèdium cap a l'exterior, i que aquests ectoplasmes podien prendre formes.
1: Ah, val.
0: Formes de cara, formes de braços, mans, peus, tentacles...
1: Ah,
0: i el tio estava convencidíssim que això era veritat.
1: Sí.
2: Jo estic refredat, això no compta, no?
0: Després veurem que si quan faci
1: una mica...
0: Sí, després potser sí. Harry Houdini li va intentar treure una mica del cap, eh? Perquè al final el que li passava a Charles Richet és que es va deixar entabanar una mica per una sèrie de mèdiums que, basaven molta part del seu show en l'emissió d'ectoplasmes. I aquí destaquem tres noms: Eva Carrier, Eusèpia Paludino, noms macos tots, i Marjorie Crandon. Seria una mica la tríada màgica de l'ectoplasma.
1: Se suposa que aquestes persones eren mèdium.
0: Sí.
1: I feien espiritisme. O sigui, eren gent que els podies contractar, venien a casa, no?
0: Sí, diguem que a dalt de tot de la piràmide posaria Eva Carrier, que és una senyora que amb el seu ectoplasma que generava podia produir cares que parlaven.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Així, en general, quan tenia una que era molt especialista en invocar l'esperit, un esperit que es deia Bienboa.
1: Bienboa.
0: Que era l'esperit d'un turc, així amb barba. Uh-huh. Que...
2: Hauria dit un portuguès, sí. Aquest nom hauria dit portuguès. Sí.
0: Doncs Eva Carrier era especialista en invocar Bienboa i que es materialitzés a les seves sessions. Sí. Eusèpia Paludino era especialista en materialitzar tentacles. Tentacles que després, durant les sessions, tocaven les cames de la gent i els agafaven. I Marjorie Crandon també una mica pel tema. Aquí, Harry Houdini es va dedicar a analitzar aquestes coses. Va descobrir que Bienboa, era un maniquí bastant lamentable.
1: Ja.
0: Yeah. O en algunes ocasions era l'assistent personal de Eva Carrier.
1: Perquè, que feia de les seves, sí, diguem.
0: Houdini es va adonar que Bienboa només apareixia a les invocacions si aquell dia l'assistent personal era a casa d'Eva Carrier.
1: Ah, esclar,
0: si no hi era,
1: llavors
0: no hi era.
1: Necessitava un compinche per poder fer-ho i no hi era. Clar.
0: Sí, també van descobrir que les cares que projectava en realitat eren retalls de revistes.
1: Clar, i això va descobrir Houdini, i llavors, perquè clar, si representava que aquestes persones les contractaves venint a casa, o tu anaves a casa d'elles i... feien aquesta mena de joc de llums,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: i d'espectacle.
0: En el cas d'Eusèpia Paludino, van descobrir que els tentacles amb els que donava cops a la gent mentre feien les sessions de mèdium eren les seves pròpies cames. I en el cas de Marjorie Crandon van descobrir que tot l'ectoplasma sortia d'un sistema de bosses que tenia la roba interior.
1: Però també, clar, és sorprenent que aquestes persones fessin una... Si s'aconseguissin fer un nom i que ningú els destapés abans, perquè pel que expliques és com tot molt matusser, no?
0: Sí, suposo que la cosa és preparar-ho bé. Ells feien bé l'ectoplasma. Yeah. Està més o menys documentat que es feia amb cotó, amb tela, amb gelatina, paper higiènic moll i clara d'ou. Amb això...
1: No sé, eh?
2: Ja, és guapo, eh?
0: I poses unes cares d'una revista pel mig i et quedava una cosa...
1: Una cosa arregladeta. No sé, però poca llum, eh? Si hi ha gaire llum, podés veure el tema, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí, potser aquest era el problema. Però bé, el bo de Charles Richet no es va retractar mai.
1: Ah, no? O sigui, no. Houdini el va destapar, però ell tant sí com no va aguantar fins al final, eh?
0: Sí.
1: Jordi, una cosa, el tema de... No sé si tu has mirat últimament això per preparar el programa. Se n'ha parlat molt de les experiències properes a la mort, eh? És un tema que està gairebé, diria, que de moda ara mateix, no? I això de la gent, doncs, que ha tingut una parada cardiorrespiratòria i ha vist el túnel i ha estat una estona, diguem-ne, allò que en diem...
2: Sí.
1: entre la vida i la mort, o ha estat fins i tot a l'altre costat, si és que existeix aquest costat, no? I expliquen

0: una sèrie de vivència més o menys similars. I es diu que no són, no són només aquí, al món occidental, sinó que passa també en d'altres cultures. No sé si has investigat sobre el tema una mica.
1: Home, doncs sí. Fixa't una cosa. Jo, d'entrada, no desmentirem les experiències properes a la mort. La persona que l'hagi tingut realment l'ha viscut com a tal.
0: Segurament, sí.
1: Perquè no deixa de ser un record al cervell que es queda i m'imagino que es deu quedar durant molt i molt de temps. Perquè deu ser una cosa bestial viure això. Però, esclar, estàs en un moment en què el cervell està en estat molt crític, està a les últimes, està sense oxigen, segurament. Fixa't que tenen una hipòxia inferior al 50%, quan lo normal ha de ser un 98, 97, 98, 99%.
0: Clar.
1: En aquestes condicions, doncs és normal doncs, que el cervell es vegi forçat a fer coses que normalment no ha de fer.
0: Clar.
1: Es genera una sèrie de neurotransmissors, tot aquest estat d'hipòxia pot arribar a portar tota una sèrie de visions que en molts dels casos no es recorden en el moment que surt d'aquella parada cardiorrespiratòria, sinó que algunes d'aquests records es generen al cap d'alguns minuts, en el millor dels casos, però també al cap d'hores o fins i tot setmanes. I és a dir,
0: sí, no és immediat,
1: moment,
0: eh?
1: No, i en aquest moment el cervell subjectiu humà el que fa, el que intenta fer és enllaçar aquests buits de memòria que ha arribat a tenir i construir una imatge que tingui un sentit.
0: Clar. Associar-ho amb alguna cosa molt més o menys, diguem-ne, mundana o que puguem relacionar amb alguna cosa que sigui de la nostra experiència quotidiana, no?
1: Exacte. I en aquest sentit de reconstruir això, culturalment l'experiència propera a la mort és diferent per segons quina cultura la viu. La cultura nostra, la cristiana, doncs veuen aquest túnel de llum i veiem aquesta llum, que són aquesta llum solen ser, doncs, en la cultura cristiana, els àngels, Jesús, que ens ve a buscar.
0: S'associa a figures divines, no?
1: Sí, o fins i tot algunes figures familiars, el meu avi, el meu pare, doncs en aquells moments, que t'arriba. El món hindú, per exemple, aquestes experiències properes a la mort, ells les viuen com que entren en una espècie d'oficina burocràtica, amb molts de paper, amb els papers, i el jutge, o també n'hi diuen Yamraj, els mira els registres i no troba el seu nom. I els diu, perdona, t'hem portat aquí per error.
0: Encara no et toca,
1: el teu nom.
0: Sí, no és el teu moment.
1: Et tornem.
0: Fa pensar en la pel·lícula que hi ha vist el just, que entren en aquella sala d'espera, no? I que van passant per allà, no?
1: Sí que ho sembla. I ells ho viuen una mica més burocràtic, tot, burocràtic i judicial. Els budistes i taoistes parlen, doncs, de viatges als tribunals de l'infern. Imagina't, on allà els hi fan un judici moral i miren a veure si quin cicle de reencarnació els hi toca.
0: Ah, esclar, allò de si et toca, si et reencarnaràs en un cuc o en un rei, no?
1: Exacte, sí, a veure si ho has fet bé, doncs t'evoluciones una miqueta més, etc. Al Japó veuen els seus familiars i a diferència d'Occident, on parlem d'un túnel, allà veuen doncs, un paisatge familiar amb els seus avantpassats. Els islàmics, per exemple, veuen figures islàmiques que són, doncs, àngels, profetes, Mahoma, que no els hi apareix de forma visual directa, diu així, com a presència, i veu, i també els hi fan el judici. Però tot sempre és molt... En aquestes experiències hi ha molta burocràcia pel mig,
0: Judicis, ja veig,
1: veure com ho has fet, perquè això preocupa.
0: Aquí potser algú espera si Sant Pere té les claus o no? També.
1: Exacte. On anem ara de cultures que no s'assemblen res a les nostres, com els pobles indígenes de Nord-Amèrica, per exemple, els d'Austràlia o Pacífic, aquestes cultures que són animalistes, veuen, no veuen un túnel, sinó que veuen un paisatge natural. Els esperits que els venen a buscar doncs, són animals o guies, que són doncs, tot temps animals protectors que els acompanyen. I la frontera de passar d'una banda a l'altra doncs, sol ser una frontera física. Doncs, pot ser un riu, pot ser un pont, una serralada, que si passes a través, si la travesses ja no tornes. Imagina't, Per tant, l'experiència per a la mort té molt a veure amb la cultura on vius tu.
0: I tant, sí, pel que explica, sí. És a dir, segurament la visió, el que veu el cervell en aquest estat d'hipòxia extrema i de, com deies tu, no? En un moment en el que el cervell no està en una situació basal normal, sinó que ha de fer uns processos que segurament no tenim ni tan sols clars quins són, no? Però després nosaltres, sí, sí. Quan aquestes persones que entre cometes retornen fent un abús de llenguatge, ho interpreten el que han vist o viscut en base a la seva experiència quotidiana, no? el que han viscut culturalment a la seva vida. No?
1: Exacte, i això està molt, molt estudiat últimament, aquestes experiències.
0: Cal dir que molts també acaben coincidint amb que aquesta mena de transcendentalitat els hi canvia la vida, no? que a partir de llavors viuen més intensament, etc. No?
1: N'estic segur, mi segur que em canviaria la vida. I si viure una cosa d'aquesta està de canviar la vida, segur. Perquè ha de ser molt intensa l'experiència.
0: Però clar, bé, perquè no deixa de ser subjectiva. Difícilment és pràcticament impossible, segurament, viure i sentir el que sents en aquesta circumstància en qualsevol altra de la teva vida normal, de la teva vida quotidiana,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí. És un cas extrem. Estàs en un cas extrem. Doncs això s'està estudiant avui, està molt en boga, i sobretot com que són experiències properes a la mort que es viuen en hospitals, doncs hi ha metges que les han vistes en pacients.
0: Sí, sí, sí.
1: I els pacients els hi expliquen i després aquests metges han fet estudis. Hi ha metges prestigiosos, que tenen com a metges tenen un prestigi bastant important, que són bons, però que parlen d'aquestes experiències properes a la mort i parlen de coses com ara la superconsciència humana.
0: Sí.
1: Parlen, doncs, que la mort física no és el final, perquè hi ha diferents plans quàntics, que és com si la Terra estigués dividida en diferents plans, com si la Terra... No com si la Terra fos plana, que per cert algun dia n'haurem de parlar,
0: però sí que
1: també es parla de la reencarnació, aquesta continuïtat.
0: Dimensions,
1: exacte. I això, si t'ho diu un senyor amb bata, i amb un currículum molt extens, té una repercussió mediàtica que no pas si t'ho dic jo amb les ulleres del revés.
0: Està clar. Eh? Sí, sí, claríssim.
1: I em poso una bata així de lleopard i colors vistosos.
0: I en ell, probablement, també li aporta bastants beneficis, a vegades crematístics, si treu algun llibre, oi?
1: M'imagino que deu ser un best-seller, segurament.
0: Sí, sí,
1: però, esclar, això... Pensa, fa servir llenguatge científic per descriure coses subjectives. Aquí tenim un problema de que estem encaixant, una mica en castellà es diu xurros com merines.
0: Sí, senyor.
1: Què estem fent aquí? Estem fent coses que no s'han de fer. Estem portant el llenguatge científic per donar una mica d'empaque, per donar validesa a tot el que jo estic dient i que són coses que no he vist.
0: Clar, i també juga una mica amb una confusió i un cert desconeixement general, no? I a la gent, com que... En cert moment varen donar per bo que el llenguatge científic era el correcte, no? El que tenia una autoritat, no? I el que ens explicava les coses tal com són, no? Clar, si algú utilitza el llenguatge científic per explicar coses que potser no són tan científiques, doncs sembla que tingui més credibilitat, no?
1: I a més amb gravetat, explicar-ho amb gravetat.
0: Clar, això, Albert...
1: Una persona molt convincent.
0: Sí, Albert, això segurament no passa només d'ara, sinó fins i tot aquests mèdiums del segle XIX, ja devien utilitzar determinats llenguatges en el seu moment, no? Segurament, no sé si has indagat en algun altre experiment o en algun altre moment d'aquests.
2: Sí, sí, si voleu, tornem cap al segle XIX. Un comentari previ que per lligar una mica amb el que deia el Jordi, i crec que ja ho hem dit en algun altre episodi. Hi ha molta gent que s'aprofita del gran encara camí i el camp per córrer que té la neurobiologia. O sigui, jo sé que ho he explicat alguna altra vegada, tot el que jo vaig estudiar fa 20 anys sobre el funcionament del cervell a cada perquè és un camp que avança molt ràpid i hi ha gent que se n'aprofita per dir, bueno, és que encara no en sabem prou, que és el mateix joc que es fa amb la física quàntica.
0: Per tant, hi cap tot. Com que no en sabem prou, utilitzo llenguatge i argot de la neurobiologia o de la física per explicar coses d'una forma més o menys esotèrica, no?
2: Sí. Però bé, viatgem un cop més cap al segle XIX. Us he promès abans científics de Champions League. Hem tret un premi Nobel, però crec que encara podem pujar a l'aposta.
0: A veure, sorprèn-nos.
2: Michael Faraday.
0: Home, caram, això sí que són paraules majores, eh?
2: Michael Faraday, per posar una mica de context, un dels científics més rellevants i un dels físics més importants de la història, bàsicament, per la seva feina en el camp de l'electricitat i l'electromagnetisme. O sigui, li devem bastant a Michael Faraday.
0: És un top, eh?
2: I és un senyor que, en un moment donat, li sobrava un temps... I crec que, per lo que he vist, es va enfadar una mica algun dia en un debat amb els seus estudiants que creien en certes coses i va decidir invertir part del seu temps preciós en rebatre el tema de les taules que es mouen soles.
0: Ah, home, importantíssim això.
2: Que podríem considerar una mica l'antecessor de la Ouija. Per si algú no està al cas, durant molt de temps s'ha cregut que una sèrie de gent al voltant d'una taula que imposen les mans sobre la taula, això genera una connexió espiritual que fa que la taula es mogui i pugui transmetre alguns missatges. És una creença bastant popular encara avui, més del que us pensaríeu.
0: La Ouija també és tamàs, eh?
2: Sí,
0: és un
2: tamàs. El Michael Faraday va aprofitar un rato que tenia lliure entre bobines d'electrocoses i es va inventar un sistema amb unes planxes de metàl·liques i capes de cartró i de vidre i amb unes agulles indicadores per rebatre un d'aquests temes, que és el de les taules que ballen. Va agafar una sèrie d'estudiants i els hi va donar a cadascú d'ells una d'aquestes sistemes de plaques que bàsicament es posaven sobre la taula, ells posaven les mans a sobre i feien una sessió espiritual d'aquestes d'invocació de missatges a través de la taula, i les plaques el que permetien és detectar d'on venia la força. Si la força venia de la persona que tenia les mans a sobre, les agulles indicadores es movien d'una forma, i si la taula es movia per una força externa aliena a les persones que hi havia allà, les agulles indicadores es movien d'una altra forma. I a partir d'aquí va fer una sèrie...
0: I com va sortir la cosa?
2: No va passar mai que fos la taula que es movia.
0: Punyet, a veure si algun dia en trobes algun que sí.
2: Sí, aquí ell, i és aquests experiments són mica el naixement d'un concepte que després lliga amb un altre temàs que deies, que és la Ouija, que és el tema del moviment ideomotor, que són moviments inconscients que podem arribar a fer sense que nosaltres sapiguem que els estem fent. Què és el que estava passant en aquest cas? Les persones participants dels experiments de Faraday no eren conscients que en un moment donat estaven fent força sobre la taula, per exemple.
0: I això pot provenir de l'autosuggestió, per exemple, no?
2: Sí, i després també? Sí, després per rematar-ho he trobat un article molt interessant en positiu respecte a això, que és bastant curiós.
0: Val, doncs escolta, Jordi, acabem el tema de que deies tu abans, les experiències properes a la mort, que dèiem aquesta una mica de, ho diria clarament, aquesta xarlataneria que combina l'argot científic per explicar fenòmens d'una forma una mica obscurs, però que no acaben de demostrar res i que a més una mica incoherent. Si li poses una mica de lupa t'adones que potser no porten gaire enlloc. Què més ens portes al respecte?
1: Doncs mira, parlàvem d'això de la supraconsciència. La supraconsciència és una espècie de teoria que diu que la nostra consciència habita en diferents plans. No només en el nostre, sinó que habita en un altre pla físic.
0: És transcendental,
1: diferent,
0: no?
1: Sí, en una altra, potser fins i tot en una altra dimensió, i per això se li posa aquest nom de ciència, que és que estan d'una manera quàntica. Que, a veure, barrejar la quàntica, que és a nivell atòmic, amb la consciència, que és una cosa que no es pot medir, doncs no deixa de ser curiós.
0: Que no es pot mesurar, i que la consciència com a tal, una cosa és la consciència i l'altra és l'ànima, que és un altre concepte que surt, que potser no acabem de saber ben bé què és.
1: Hi ha unes coses que em pregunto, que m'he preguntat, jo dic si tenim una supraconsciència, és a dir, que la nostra consciència transcendeix a l'humà i transcendeix a lo material, per què quan em claven un cop al cap puc canviar el meu caràcter? És a dir, i per què hi ha persones que tenen pèrdues de memòria i fins i tot pèrdues de personalitat?
0: És
1: perquè
0: veritat?
1: Es veu que mèdicament el teu cervell no està bé i la teva consciència doncs té fallades.
0: Clar.
1: Canvis de personalitat, pèrdues de memòria, pèrdues fins i tot de no saber ni qui ets.
0: Clar, aleshores... el que vens a dir és que si tinguéssim aquesta mena de transcendentalitat, que se suposa que no hauria de passar això, no? O sigui, podries mantenir la teva personalitat intacta, no?
1: Sí, representaria que la teva personalitat està en un pla diferent, no està en el físic estàs malalt.
0: Perquè... O sigui, el teu jo seria igual, i en canvi es demostra que en base a segons quin tipus d'experiències, accidents, etc, tot allò que se'n diu de la neuroplasticitat, i aquí entraríem també el que deia l'Albert, no? De la neurobiologia, que falta molt de camp per recórrer i que canvia constantment.
1: Clar, realment la consciència és una cosa digna d'estudi que encara no se sap ben bé d'on acaba sortint. Sí que se sap doncs que és del cervell. Això segurament ho sap més bé l'Albert que jo.
2: Sí, és que de fet, ara que dius consciència i el tema del subconscient, és que em lliga molt amb el que us deia abans dels experiments fets amb Ouija, perquè justament hi ha un experiment fet amb Ouija bastant recent, del 2012, que tenia a veure una mica amb això. Ja, d'experiments amb Ouija se n'han fet molts, des del segle XIX, 1880-1910 n'hi ha un munt, i com us deia, molts per rebatre. Hi ha molts experiments en el que s'estenen gent fent la Ouija, i el que fan és que, sense que s'adonin, per exemple, els hi canvien el tauler.
0: Clar.
2: I els missatges deixen de ser coherents, perquè, bé, us imagineu gent amb poca llum i que de cop et canvien un tauler tauler de la Ouija i que les lletres han canviat. Doncs bé, els esperits sembla que es tornaven una mica dislèxics quan canviava el tauler. També hi ha molts experiments fets amb gent fent la Ouija amb els ulls embenats i que també, curiosament, els missatges deixen de ser coherents. Hi ha gent que s'ho va fer més en sèrio, com he trobat William Barrett, un senyor que va fer unes sessions de Ouija plegant la taula de sensors per captar qualsevol mínim moviment que es fes sobre la taula i qualsevol mínima reacció muscular dels participants, i va descobrir que tot era, diguem, que les fitxes de la Ouija es movien per moviments fets no voluntàriament, en molts casos. I aquest no voluntàriament és important, perquè hem parlat abans del moviment ideomotor, que és això que...
0: Sí, involuntari, no?
2: Inconscient. El 2012 va haver una sèrie de gent una mica boja que van fer una campanya de crowdfunding, de microfinançament, per poder fer ells a la seva universitat un estudi relacionat amb la Ouija.
0: Sí. Bueno, si ho van prendre seriosament, sempre hi ha algú que ho intenta.
2: Sí, el que ells no van avisar és que realment era més seriós del que es pensava i que no tenia a veure amb la Ouija en si. Estem parlant de Ronald Rensick, Helen Gauchu, Sid Cudier, si els noms en francès se m'atreveixen una mica, però bueno.
0: Sí, ja ho hem notat.
2: Passa res, els francesos també mereixen la nostra estima.
1: Des d'aquí una salutació.
2: Sí, l'experiment era molt simple, és que agafaven gent i li feien preguntes de cultura general. Uh-huh. Quina és la capital d'Alemanya? Coses així. I deixaven que responguessin. I després els hi feien també preguntes, però deixaven que responguessin fent servir una Ouija.
0: Ah, d'acord. A veure com sortia el tema. Sí.
2: I ja us avanço que quan la pregunta era directa, el percentatge d'encert era del 50%, i que quan hi havia la Ouija pel mig, el percentatge era del 65%. O sigui, encertaven molt més.
0: Amb la Ouija.
2: Significativament més amb la Ouija que sense la Ouija.
0: I això?
2: I això té una mica de tríngulis. Resulta que, bueno, feien això, feien la pregunta... I després et feien les preguntes, però amb la Ouija. La Ouija tu la feies amb una altra persona. O sigui, era Ouija a dos, un duo. I l'altra persona...
0: Com a mínim. O sigui, tu sol, en principi, no pots jugar a la Ouija.
1: És com tenir una parella al Trivial.
2: Sí, l'altra persona...
0: Això.
2: L'altra persona, diguem, que formava part activa de l'estudi, però el participant no ho sabia.
0: Ah, val, que era un ganxo, diguem.
2: Sí, però aquesta persona no feia absolutament res. O sigui, conscientment no aplicava cap tipus de força
0: sobre el got o sobre l'aparell
2: de la Ouija. Uh-huh. El que feien era, en alguns moments, moure la Ouija a través d'un sistema d'imants per crear una mena de moment en el que la persona, diguem, participant de veritat, de cop veiés que ella, sense fer res, el got es movia i responia bé.
0: Yeah.
2: I això generava una atmosfera...
0: Un estat mental de tots, no?
2: Un estat. Uh-huh. I després deixaven, bueno, això ho feien alguna vegada, la Ouija, la peça es movia, la movien ells i feien que respongués. I això, clar, això no he fet res, això se'ls pos, no sé què. I després seguien amb les preguntes. I a partir d'aquí ja no movien mai voluntàriament la peça de la Ouija. Doncs això, quan calculaves el percentatge d'encerts, el percentatge d'encerts era significativament bastant més alt...
0: Més alt, amb Ouija que sense.
2: Quan estaven fent la Ouija, de preguntes de cultura general. I la hipòtesi que ells feien, primer que... evidentment, quan no movien la peça a ells, uh-huh, eren moviments involuntaris de la persona participant, i que l'estat que havien induït ells feia que inconscientment els facilitava trobar la informació que realment tenien al seu cervell, però que en condicions normals no n'eren conscients.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Molt bé.
0: O sigui, va ser un experiment neurobiològic, de fet, o gairebé
2: sí,
0: biològic.
2: Ells acabaven demostrant que la gent a vegades té més informació a la seva memòria inconscient del que és conscient, mm-hmm, i que aquesta inducció així amb la Ouija el que feia és que alliberava alguns coneixements que la gent no sabia que tenia.
0: O sigui, no va servir per demostrar l'existència de vida després de la mort, o que aquesta vida després de la mort en tot cas es comunica amb els vius, sinó va servir per una altra cosa, però en tot cas no va ser un experiment inútil del tot.
2: No, de fet la utilitat que es considera que té aquest experiment és demostrar que hi ha alguns mecanismes que poden alliberar records a partir de determinades reaccions, i això ha servit per teoritzar en els temes de com tractar malalts d'Alzheimer o gent amb demència, i la forma com processen alguns dels seus records.
0: Escolta, i Jordi, hem parlat dels que han utilitzat això de les experiències properes a la mort a dia d'avui i tal, però no han parlat tant d'experiments. No sé si en coneixes algun.
1: Sí, i tant. N'hi va haver un de molt famós, que de fet és molt recent, és del 2014, sí, que es diuen doncs, els estudis AWARE. Hi ha l'AWARE 1, l'AWARE 2, són uns estudis que es van fer en condicions controlades en diferents hospitals d'Estats Units, al Regne Unit,
0: sí.
1: I aquests hospitals doncs, estaven tenint la sala de reanimació amb objectes dins la sala, posats expressament, per veure si realment doncs, les ànimes sortien del cos i podien veure mentre ells els estaven practicant la reanimació, que moltes vegades es descriu això.
0: Sí, allò que diuen el viatge astral, no? Que surten del cos.
1: Sí, surten del cos i ho veuen tot des de dalt. Doncs aquests científics van posar tota una sèrie de targetes amb símbols molt vistosos,
0: sí.
1: Enfocats cara amunt, cap al sostre, de manera que si una persona estigués sobrevolant aquella habitació en aquell moment, veuria perfectament aquestes senyals. Uh-huh. S'ha de dir que de tots la gent que va entrar allà en reanimació en parada cardiorrespiratòria,
0: sí.
1: I van poder sobreviure i després van poder ser entrevistats, s'ha de dir que cap d'ells va poder veure
0: ni un.
1: Aquestes targetes, a pesar que alguns d'ells sí que van dir que havien sobresortit del seu cos.
2: És que no t'hi fixes. No t'hi fixes.
1: En aquell moment, com t'hi has de fixar en aquestes coses? Clar. L'objectiu d'aquest experiment era demostrar que els records durant la reanimació, sense activitat cerebral, no hi poden ser. És a dir, si no hi ha activitat cerebral, no pots tenir records. Per tant, es va demostrar que la llum al final del túnel era perquè el cervell encara tenia una mica d'activitat.
0: Mm-hmm.
1: Però si el cervell no té activitat, no pot recordar. També van perfeccionar una mica tot això i durant la reanimació els hi posaven llums de colors, els hi posaven sons i cap d'ells va poder sentir ni escoltar res, excepte un d'ells que sí que recorda alguns dels sons, però li van medir l'activitat cerebral i tenia activitat cerebral. Els que no tenien activitat cerebral no van sentir ni escoltar res,
0: a
1: pesar de que molts d'ells havien sortit del cos, havien vist la llum al final del túnel, havien viscut experiències properes a la mort. Per tant, no deixa de ser una cosa física del propi cos, la consciència, i està emmagatzemada dins el cervell o dins el propi cos. No ho sabem. Encara s'ha d'estudiar molt això.
0: Déu-n'hi-do, sí. I aquí, com ens ha dit molts cops l'Albert i deia abans també, la neurobiologia encara hi tindrà molt a dir. De fet, crec que una mica ens passa que això, no? Que la ciència pot ser difícil, però la pseudociència fins i tot pot arribar a ser perillosa, precisament perquè a vegades dona respostes molt fàcils a coses que són molt complexes, no? Potser massa fàcils, i segurament. Per això genera més desinformació que informació. A veure, ara arriba ja el nostre tècnic, arriba el nostre home orquestra de les ones i explorador oficial del Museu d'Invents Extravagants. Xavi Gorro, il·lumina'ns, però no ens espantis, eh? Avui què ens portes? Què tal? Com estàs, Xavi?
3: Hola, què tal? Molt bones. Invents?
0: Bueno, no sé, això digue'ns-ho tu. Bueno. Què ens portes? No sé, un detector d'esperits o alguna trampa, alguna història, no sé.
3: Avui començarem amb una prèvia.
0: A veure.
3: Perquè vosaltres, al principi del programa, heu parlat de com enterraven a la gent, sobretot a l'edat mitjana i a èpoques anteriors,
0: sí.
3: No?
0: Vale. Sí.
3: Hi ha diferents casos de gent enterrada de manera, diguem-ho, curiosa.
0: Uh-huh.
3: Si et sembla, us explico un cas. I, bàsicament, estan fetes en un motiu, eh? Bàsicament, en moltes cultures, i sobretot en èpoques d'edat mitjana, baixa de mitjana, alta de mitjana, s'enterrava a la gent boca avall, o sigui, cap avall.
0: Sí, ara que dèiem abans, sí.
3: Sí, que era considerada perillosa, que tenien males intencions o que...
0: Fixa't.
3: Potser eren vampirs. Ojo.
0: Home, esclar.
3: I això pot semblar una xaladura, però hi ha proves reals, eh?
0: Això vol dir que, perquè clar, i cap a baix, perquè si es despertaven...
3: Clar, no pogués sortir.
0: Més aviat...
3: Clar.
2: O perquè no es giren.
0: Si haguessin d'excavar i anessin escapant cap a baix i no cap a dalt, diguem.
3: Exacte, i sortissin a Xina, i que es fotin ells.
0: Això ho feien,
3: bueno,
0: eh?
3: Bueno, clar, això, un moment, si la Terra és rodona, sí que hi ha a Xina, però si és plana, te'n vas a la merda.
0: No ho sé, no ho sabem, això.
3: Que causa...
0: No està clar. Això algun dia ja veurem, si arribem a alguna conclusió, no sé quan, però... Clar.
3: Algun dia s'ha d'estudiar, això.
0: Però explica, així excavaven... O sigui, la cosa és que n'enterraven, diguem-ne, de boca terrosa.
3: Sí,
0: diguem.
3: Bàsicament,
0: o
3: sigui, això...
0: Es devia dir així.
3: Sí, exacte. Bàsicament, alguns, era per motius, per creences, diguem, supersticioses o per por, perquè pensaven que eren morts vivents o eren vampirs, però també era un càstig per gent que era considerada, doncs, gent que eren criminals, eren considerats gent que estaven fora de la societat, doncs ho feien d'aquesta manera per castigar-los, i també aquelles persones que tenien una mena d'aïllament social, que estaven fora dels costums, diguem, de la tradició. Us dic, si voleu, uns exemples. El primer passa a Polònia, que és el cas del nen vampir, que és un nen que va ser enterrat cap per avall, o sigui, cap per avall, bueno, al revés, amb una cadena al peu, que s'entén que a l'època era un ritual contra el vampirisme, i a la seva mandíbula se li van trobar restes d'or, una cosa que no és, que és permanganat de potassi, coure,
0: caram.
3: I que aquests, veu que aquests ingredients, aquesta barreja, era una poció que es feia servir per prevenir la maledicció. També un soldat romà, un soldat que es veu que era de les tropes d'èlit de Roma, va ser enterrat així, però aquest no per coses esotèriques, sinó perquè el van castigar i el van fotre així, com a càstig.
0: Però
3: jo entenc que viu, pobre home.
0: Però tot plegat, per qui, amb quin objectiu, diguem?
3: Pues per castigar-lo, que el van enterrar viu cap per avall. Algú dolent n'hauria fet, bueno, o no, però bueno.
0: Home, o algú devia interpretar que era molt dolent, no?
3: Sí, sí, pot ser. També a l'època medieval, a Anglaterra, una jove va ser trobada així, i aquesta noia tampoc havia fet res, l'únic que tenia signes de tenir les articulacions completament deformades i no estar dintre dels cànons de persona normal, per tant pensaven que potser era un ésser estrany, i la van castigar així.
0: Diguem.
3: Ah, exacte. I el cas, que aquest el podeu veure a Google documentat, també passa a Polònia, passa en el segle XVII, d'una dona coneguda com a Zòsia, que va ser enterrada no cap per avall, cap per dalt, però en el coll se li va ficar una mena de fals. Per què? Perquè es creia que era un vampir. I si es despertava, que no es tallava el coll.
2: Sí, això havia, no pensat. Podríem haver tallat abans, també.
3: Sí, sí.
0: Sí, no acabo d'entendre-ho, això. És a dir, bueno, sí, perquè els hi feia mandra o com va anar.
3: Segurament, ho fer ràpid. Hòstia, ràpid, ràpid o que viene el vampiro.
0: Ràpid, i posa la falsa aquí.
3: Sí, exacte. Cas,
0: si això si no va a Google,
3: veieu, va veure les imatges, estan allà ben fetes.
0: Ah, hi ha la foto.
3: Hi ha la foto. Hi ha la cara de la noia reconstruïda, suposo que amb intel·ligència artificial o bé de saber com, però hi ha la foto de la tomba oberta, que la van trobar fa uns anys, van anar uns arqueòlegs, i hi ha això, hi ha l'esquelet, i en el coll hi ha una fals, una mena de fals, allà.
0: Tot plegat una mena de ritual tot, eh?
3: Sí, sí. Això? Però jo no es parlava d'això, dic, això és una prèvia. Jo vull parlar d'un experiment que no va funcionar. No va funcionar perquè no sabem si és real o no, però jo crec que no és real. I
0: un dia en trobarem algun que funcionés, eh?
3: Sí, moment, però de moment
0: tots els que trobem són
3: de moment ferits. No. Hem d'anar a l'any 1901 i parlar d'un senyor, un metge, de Haverhill, que es deia Duncan McDowell. Aquest senyor era de Massachusetts i va fer un experiment per determinar científicament que l'ànima tenia pes.
0: Home, veus?
3: Això
1: té un sentit.
0: Això seria molt sèrio, eh? Això seria molt sèrio. De fet, està ben pensat, això, potser, no?
1: Sí. La hipòtesi és bona.
3: Sí, primer aquest senyor va començar a experimentar en animals, però per tot el contrari, per demostrar que els animals no tenien ànima i que els humans sí. Però, clar, la cosa és, en el tema dels animals la cosa és bastant tèrbola, en els humans també, però els animals ho és molt, perquè va agafar a 15 gossos i, doncs, ell volia 15 gossos que estiguessin a punt de morir-se, bàsicament, per no haver d'esperar, i buscar...
0: Tenim audiència 15... animalista, Xavi, el tanto.
3: No, espera, doncs enfadaran molt, perquè aquest senyor va buscar 15 gossos malalts, no? Però que no els trobava, i què va dir? Bueno, doncs, si no trobo 15 gossos malalts, doncs els faig jo malaltir i els enverinar.
0: Home!
3: I, per tant, malament. Malament. En el cas dels humans, en va escollir 6, i aquí se'n va anar a una residència d'avis, una residència de gent gran, o sigui, un hospital, on hi havia gent que estava a punt de morir, que patien malalties que els hi provocaven un esgotament físic molt sever, per tant, gent que no es podia moure, perquè així, estaven, en el moment de la mort, estaven immòbils, i així podia pesar-los amb precisió. I per fer això, va ficar sota el llit, sota on estaven aquesta gent, una balança industrial amb una sensibilitat de 5,6 grams. O sigui, que mesurava 5,6... O sigui, el mínim que mesurava era 5,6 grams, que entenc que és bastant precís. O sigui, és molt poc pes.
0: Tu, quan entrava aquest tio a la teva habitació, ja, ojo, preocupa't, clar, perquè ja l'assumpte va amb el borràs, diguem.
3: Amb una bàscula allà, saps?
0: Clar.
3: Fill de puta aquest. Sí. Doncs bé, aquest home això ho feia per demostrar que els humans tenien ànima, però també que els animals no en tenien. Vale, els resultats van ser els següents. Un dels pacients, quan va morir, va perdre pes, però després el va recuperar. Per tant, bueno...
0: Llavors, quina era la teoria aquí?
3: Bueno, de moment només en portem un. Llavors, dos més van registrar pèrdua de pes en el moment que van morir, però minuts més tard encara en van perdre més. Un pacient va perdre 21,3 grams exactes en el moment que va morir. I els altres, doncs, no va poder calcular perquè la bàscula no estava ben ajustada i, per tant, doncs, no funcionava el tema.
1: La mostra, diguem, vull recalcar que la mostra era de 6.
3: I 3 no funcionen.
0: No ha de ser fàcil, perquè has d'anar a buscar gent que estigui a punt de palmar-la, diguem-ne.
3: Com els gossos i matar-los.
0: Sí, clar, això és fotut.
3: Vale. Més o menys sembla que ha funcionat la cosa, l'únic que la mostra és molt petita, però com a mínim, bueno, algú ha funcionat, no? Doncs,
0: sí, clar, bueno.
3: A mitges. perquè resulta que els gossos, quan va fer allò que va fer, doncs també van perdre pes. I, per tant, els gossos també tenien ànima, no?, segons la seva teoria.
0: Clar, sí. Bueno, si aquesta és la base teòrica, sí, clar.
3: Però ell volia demostrar que els gossos no en tenien, els animals
0: no
3: en
0: tenien.
3: Per tant, de moment, malament.
2: Ja és mala sort.
3: Sí, de moment el tio està putejat. Sí, però, bueno, això va haver una reacció científica, com és obvi, i el The New York Times va difondre la notícia en un article titulat "El metge creu que l'ànima té pes". I, finalment, els resultats es van publicar, no en un diari, sinó en un diari sí que és científic, en el Journal of American Society of Physical Research, que és una revista mèdica, i també a l'American Medicine, que és una altra revista mèdica. I aquesta, un metge, un senyor que es deia Augustus P. Clark, va criticar la validesa d'aquest experiment perquè va dir que en el moment de la mort d'una persona es produeix un augment sobtat de la temperatura corporal, ja que els pulmons deixen de refredar la sang, que això provoca que creixi la sudoració i que, per tant, seria molt fàcil que a partir d'aquí una persona s'aprimés, o sigui, pesés 21 grams menys, perquè 21 grams pues, és molt poc.
0: Clar.
3: Per tant, dius, a veure, noi, que no... Això científicament no s'aguanta per enlloc. També va remarcar que els gossos, al no tenir glandes sudoríferes, o sigui que no, els gossos no suen, també podrien perdre pes, però ho farien d'una altra manera. Per tant, això, a veure...
0: Clar.
3: De moment,
0: una mica
3: no...
0: pilladet, perquè al final, última hora, no anava per enlloc, això, no?
3: No. Però no només
0: o sigui, va dir... Això ni tan sols era forçar els resultats, era una interpretació una mica extravagant de tot plegat, no?
3: Ell deia, si perden pes, doncs mira, com perdut 21 grams? L'ànima pesa 21 grams.
0: Clar.
3: Si hagués perdut 28, però aquest dia que pesava 28.
0: 28, i ja està.
1: O pesa 21, encara que pesis tu 70 quilos, com en pesis 15.
3: Entenc
1: sempre pesarà 21
3: sí,
1: graus.
3: Sí, entenc que sempre pesa el mateix, segons la teoria d'aquest senyor.
0: Clar.
1: Però això si ningú... realment passés... Si realment passés això, tots els hospitals tindrien una bàscula al llit.
0: Clar.
1: És a dir, realment... hi hauria estadística de mesures d'això, no?
3: Clar, però bàsicament la comunitat científica que va dir, va mirar el que fa aquest senyor, van dir, a veure, noi, no, sense John McDowell... Això circulen. No té cap mena de valor científic. A més, la mostra que has fet servir són de 6 persones. A veure,
0: clar,
3: no,
0: aquí poca
3: no
0: hi... cosa.
3: Clar. I a més, li van dir que van concloure que el mètode en què recollia els resultats doncs, eren força defectuosos, perquè, tot i que la bàscula era molt precisa, la manera era una mica potser rudimentària, i que potser havia fet frau per obtenir aquests resultats. I que, per tant, doncs, bueno, potser no...
0: A més, o sigui, eren pocs. Sí. I, bueno, clar, precisament perquè eren pocs, segurament... Sí. Poder haver de posar una mica més de pa que formatge, no?
3: Sí.
2: Que és que el frau sempre és més barat, eh?
0: Sí, esclar.
3: I més fàcil.
0: Sí.
3: Però aquest senyor...
0: I si el vens, si el vens bé...
3: Que es penseu que aquest senyor es va aturar aquí? Va dir, pues ja ho deixo, perquè no m'estan fent cas.
0: No.
3: No va canviar de ram. Ell seguia la seva obsessió amb l'ànima. I després d'intentar descobrir si pesava o no, va dir, pues a veure si la puc fotografiar.
0: Ah, ostres.
1: Ep.
3: Però no li va anar bé, perquè això ho va decidir fer el 1911 i el 1920 potser el van haver de fotografiar amb ell, perquè, saps?
0: Poder el van pesar, també, potser.
3: Sí, potser sí, i no, sí, que no sabem si això de les fotografies, que sí que hi han, si busqueu per internet, gent que està dedicat a intentar fotografiar l'ànima i tal, però no, a veure, científicament, doncs, tampoc s'aguanta per enlloc. S'ha de dir que hi ha hagut gent que l'ha intentat imitar, fer experiments similars, hi ha gent que va pesar, un senyor que es deia, un físic, que es deia Lewis Holder Jr., va pesar un porc, 7 ovelles, 3 xais i una cabra en el moment de la mort, les ovelles van variar de pes, però no van perdre.
1: Totes juntes?
3: No, per separat. Les ovelles van pujar de pes. Per tant, van guanyar entre 18 i 780 grams. Però després van tornar al pes ideal, al pes normal, bueno, el seu pes que tenia.
0: Ullet, llavors, així...
3: Sí,
0: per tant... Sí, poc concloent tot plegat, eh?
3: Tot molt concloent, sí.
0: Xavi, Jordi, Albert, Candela, també, gràcies per aquest programa rodó. I ja ho sabeu, si el relat sona massa bé per ser veritat, recordeu el vell principi dels caçafantasmes. A qui trucaràs? Doncs algú que porti dades solvents i no pas rifles de protons. Nosaltres seguirem buscant. No esperits, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. Fins aviat.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits i, per tant, tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
0: Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars oberts la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals. Marc Pijoan.
4: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
0: Atenció, nou desallotjament de veïns ara a Trinitat Vella per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
4: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut, però, tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
5: Exigim a EDIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
0: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
4: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
0: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
4: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
0: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
4: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
0: Cultura Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
4: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
0: Esport, Joel Gómez. Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
0: El control de so avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
0: I per tant, justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
0: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
0: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals.
4: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
0: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
12: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etc. No, sí, són molta gent, en el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
11: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
0: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
4: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona, de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per comprar terrenys per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
5: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
0: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
14: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte, en aquest cas, també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
15: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà destinat a autoconsum per indústria.
14: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
0: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
4: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
0: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
17: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
16: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
0: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Baz.
18: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra. Però els mites van néixer al voltant dels eclipsis, encara formen part de la nostra història, i tots solien girar al voltant dels mals presagis. Emili Samper és professor de Filologia Catalana de la URB.
19: Històricament han estat sempre els eclipsis també senyals presagis d'epidèmies, guerra, i sempre associats habitualment amb algun fenomen fatídic, alguna mala estrugança, no? Algun fenomen sempre d'un punt de vista negatiu.
18: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres, com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
20: Ens el relata l'historiador grec Heròdot i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
18: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge. Però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
0: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat.
4: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
0: I més polèmiques, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
4: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
0: I us ho diem en titulars. Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a un 1%, segons dades provisionals de l'enquesta continua de població.
4: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
0: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
4: I el conjunt de l'Estat de població arriba ja als 49,8 milions.
0: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
21: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia dos mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
22: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, repeteixo, serveis socials té individualitzat cas a cas i per tant fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i en qualsevol cas garantir això, garantir més recursos també, demanem com sempre més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però bé, en qualsevol cas avui hem fet aquesta gestió.
21: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
0: 12 minuts, ja arribem a 2:45. I l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
4: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
0: És una crònica de Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
23: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures

0: un de recollida de signatures.
1: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
2: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocasa.
1: Esto es... El grup Cançons de Taverna Manitanya... Aquesta no és la crònica que us dèiem, aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Esper, i parla que després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica, que ha servit com a tret inaugural de la festa de la Germandat, Ocasa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. I ara us hem de dir que la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, ens situem a la Costa Brava, ha celebrat avui, aquest dijous, l'acte de la primera ploma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
3: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
4: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger. No és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
3: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
4: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un bon. És a dir, hi ha, evidentment, una caligrafia, un fil del missatger, que és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
3: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
1: Gràcies, David. 8 minuts i 2:45 i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Laxambusto. Actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
5: Laxambusto tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc el 1986.
1: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
5: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terra Mar.
6: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
1: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
6: Yo lo hago pa notarme en el fresquito.
5: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
1: I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
5: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
1: Dèiem, amb Valeria Castro, arribem als esports. porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
7: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Carolyn Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
8: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, el millor club del món.

0: estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
1: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tovar és davanter del Sant Andreu.
2: La veritat que dos equips han passat les coses molt, molt difícils, però bueno, nosaltres també sabíem que havíem de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar la següent eliminatòria i bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
1: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EAC HF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
3: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet, intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
1: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22. I la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis, del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el ja exjugador del Barça, Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlène Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinson i Tournon-sur-Rhône.
4: Doncs gràcies, Joel. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
5: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables a la xarxa Més.

0: Per què no es pot esternudar amb els ulls oberts? El cervell envia un senyal a les parpelles perquè es tanquin automàticament durant l'esternut com a acte reflex. Aquest procés evita que els ulls entren en contacte amb els microorganismes que són rebutjats, impedint possibles infeccions. L'esternut és un mecanisme de protecció del cos humà que permet expulsar els elements estranys que entren al nas abans que puguin arribar a les vies respiratòries i pulmons. El moviment muscular comença amb un pessigolleig. Després, el diafragma baixa, inspirant una gran quantitat d'aire que després exhala a una alta velocitat, podent arribar fins als 150 km per hora i arribant a una distància de 6 metres.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
2: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra, i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
2: És dijous 6 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals. Marc Pijoan.
6: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
2: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
6: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Baig és tinent d'alcaldia d'habitatge.
7: Exigim a DIF que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
2: I nova polèmica al Departament d'Educació,
6: que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
2: Cultura. Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
6: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
2: Esports. Joel Gomis. Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
8: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
2: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de Riera. Sirene Sagalés, bon dia.
9: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
10: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
9: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
9: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
2: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
12: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
11: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
2: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
6: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
2: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
6: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
2: Nou en surt a Barcelona. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats s'han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replanteixi per minimitzar les afectacions al veïnat. Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
7: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
2: Gràcies, Renau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des de el passat 1 de març hagin comprat un ciclomotó elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
6: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
7: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar en una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
6: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants elèctrics a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries.
2: I el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions.
6: Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
2: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat. Hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
6: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Porta Raco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
2: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
15: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
14: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
2: Us ho destacàvem en titulars, la nova polèmica al Departament d'Educació que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
6: Fons de la conselleria ho han assegurat després que la intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
2: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
16: L'alcaldable d'Esquerra a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans a la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
17: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
16: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
2: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
18: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
2: En punt 3:45 PM i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ogassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judit Desper.
19: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ogassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la cercavila, acompanyada per la cobla principal de Banyoles, seguida de l'ofici solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda, les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadiscos ripollès en renou. Diumenge, els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda, Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí femení. La celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clouran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
20: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així es preveu una producció molt superior a l'any anterior amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
21: A pesar que la poma està més bona perquè haver-hi molt de sol, doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
20: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
2: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La nova ràdio, David Fernández.
22: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al Departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
23: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
22: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
2: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
0: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, la aquelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
2: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. Aunque un excursionista polonès ha mort en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
1: Els fets van passar al voltant de les 5, quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
1: A més, la policia també ha arrestat dos joves més, un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sustracció dels terminals.
2: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
1: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
2: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi a un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
1: Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
2: Ara per la cultura. I per Frederic Amat, comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. L'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
5: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
8: És tota una constel·lació a la qual jo soc missatger, no és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
5: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
8: En aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un bon. És a dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
5: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard.
2: I arribarem a l'esports amb 2 propostes musicals. I arribem a les 3 per començar els Lacs amb Busto. Actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
24: Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
1: Lacs amb Busto, que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc al 1986.
2: Yahya Malik, i en serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
6: El violinista libanès, que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc, farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
2: L'accent busto, que agrada al nostre company Marc Pijuan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports, Joel Gomis. Joel, que ens porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
4: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
9: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, el millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
4: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF, tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
10: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet, intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
4: En bàsquet, Mark Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
11: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar doncs, amb les diferents peces que estem sumant.
4: En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlene Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I una efemèride per acabar, Jordi, perquè avui, 6 d'agost, fa 90 anys que el president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, va ser assassinat per l'exèrcit franquista a la Serra de Guadarrama.
2: Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
2: Bon dia, fogoses. Escolta, avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido, la gran ausente, perquè moltes vegades dius... jo, com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? I tu... últimament, i dius, a mi últimament no em veig gens de gust tenir relacions sexuals. Llavors, i això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre, i a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè tens molta feina, perquè el multitasking femení ens està fent molt mal o perquè realment tens dolor, no vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa... 2 setmanes, jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració, però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, què fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, venga, sí, som-hi, i acabes tenint la relació sexual com un trauma. Doncs de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom una mica raro, que és el mindful sex. És el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment... retrobar-nos a nosaltres, però no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no. També passa amb edats molt més joves. El sexe que estem consumint, el mainstream aquest, el porno, que les noies i nois consumeixen tant, que es veu que consumeixen molt, està generant tots uns comportaments sexuals que van pel venga, pim, pam, foie gras, aquí te pillo, aquí te mato, i això... això no funciona. S'està perdent o hem perdut de vista la carona, la gent, el tocant-se, l'abraçant-se, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots, el teu podcast sense regles.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent... a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ahora, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també, amb La Pareja Perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, explica'ns què és això del Mindful Sex.
4: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. Oh, és un plaer estar aquí, avui amb vosaltres. I el Mindful Sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això, no? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, Mindful Sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de... que sempre he d'estar a l'alçada d'un número de penetracions, de tenir un orgasme, jo sí que aleshores res més lluny d'això, no? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones, quan arriben a la consulta, diuen que és que a mi el desig se m'ha anat. No tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi m'és igual com tinguis desig, perquè tens un cos. I el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? Aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, aquesta textura... No? Aleshores, també a l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc, no? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors... Quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
2: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital. Dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el Mindful Sex?
4: Sí, és normal que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar, primer, que cada dona es pregunti, fins ara, no?, l'etapa de la menopausa, perquè, clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè això tampoc no ens ho expliquen, no? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto. Hi ha un augment de discussions i, clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. No és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol? Perquè ens trobem que la major part de dones a la nostra societat normalment quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens convertim en una relació de parella estable, es veu que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega que té l'home perquè s'ha educat amb el porno, i, o bé és consumidor de porno, o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses
5: descàrregues, sí.
4: Descàrregues, aleshores és com que moltes dones acaben com col·locant-se en ser, no?, amb qui descarreguen.
5: Sí, sí.
4: Aleshores, això és gravíssim, perquè clar, moltes dones acaben accedint a tenir sexe com un recipient de l'altre, no?, com un recipient d'una descàrrega. Acabo accedint de tenir sexe perquè no s'enfadi, perquè, clar, si no ens convertim en companys de pis, clar, perquè si no s'anirà amb un altre, no?, totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altre, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I que això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits. Que això és una lacra social, perquè això s'està trobant cada dia, no?, la major part de dones en la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no?, a primer escoltar el seu cos, a dir no...
5: Però és que és difícil, Emma, dir no, per primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passivo de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la meva mare, no? És tota una generació de gent que... Però jo veig que ara les noies, també potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim, aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
4: Exactament, i llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen, és que jo noto que estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid, o no? I aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. Què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, o sigui, sempre ha de testejar el cos de l'altre. Si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem entre cometes, pan per avui i hambre per a mañana, perquè aquest cos després acabarà tenint una aversió cap a mi. Bueno, hi ha molts homes que ho diuen, ostres, que m'apropo fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta a l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades, que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto, no, de forma instintiva, clar, per supervivència. No sóc jo amb mala intenció, és el meu cos, que hi ha una memòria. I aquesta memòria la podem canviar. Aleshores, quan arribem a l'etapa de la menopausa, clar, aquí és una gran oportunitat, per, si no ho he fet abans, per dir prou a aquest no és no, per escoltar realment el meu cos. El meu cos vol ser penetrat. Ara, la meva vagina què m'està dient? O sigui, no acceptis una penetració fins que la teva vagina no ho demani a crits. Yeah. No? I com podem fer perquè realment la meva vagina ho demani a crits?
5: Aquí està el tema.
4: Clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa.
5: Bé, és que moltes dones, això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques. Després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida, perquè no és només hormona, és social, és la teva vida diària està tan plena de coses que és una mica... Us en recordeu de En què he hecho yo para merecer esto? Que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i s'està llimant les ungles? Que diu, enganyem.
4: Està desconnectada.
5: Clar.
4: Està desconnectada. Aleshores, et passa això tu, que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment. Desencadenarà amb una dispareunia, que és dolor de penetració, o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dura símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que, perquè com menys cas jo em faig a mi mateix, al meu cos i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé. O sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més, no? I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a la consulta dient: estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
5: Ha sigut una tasca, per tant.
4: Clar, perquè jo em vulgui jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada, el meu cos, i jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor, no? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir, però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc en supervivència. I aquí tenim la major part de dones vivint amb parelles en supervivència.
5: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè, perquè és allò, no?, de quan Harry encontra Sally o Harry, Sally encontra Harry, no?, que ella li diu, series fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món es diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.

0: un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bueno, també tinc el llibre
1: Mindful Sex. Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques, sí. I les cartes ensenyen alguna carta. Què diu, per exemple? Agafa una carta.
0: Sí. Aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, sexo con corazón, 50 semillas para despertar la magia en la sexualitat.
1: Ah, mira.
0: La cartes, hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat, vale, i en la relació. I l'altra de pràctiques Mindful Sex. Que jo sempre dic que les pràctiques Mindful Sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
1: Per exemple?
0: El Mindful Kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és em faig un petó i ja està. No, té tot un ritual preciós, no? On ens connectem a través de les respiracions, a través de, no?, tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund. Totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital...
1: Què és la intel·ligència genital?
0: Sí, es tracta de connectar, estem pell en pell, amb els genitals en contacte,
1: uh-huh.
0: I però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment, a mi, a la consulta, al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no?, en la sexualitat. Doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions, i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
1: Vale.
0: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual i quan activem el que és el magnetisme, no?, aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar, a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis.
1: Mm-hmm.
0: L'acaba absorbint i caia molts homes que diuen, ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no?, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de Mindful Sex i també teniu després pràctiques per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que se m'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que se m'activa a mi, és molt més fàcil poder no caure en conflicte o en discussions, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim, no?, moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc.
1: Vale. No?
0: Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades des de la desconnexió. Aleshores, Mindful Sex et torna al cos. No? I Mindful Sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola. No? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada tot.
1: Sí, però Emma, què fem?
0: Justament parli.
1: Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han estirpat tot el teu sistema i caus amb una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
0: Exacte, amb una menopausa induïda de cop, de sobte, i a més, amb unes agressions, però agressions, clar, per salvar-te la vida, no?, per una salut,
1: clar, sí, sí.
0: Mèdiques, no?, que seran doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no?, intervencions,
1: sí, sí,
0: que hauran dit el teu cos ha patit unes agressions. I el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el Mindful Sex i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que també publicaran, aquest programa és en parell, o sigui que les persones, si algú està sentint que tingui càncer de, o hagi passat per un càncer de pròstata o la seva parella, que o sigui, podeu venir perquè ara s'han obert les, les,

0: places al clínic justament per inscripció. I és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat. O sigui que...
1: Vale, per tant, si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de CAP, perquè us faran un estudi i diran...
0: No faig el programa jo. Jo faig aquest programa per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem doncs, amb un equip en què valorem, no? pre-post. No? I que en aquests qüestionaris doncs, ja hem vist, bueno, no fa falta ni els qüestionaris, no? Ho veiem ja d'entrada perquè una dona quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que se li acut és el desig sexual, no? No, la sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per el trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem. No, no, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no? Que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
1: Mira, aleshores... Emma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona que el seu marit la va tenir allà segrestada, bueno, la tenia allà a disposició de diferents animals, perquè no se'ls pot dir homes, ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys, després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no, no vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona? Perquè és molt fàcil dir, escolta el teu cos, dius, sí, claro, com si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
0: Finalment comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estimar el teu propi cos, no? Que és una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? A tornar a despertar el teu cos. Utilitzem olis, no? Perquè generarà doncs, olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació. Utilitzem, depèn si hi ha càncer, no? Hormonodependent,
1: vale.
0: I vigilem amb els olis que utilitzem, no? Perquè no podíem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys... olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors. Les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, comencem a viure noves experiències. Per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no?, de col·locar, de fregar les mans. Quan traiem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Hem fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no? I com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquesta escalfor és com aquesta escalfor com sanadora d'alguna manera, no? Agradable. Que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no?, que queda impregnat en tota aquesta zona. No? Aquesta dona amb la que està d'aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no?, que porten els pits, no?, després d'haver rebut aquestes agressions. I veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
1: Exacte.
0: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sensibilitat, practiquem el massatge conscient, massatge també de la zona dels ronyons, diferents tipus de massatges a través de la consciència plena en el cos de la dona, i que es comença a despertar i que diuen, ostres, jo em pensava no l'ubicaria mai més. I veus com aquests cossos comencen de nou a florir des d'un altre lloc, no des del que ens han explicat que és el sexe, sinó des d'un context que és un espai segur on hi ha presència, sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
1: Per tant,
0: que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà al teu cos allò que és agradable, plaer.
1: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espalmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de pernil.
0: Música.
1: És igual.
0: Sí. La música, perquè la música també canvia.
1: Clar. Llavors, tocant-se, és a dir, hem de tornar al tacte propi per ensenyar el nostre, sí, la nostra
0: això
1: parella,
0: digueu,
1: no?
0: El toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, el que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja
1: per por,
0: tenir un
1: sí.
0: orgasme, per, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això, molts homes aprenen, no?, a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts.
1: Sí.
0: Normal, no?, perquè no ens han ensenyat. Però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no?, com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no? I això és, la veritat, meravellós.
1: Escolta'm, una cosa, sí, Emma.
0: Necessitem homes presents i conscients.
1: L'hombre 2.0, no? Era allò de l'època, l'home...
0: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat fa és una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
1: Per tant, perquè ens aclarim, el mindful sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans...
0: És per tothom.
1: És per tothom.
0: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem
1: vivint i realitzant no és bo.
0: Exacte.
1: Vale, és, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no?, que deien, amb el coit coneixes gent, no?
0: Exacte.
1: Una mica. Escolta, tu què li diries? És aquesta pregunta sempre la fem per, gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
0: Jo el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però sigues sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones, a totes.
1: Però és que el cos, a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo?
0: El cos mai menteix, Charo.
1: No.
0: El cos mai menteix. L'escolta profunda del cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens empassem. Problemes
1: d'esquena,
0: d'espatlla, tenen que veure moltes, o tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. Com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc, en estimar-nos a nosaltres mateixes, a respectar-nos i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc, perquè així és com baixarà, disminuirà la sintomatologia i estarem alineades.
1: Veus que bé, senyores, ja ho saben, o sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això, comencis a tocar-se, comencin a estimar-se i a escoltar el seu cos, i si veuen que no poden, doncs tenim l'Emma Ribas i molts professionals que treballen per nosaltres. Emma, jo sé que estàs molt apurada, que ara et venen pacients i que els has d'atendre. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar i per donar-nos aquests consells tan fantàstics. Et seguirem. Seguirem amb el Fonsex.
0: Exacte. I si hi ha persones que tinguin de fer un programa de Mindfulset, que em contactin, perquè ja estem posant al servei programes per poder ressignificar la nostra sexualitat, perquè com a societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de la sexualitat.
1: Vale.
0: Moltíssimes gràcies, Clara, i enhorabona pel teu podcast.
1: Gràcies. Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada Tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica de què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla.
2: Doncs una família és un llibre que explora el concepte en si de la família, i que amb un arc temporal que abarca tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència, i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs, que es queda embarassada a l'inici del llibre, uh-huh. I a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família, i que és una família molt poc convencional, en tant que els seus pares al jubilar-se se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven, aquestes dues noies, però que la vida doncs les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dos famílies on la vida ha donat moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no?, que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no? El típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
1: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries. Sí? Uh-huh. Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
2: Més o menys, cada vegada més. Però jo vinc de... d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual i això fa que en la meva escriptura moltes vegades diguin, doncs, és una escriptura que és molt fàcil, no?, de...
1: Molt visual.
2: De projectar-la, no? Uh-huh. Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan de la ment, sinó que és com molt com veure una pel·lícula, no? I clar, bueno, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?, com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure, i a vegades també s'hi, doncs, barreja, no sé, obres performàtiques o obres pictòriques. Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?, entre altres disciplines artístiques. I la documentació la fas sempre a l'hora d'escriure, no?, perquè una cosa que te n'adones quan escrius és que no saps prou, no?, de res perquè una cosa soni molt, molt creïble, no? A veure, pots escriure, si escrius molt sobre tu i la teva vida, potser no et cal fer gaire recerca, però en el moment...
1: O sí, Alba, o sí, no se sap mai.
2: O sí, potser has de parlar amb els teus avis, no?, com a furgar una mica en la teva pròpia experiència, però, per exemple, a la novel·la surt un apicultor i, clar, jo no sabia res d'aquesta professió, i vaig haver d'entrevistar un apicultor, doncs de veure com funciona el món de les abelles, de preguntar anècdotes... O sigui que constantment t'has d'estar documentant si vols que aquella història soni creïble. I clar, és que escriure és un ofici i forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
1: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
2: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè és que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?
1: Sí.
2: Sobre una novel·la. I dius, bueno, però potser és que no han estat sempre escrivint, no?
1: No,
2: sinó que han fet moltes altres coses.
1: Però has estat mami, no?
2: Sí.
1: És una cosa força interessant.
2: Bueno, ja està embarassada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment
1: de parir.
2: Del naixement. Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Bé.
2: Exacte.
1: Escolta, sí. I recomana'ns ja per acabar... És gruixudeta la novel·la. Di a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
2: Bueno, ha estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural, que escullen, doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, i ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu... Té el títol La paraula família, La gran família.
1: Carai.
2: Però, bueno, tot i no haver guanyat, el fet d'arribar, no?, a candidata a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
1: Doncs, Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses, i esperem veure't ben aviat, doncs, aquí, asseguda amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
2: Perfecte.
1: A reveure.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Adéu. Adéu.
1: Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre Mindfulness, el Mindful Sex, la libido i una recomanació literària de primera mà que ve Sant Jordi, d'aquí no res, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves, perquè, noies, en aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé pel dia de Sant Jordi. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, el teu podcast sense regla, ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Quan pensem a l'exploració espacial, sovint ens venen en cap astronautes, coets, missions a altres planetes. Però el que potser no sabem és que moltes d'aquestes missions es preparen aquí mateix, a la Terra, amb simulacions científiques que reprodueixen les condicions reals d'un viatge espacial. Avui parlem del projecte Hypatia 3, una missió anàloga que simularà un viatge tripulat a Mart i que es durà a terme a l'Àrtic. I ho farem amb una protagonista molt especial, la Roser Bastida, comunicadora científica, poeta i una de les 7 integrants d'aquesta missió. Amb tot presentat, que comença el programa.

0: Les missions anàlogues són simulacions científiques que es fan a la Terra per estudiar com podrien funcionar les futures expedicions humanes a altres planetes. En aquests experiments es reprodueixen condicions similars a les que es trobarien els astronautes: aïllament, entorns extrems, recursos limitats o terrenys difícils.
1: Aquest tipus de missions permeten als equips científics estudiar tant els aspectes tecnològics com els humans d'una expedició especial de llarga durada. També serveixen per preparar els investigadors per afrontar situacions complexes en entorns hostils.
0: La missió Hypatia 3 es durà a terme al Flashline Mars Arctic Research Station, una estació científica situada a l'Àrtic, que està dissenyada específicament per simular les condicions d'una base a Mart. Durant aproximadament dues setmanes, la tripulació viurà completament aïllada seguint protocols similars als que tindria una missió espacial.
1: Aquest projecte també té una característica molt important. Totes les integrants de la tripulació són dones. La iniciativa busca donar visibilitat al paper de les dones en la ciència i generar així referents femenins en àmbits on encara estan infrarepresentades.
0: Segons dades del sector aeroespacial, aproximadament només un 20% de les que treballen en aquest camp són dones. I si parlem d'astronautes, la proporció és encara molt menor.
1: Sí, projectes com Hypatia volen contribuir a canviar aquesta realitat i demostrar que la recerca científica i l'exploració espacial necessiten perspectives diverses.
0: Entre les 7 integrants de la missió hi trobem a la Roser Bastida, farmacèutica i especialista en comunicació científica. Actualment treballa a l'Institut de Neurociències a la Universitat Autònoma de Barcelona i està fent un doctorat en comunicació i disseny.
1: A més, la Roser Bastida també té una faceta artística molt destacada. És autora de 2 llibres de poesia i participarà a la missió també com a artista en residència. Durant l'estada a l'Àrtic vol desenvolupar un projecte poètic que reflexiona sobre el futur del planeta i la idea de colonitzar altres mons.

0: Roser, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en Femení. Per començar, explica'ns una mica exactament què és aquest projecte Hipàtia 3 i quin és l'objectiu d'aquesta missió anàloga a Mart.
1: Hola, moltes gràcies per haver-me convidat. Què és la missió anàloga? Doncs és una missió en la que simula que estem en un altre planeta, en aquest cas a Mart. Durant 15 dies farem veure que estem allà, com fent una missió espacial, però en realitat estem en un lloc de la Terra molt remot, en aquest cas a l'Àrtic, tot i que hi ha missions anàlogues que es fan en diferents llocs de la Terra. Nosaltres aquest cop anirem a l'Àrtic. I això, i provarem protocols, provarem tecnologies, ens provarem també a nosaltres mateixes com ens senta aquest entorn tan remot i aquestes condicions tan repte, no? A veure com estem. I això per tenir coneixement per de cara a plantejar missions espacials reals.
2: Com has dit, la missió es farà a l'Àrtic, no? Un entorn doncs, que és extrem i simula condicions d'una expedició espacial. Com creus que serà viure dues setmanes en aquest tipus d'aïllament i també doncs, amb recursos que són al final limitats?
1: Exacte. Doncs serà un repte personal molt gran, pel qual ens hem d'anar preparant ja. Això serà d'aquí un any i mig, així que encara tenim temps. Però, clar, doncs serà... Estarem en una base que és molt petita, són uns 8 metres de diàmetre i dos pisos, que això és més o menys com uns 100 metres quadrats, una miqueta menys. I llavors aquest espai estarà compartit per les 7 dones que formem part de la missió, per les tripulants, i estarem allà tancades, menys en els moments en què es faran sortides extravehiculars, que llavors sortirem de la base, en grups petits no pot sortir tothom, i llavors doncs, anirem vestides com si estéssim a Mart, portarem unes bosses que pesaran igual com pesarien les bosses d'oxigen, i això doncs, intentar simular el màxim possible que estem a un altre planeta. Mm-hmm.
0: Tu hi participaràs en un rol molt concret que és comunicadora científica. En què consisteix exactament la teva feina dins de la tripulació?
1: Jo tinc en realitat un rol doble, que és d'una banda el de comunicació, com dius, i de l'altra artista en residència. El rol de comunicació és això, explicar a la societat exactament què és el que fem, intentar donar difusió al projecte i que arribi com al màxim de gent possible, perquè un dels objectius de l'associació és generar referents i també apropar la recerca espacial a la societat. Llavors, el rol de comunicació és molt important i en realitat el fem una mica totes, perquè totes participem d'activitats de divulgació o anem a ràdios o on mm-hmm. sigui, no?, a explicar el projecte. I de l'altra banda, el rol d'artista en residència és que portaré a terme un projecte de poesia en el que, bueno, com la idea inicial és fer uns poemes sobre uns animals que la vida a la Terra en un futur desastrós, no? La vida a la Terra ja no és possible, llavors enviem uns animals a Mart perquè comencin a viure i facin una mica de conillet d'Índies per veure com és viure allà. Mm. I llavors, doncs, amb aquest poemari la idea és transmetre una mica l'experiència d'aquests animals. I jo hauré d'estar treballant en aquest projecte durant els 15 dies que durarà la missió.
2: Com estàs explicant ara, que participes com a artista en residència, desenvolupant doncs, aquest projecte poètic, d'on surt aquesta idea de fer les reflexions sobre aquests animals que no poden conviure allà a la Terra i enviar-los a un altre planeta? D'on surt?
1: Doncs vaig rebre la convocatòria de que estava obert per enviar aplicacions i que hi havia els diferents rols, i em va semblar com un projecte com molt engrescador, i llavors vaig estar donant voltes i pensant a veure com què podia oferir, i em va sortir aquesta idea. Mm-hmm. He tingut com altres projectes poètics abans, i també el segon pues, era una mica de també com polifònic, que hi havia diferents veus, en aquest cas era gent que vivia en un poble i cadascú explicava una mica com era la seva experiència vivint en aquest poble. Llavors doncs, és com una mica una evolució d'aquesta idea, en lloc de viure en un poble doncs són animals que marxen i viuen en un altre planeta.
0: Aquest projecte també destaca per tenir una tripulació íntegrament per dones. Uh-huh. Per què creus que és important tenir aquests referents femenins en el món científic i aeroespacial?
1: Clar, sobretot bueno, en el món científic, en les carreres STEM, les dones estan molt infrarrepresentades i sobretot en les enginyeries i en els temes aeroespacials, doncs molt menys. Ara els números exactes no us els sé dir, però em sembla que és que un 11% dels astronautes, només un 11% són dones. Uh-huh. I d'aquest percentatge... que hagin fet sortides extravehiculars, que hagin sortit, encara és molt més petit. Llavors, doncs no és un tema de que les dones no ho puguin fer, sinó que hi ha la barrera de, també, entre d'altres coses, de no tenir referents, i llavors projectes com aquest volen també poder dir que les dones també ho podem fer.
2: Has notat tu mateixa aquesta desigualtat al llarg de la teva trajectòria, també? O sigui, en el camp, doncs, el sector aeroespacial?
1: Clar, jo treballo en comunicació de neurociències. Mm. Llavors, no visc el dia a dia de la gent que treballa en l'àmbit aeroespacial, però jo crec que és una cosa que és transversal i que està tot arreu. És que és fins i tot molt difícil de... O sigui, estem tan esbiaixats que ens costa de dir en quines coses estem condicionades pel fet de ser dona i en quines barreres ens anem trobant en el nostre dia a dia, perquè són coses que ja estem tan acostumades que ni ho detectem, però clar que no m'han passat grans coses de cop, doncs una situació molt evident en la que no he pogut fer alguna cosa per ser una dona, però sí que en el meu dia a dia em vaig trobant coses que si fos un home doncs me les trobaria d'una altra manera.
0: Mm-hmm. La teva trajectòria és molt diversa perquè, bueno, ets farmacèutica, veritat? Sí. Comunicadora científica, també fas lo de les poesies. I com dialogo amb totes aquestes facetes dins del teu treball?
1: Dins del meu treball a la missió?
0: O sí, a la missió i en general, sí, al teu dia a dia.
1: Jo crec que totes les coses en realitat tenen en comú, o sigui, com crec que el que sé fer bé, moltes altres coses no, però el que sé fer bé és com un coneixement que sigui una mica complexa, doncs intentar transmetre'l de forma que s'entengui. I això és en comú, tant en la comunicació científica com també en la poesia, en realitat va d'això, no? Com intentar explicar idees complexes de forma pues, que sigui més comprensible. Uh-huh. I això és el que tot té en comú i això és el que més m'agrada fer i és el que faig.
2: La preparació per una missió així, de la que estem parlant, deu ser intensa. Com us esteu preparant les 7 integrants de la tripulació abans de viatjar?
1: Doncs de moment encara no hem començat com amb la part més pràctica de preparar-nos nosaltres, mm-hmm. perquè estem en una etapa com més de fer que el projecte sigui viable, contactant amb sponsors i coses més logística prèvia, no? Però en els mesos que venen sí que ens haurem de preparar tant físicament com psicològicament, i també farem algun curs d'estar en ambients extrems i, doncs, per exemple, provar si hi hagués algun problema de salut o alguna cosa que hauríem de fer, etc.
0: Què és el que et genera més curiositat i respecte d'això?
1: Curiositat, en realitat, que és un món tan allunyat del que vivim en el dia a dia, no? Cada cop penso que serà una oportunitat molt, molt interessant de descobrir tot això, una cosa que no hem vist mai, que no sabem, i poder-ho viure en primera persona em sembla una oportunitat com molt guai, però alhora, això que dius, no, com un repte, el fet d'estar tancada 15 dies, que són 15 dies, però si després, o sigui, per arribar a aquesta illa on es fa la simulació, necessitem agafar 5 avions. Ostres. L'últim del qual és una avioneta que no és ni un vol comercial. Aquesta avioneta, si fa mal temps, no podrà volar. Llavors, i són 4 hores de vol. Llavors, podria ser, que esperem que no, i envieu-nos molt bones energies perquè això no passi, però podria ser que el dia que tenim previst tornar, així igual que el dia que tenim previst anar, que el viatge de dates balli una mica en funció de les condicions meteorològiques. Llavors, per mi serà un gran repte i m'he de preparar molt per aquests 15 dies, que es podrien allargar una mica, d'estar en un lloc tancada, amb altres persones, un lloc relativament petit. Bueno, és un repte.
2: Des del punt de vista de la comunicació científica, què esperes poder explicar o transmetre al públic a partir d'aquesta experiència?
1: Crec que una cosa bona que tinc és el fet que, com que vinc d'un món una mica allunyat, parteixo una mica del mateix nivell que la societat en general. Mm. Llavors, vull poder explicar tot el que he viscut com això de totes les sorpreses amb les que em vaig trobant, que potser si ja vingués del món més aeronàutic, doncs hi ha coses que ja dones percebudes i et penses que tothom les sap, i jo pel fet de venir d'un món diferent, doncs tot el que em vagi trobant i tot el que em vagi sorprenent, tinc ganes de poder-ho compartir.
0: Moltes vegades es parla de la possibilitat de colonitzar altres planetes com Mart. Mm. Des de la teva mirada científica i també artística, com interpretes aquest debat?
1: Clar, jo penso que la missió ha de servir també per veure que estan en unes condicions que no són les de la Terra, ja sigui simulades o perquè hi estem, no? És incòmode, els humans no volem estar a la Terra perquè és on som, no? Llavors, això, no poder sortir tranquil·lament, sinó que cada cop que surtis has d'anar disfressat, haver d'estar en un lloc petit. Tot plegat serà incòmode i servirà també per poder explicar que com a la Terra no estem enlloc. Llavors, no és una solució dir, pues mira, espatllem la Terra, no passa res, ens n'anem a Mart, i quan espatllem Mart ens n'anem a no sé on, no, perquè no ens hem d'imaginar com que viurem a Mart igual que viurem aquí. Llavors, la missió anàloga també servirà per donar testimoni, igual que han passat les altres dues missions anàlogues que s'han fet des de l'associació, doncs dir, les condicions d'estar en un altre lloc serien aquestes. Volem realment viure així, perquè...
0: I com han anat les altres dues missions?
1: Com han anat?
0: Sí, com van ser?
1: Sí, van ser, a diferència d'aquesta que és a l'Àrtic, les altres dues van ser al desert de Utah. I bueno, va ser també, o sigui, amb les altres tripulants, jo les altres missions no les he fet, però a l'associació que estem en contacte totes, doncs diuen que va ser una experiència com molt, molt vital, no? Com una cosa amb molt de significat i que els hi va canviar la vida, els hi va ser un abans i un després. Ara, però, aquesta missió a l'Àrtic és més extrema perquè estem més lluny, estem més aïllades, l'espai és més petit i és un repte encara més gran.
2: Clar. Finalment, si alguna nena o jove que ens escolta avui somia a dedicar-se a la ciència o fins i tot a l'exploració espacial, quin missatge li donaries, no? Perquè des de petites a vegades pensem que no és algo viable per nosaltres, el camp de la ciència.
1: Clar, doncs que dintre teu en realitat ja saps les capacitats que tens, encara que des de fora ens diguin que no podem, hi ha una veueta interna que et diu que sí, doncs que l'escoltis i que no et deixis frenar per pensar que potser ets la primera que fa una cosa. Doncs, bueno, doncs seràs la primera. Però que això, que confiïs en tu mateixa, perquè dins teu ja saps del que ets capaç.
0: Doncs moltes gràcies, Roser, per estar amb nosaltres avui en Femení. Ha sigut molt interessant i ens veiem en un altre dia.
1: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.

0: Avui aprofitem que parlem de dones i ciència per fer-vos un petit reportatge de Sara García Alonso, la primera astronauta espanyola designada per l'Agència Espacial Europea. Nascuda a Lleó l'any 1989, la seva trajectòria no comença a l'espai, sinó que comença als laboratoris. Formada en biotecnologia i doctora en biologia molecular del càncer, García ha desenvolupat bona part de la seva carrera investigant noves teràpies contra tumors al Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, CNIO. La seva selecció al 2022 com a astronauta de reserva de l'ESA entre milers de candidatures europees respon tant a la seva excel·lència acadèmica com a la seva capacitat de treball en entorns exigents.
1: De les 23.000 persones que dimos candidatures vàlides, el 25% eren de mujeres.

0: Avui hem parlat d'exploració espacial, però també de referents.
1: Durant molts anys, la ciència i l'exploració espacial han estat àmbits on la presència femenina era molt reduïda.
0: Projectes com Hipàtia mostren que la ciència necessita mirades diverses i que el coneixement es construeix també des de diferents disciplines.
1: Històries com la de la Roser Bastida ens recorden que la ciència també pot dialogar amb l'art, la comunicació i la creativitat.
0: I sobretot que cada vegada hi ha més dones obrint camí en àmbits que abans semblaven reservats per a uns pocs.
1: Gràcies, Roser Bastida, per compartir amb nosaltres aquesta experiència.
0: Ens trobem en el proper programa d'En Femení.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Aquesta setmana us oferim una segona part del programa sobre la bretxa salarial entre dones i homes. Avui hi aprofundirem amb l'ajuda de la Sensi Domínguez, regidora d'Igualtat de Sant Boi, que ens aportarà informació de gran qualitat. Amb tot presentat, que comenci el programa.

0: unes setmanes vam dedicar un programa a la bretxa salarial entre homes i dones, i aquests últims dies el tema ha tornat a ser molt present a l'actualitat. Des del dilluns 17 de novembre, les dones de la Unió Europea treballem simbòlicament gratis. Això reflecteix que la desigualtat salarial a Europa se situa al voltant del 12%. Les dones cobren de mitjana un 12% menys que els homes. La diferència entre el que cobren homes i dones a la Unió Europea és un 12% menys d'hores segons l'Eurostat. La principal raó d'aquesta diferència és que les cures recauen principalment a les dones. Així ho assenyala la Comissió Europea, que ha fixat el 17 de novembre com a Dia de la Igualtat Salarial. Però no tot són males notícies. Cada any aquest dia es va retardant una mica més. És una bona senyal, tot i que no ens podem donar per satisfetes fins que les dones cobrem exactament el mateix que els homes fins a l'últim dia de l'any. Segons dades del sindicat UGT, la bretxa salarial segueix castigant a les dones directives, tècniques i mandos intermedis a Espanya. Les dones directives a Espanya cobren un 12,9% menys que els homes en posicions equivalents, mentre que les de mans intermedis registren una diferència de 11,6%. L'arrel d'aquestes injustícies a Europa es va fixar el 22 de febrer com a data per commemorar el Dia Europeu de la Igualtat Salarial, una dada que pretén fer més visible la bretxa salarial entre homes i dones i respon a una crida del Parlament Europeu per sensibilitzar a la ciutadania. Pel que fa a Catalunya, la diferència salarial entre homes i dones s'ha reduït lleugerament, situant-se en un 19,51%, segons l'informe sobre la bretxa salarial de l'any 2025. Aquesta xifra es tradueix com una diferència de més de 6.200 euros anuals que cobren les dones de menys en comparació amb els homes. Sant Boi, davant d'aquesta situació, treballa per impulsar plans pioners per revocar aquestes injustícies. Ara anem al que és més important. Avui ha vingut en femení la regidora d'Igualtat de Sant Boi per explicar-nos la realitat de la bretxa salarial. Escoltem-la.
1: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Crec que us felicito pel programa i li desitjo molta llarga durada perquè les discriminacions, els problemes que tenim les dones, i estan molt bé parlar d'ells, no? I de parlar i posar-los sobre la taula, no? Mira, la bretxa salarial entre homes i dones, la bretxa salarial és la super, és el que jo penso, el que jo crec o el que jo he vist en tota la meva trajectòria professional, és la suma de totes les discriminacions que patim les dones en el mercat de treball, que a Espanya se situa en el 19,6% i a Catalunya en el 16,7%. I per què dic que és la suma de tots, no? Perquè no hi ha un sol element. Quan parlem de bretxa salarial no podem només fer quedar-nos amb aquesta dada, no? que solo parla de salari, no. És la suma perquè les dones patim discriminació en l'accés, en l'accés a la feina, en la permanència, els contractes, la tipologia de contracte, ja siguin eventuals o a temps parcial, en la promoció, i també en temes de conciliació, no? I podíem parlar de permisos i de reducció de jornades, i que tot això té unes conseqüències que anem acumulant a lo largo de la nostra carrera, trajectòria personal, de la nostra vida, no? Que al final té una conseqüència a les pensions. Per això també tenim bretxa a les pensions. Per tant, la bretxa salarial és la suma de tots aquests elements que fa que al cap de l'any cobrem menys o que quan arribem a una pensió la nostra pensió sigui més baixa.
0: Clar, o sigui, no podem només resumir en què és que les dones cobrin menys que els homes, sinó que hi ha molts factors més que condicionen aquesta bretxa salarial.
1: No, la bretxa salarial, perquè moltes vegades quan et diu, no, si en un conveni col·lectiu, invento una categoria, una camarera en conveni cobra el mateix que un camarer.
0: Clar, no? És la típica frase que escoltem.
1: Clar, perquè la gent solo veu la discriminació. Això avui en dia es veu molt poc perquè no és possible, perquè està molt tipificat i tal. Seria un cas de discriminació directa, no? Però les discriminacions que acumulem i que sumen a la bretxa salarial són les indirectes, les que no es veuen. Perquè si jo per exemple, tinc un contracte a temps parcial no desitjat, perquè la majoria dels contractes que les dones tenim a temps parcial no és perquè l'hagin demanat, és perquè és el que ens han ofert. Al final, això té una implicació en les nostres cotitzacions, no? Però també, quan tenim un contracte a temps parcial, estem, evidentment, hi ha complements a les que no tenim accés, no? Per tant, no només complement, no ens oferiran hores extres, no, si fos el cas, no tenim, si hi ha un bonus o hi ha una millora, inclús social, perquè a vegades no tindré tal menjador o a la bonificació que et donen per menjar en el menjador de l'empresa perquè no et quedes a dinar, o perquè treballes 4 hores, amb la qual no agafes aquella franja, per la qual perds... Vull dir que al final les diferents circumstàncies que patim amb les discriminacions que patim en el mercat laboral va sumant, no?, en tota la nostra carrera professional, no? Potser el temps parcial, potser la precarietat, els contractes majoritàriament eventuals ho patim més les dones, la promoció, evidentment, la promoció, i tots sabem la bretxa que tenim en els llocs de direcció, la carrera, la bretxa que tenim en les carreres científico-tecnològiques, perquè són sectors que ara mateix estan en auge i que cobren el sector tecnològic amb el sector, diguem, més industrial o més de cuidados, la bretxa és de, o sigui, cobren com un 20% més de salari. Si no estem allà, els nostres salaris també són més baixos. I perquè els sectors feminitzats, com poden ser tot el que té a veure amb els cuidados, amb el manteniment o amb diferents serveis que són a les persones o a la sanitat, per exemple, no? Els teus salaris són més baixos. O sigui, tots els sectors feminitzats són més baixos que els convenis que són de sectors molt més masculinitzats. Per tant, tot això és el que fa que el nostre salari sigui, que les nostres cotitzacions, que el nostre salari siguin més baixos. Altres coses, com l'antiguitat, evidentment hi ha complements que tenen a veure amb la permanència de les empreses, que també van sumant anys i que moltes vegades no tenim dret perquè no acumulem aquest període, no? I bueno, com he dit, els contractes, la permanència, tot això va sumant a la bretxa salarial. No és un únic factor, no és el salari base, que és el que estipula el conveni per treball, per diguem, per la categoria, que
2: i el que molta gent
1: té molt poca influència en la bretxa salarial, perquè està bastant ben regulat i perquè és molt difícil que algú li digui: mira, tu per ser dona vas a cobrar menys. No, està en tots aquests plusos i en tots aquests bonus i en tots aquests contractes. Això és el que més influeix en la bretxa salarial.
2: I quins sectors laborals creus tu que són els que més pateixen d'aquesta bretxa salarial?
1: El sector serveis, segur. Sense... A més, jo sempre dic, i sempre poso l'exemple d'una amiga meva que deia, quan parlem de mitges, no? Si estem dient que cadascú es menja dos pollastres a l'any, no és mateix el que es menja 4 que els que es menja 1. La mitja és aquesta, és a dir, fem una mitja de tot, però no és el mateix si ho baixem als serveis. La bretxa és molt més ampla, pot arribar, pues, a doblar a vegades la bretxa salarial, diguem, global, no? Si baixem a fem les bretxes per sectors, no és el mateix. El sector serveis és el que l'atenció a les persones, al final, són els sectors que més bretxa salarial tenen.
2: I tu, personalment, a la teva experiència, has viscut o has vist de prop aquesta bretxa salarial?
1: Sí, bueno, ho hem vist en la meva trajectòria professional. S'ha desenvolupat dintre d'un sindicat i dintre del sindicat hem lluitat molt, no? I hem vist totes aquestes millores als convenis, a les lleis, que les hem batallat, no? Precisament per articular mecanismes que eviten i previnguin que això, la discriminació indirecta. I com es fa això? A través dels plans d'igualtat, de la regulació en els convenis col·lectius. Evident, la llei, és veritat que la llei ha millorat moltíssim, i tenim tota la llei d'igualtat salarial, que va establir uns cànons molt importants, i després fer seguiment de que això es compleixi i que això es porti a terme. Tot això ha fet que és veritat que feia uns anys parlaven d'un 24% de bretxa salarial, hem anat reduint i s'ha reduït la bretxa salarial. No en tots els sectors per igual, però en general sí que s'ha reduït. Té a veure amb tots aquests mecanismes de control, aquestes lleis de suport, i molt a la feina que es fa des de la negociació col·lectiva, és a dintre de les empreses, que obliga a tenir un pla d'igualtat, i un pla d'igualtat s'ha de contemplar tot el salari, és a dir, no només el salari base, el que diu el conveni, sinó tot allò que l'empresa posa a disposició del treballador, per les raons que sigui un bonus, sigui un complement per tornicitat, sigui el complement per antiguitat, i s'ha de revisar que això no produeixi una discriminació. Una altra cosa és com a vegades aquests complements, que poden semblar transparents, tenen una afectació, per exemple, la disponibilitat, no? Aquí tindríem que parlar de cuidados, de quina disponibilitat i de corresponsabilitat. Això també ens passa factura a les dones, perquè al final moltes vegades abandonem el mercat de treball o col·lapsem agafem més permisos, majoritàriament la reducció de jornada, tot això que fa aquest mercat de treball que no contempla la conciliació com un element, no, a les persones, perquè ja té un subjecte, que som les dones que ho fem, doncs al final també ens passa factura, perquè tenim que renunciar o escollir millor la feina, perquè si es podem complementar amb el cuidador de les persones.
2: Sí, però això al final ho patim perquè es dona per fet de que les dones seran les que han de fer aquesta feina extra, no?, de cuidar, de cures, d'estar, bueno, de tenir fills, etc. Es dona com una mica per fet a vegades que som nosaltres les que hem de cuidar aquells fills i que som nosaltres les que demanarem hores o demanarem permisos, quan és que pare i mare poden fer la mateixa feina. Però és veritat que moltes vegades es dona, doncs, aquesta situació en què es pensen que som nosaltres directament, sense pregunta i sense que serem nosaltres les que...
1: Ho donen per sentat.
2: Clar, ho donen, no?, per sentat.
1: Què ens dedicarem? Clar. No que ens dediquem, no, però també que ens dedicarem, amb la qual cosa...
2: I que recaurà sobre nosaltres, això als homes no els hi passa tant com a nosaltres.
1: No els penalitza, igual. Exacte. Diré dues dades. Les dones penalitzem el 76,2% de tot el treball de cura no remunerat. En termes de distribució del temps de treball remunerat i no remunerat, les dones dediquen el 63% a treball no remunerat, fent el 38% dels homes. Home, potser això també ens passa factura en el mercat laboral.
2: Exacte.
1: Ni per tant a la bretxa, com deia, no? Tot això són elements que van sumant, per això és difícil acabar amb la bretxa salarial. I la paradoja és que, segons els indicadors del Glossing Club i altres associacions, la bretxa representa un cost econòmic molt alt. L'informe en 2024 estima que si se tanqués la bretxa salarial podria suposar un augment del 17,1% del PIB. O sigui que no és un element negatiu per la economia.
2: Clar,
1: i en un moment de falta d'atracció de talent i de talent femení, és una... És absurd, no? Tindríem que estar més alineat en que això no fos possible.
2: Creus que hi ha suficient sensibilització a les empreses sobre aquest tema, o creus que haurien d'haver una mica més de campanyes de sensibilització, una mica més de conscienciació?
1: Home, les campanyes de sensibilització sempre són útils, no? Però jo crec que ha d'haver-hi un... jo tinc molta fe en aquesta generació com vosaltres, que pugeu amb unes altres mirades, no? No? Les empreses canviaran o canviaran, si s'ho creuen com no s'ho creuen, perquè al final és un camí lent, perquè està sent molt lent, però un camí que no es pararà. I luego, t'ho deia perquè actualment hi ha un canvi de paradigma, no? Nosaltres, la meva generació, no? I no és que no ho demanem i no hàgim empentat fins a arribar a la situació que estem avui, no? Però és veritat que nosaltres vivíem per treballar, no? I les generacions joves volen treballar per viure. I això és un canvi de paradigma que no podem obviar, no? I les empreses tenen una falta d'atracció i retenció de talent. Sí. I dintre d'aquesta mancança, no?, hi ha una llum, no?, una llum al final del túnel, perquè l'informe econòmic i social del Fòrum Econòmic i Social, l'informe diu que per primera vegada el talent, la gent més jove, quan va buscar una feina, pregunta abans l'horari que el salari, perquè hem entès que la vida va més enllà de... A vegades el salari no compensa, no? I també volem viure, no? Per tant, jo crec que és un pas que les empreses tindran que donar a poc, però que tindran que canviar per moltes raons. Primer, perquè és discriminatori, injust, però a la que no s'ho cregui tampoc és rentable. I si vol ser una empresa atractiva pel talent masculí i femení, sobretot el femení, al final tindran que canviar pautes d'organització del temps de treball, de manera que la conciliació, la vida de les persones, la humanització d'aquest treballador o treballadora, la posin al centre, perquè això és un camí que no, jo crec que no té retrocés.
2: I des de l'Ajuntament de Sant Boi teniu alguna eina o alguns elements per detectar i prevenir situacions de discriminació salarial?
1: Bueno, no tenim una eina. Treballem, tenim moltes. Perquè aquesta mirada, no, la implementem en diferents serveis i en diferents projectes que portem a terme. Et comentaré alguns. Perquè igual que et deia que la bretxa salarial està composada d'una sèrie d'elements que no estan directament relacionats amb el salari concret, no? Tampoc es pot abordar d'una manera sectorial, només amb una única mirada. Si ho fes jo només des del Departament d'Igualtat, tot i que nosaltres fem les polítiques, però han de tenir aquesta mirada transversal que s'implementi en diferents àmbits de tots els àmbits de l'Ajuntament, no? Per exemple, tenim el projecte La Tecnòloga. La Tecnòloga és un projecte que ja he vingut explicant en alguna ocasió, però que treballa amb les escoles des de primària per trencar la bretxa de gènere a les carreres científico-tecnològiques de les dones. Ho deia abans, no? Si les dones no hi som, primer no se'ns té en compte ni nosaltres ni les nostres necessitats. Però també és que són sectors en creixement i ben millor remunerats. Això és una part de la Tecnòloga, despertar vocacions o trencar estereotips de gènere. Per exemple, en Sant Boi hem fet jo també sóc la regidora d'Ocupació i Formació per l'Ocupació, són exemples molt relacionats amb el que jo faig, però que també s'implementen en altres àrees de l'Ajuntament, no? Les microcredencials universitàries, les primeres que hem estat pioners en implementar-les, les primeres les hem fet altres, però les primeres que hem portat nosaltres he estat en el sector de la logística. El sector de la logística és un sector molt masculinitzat i com amb molta necessitat de falta de talent. Aquestes microcredencials, per donar-te alguna dada, en la primera edició vam tenir el 59% de dones. Per tant, intentem trencar barreres i obrir noves oportunitats en tot masculinitzat, que ells també tenen necessitat de feminitzar i que ens ha donat molt bons resultats d'inserció, d'imatge. També tenen, les empreses tenen un problema d'imatge, no? De per què me diferencia a mi de l'altre, per què tinc que ser jo ser més atractius, més competitius, i això té a veure amb la igualtat de gènere. I aquest tot el projecte es va desenvolupar en perspectiva de gènere, la imatge, tot el que va anar relacionada a les microcredencials universitàries. També tenim programes en ocupació exclusivament per incorporació de dones al mercat de treball. Des d'una primera fase, que moltes vegades dones que fa molts anys que no o han estat retirades del mercat pel tema de la cura, pues que, empoderar-les, reactivar-les, i tot es fa un procés abans, i després entrem a la formació, no? En tots els cursos de formació, alguns els adaptem als horaris perquè puguin venir les que tenen responsabilitat o els que tenen responsabilitat, sobretot les que tenen responsabilitat, per tal de que se puguin incorporar al mercat de treball i puguin assistir a aquesta formació. També tenim un projecte dintre de la Tecnòloga, el Let's Go Engineering, que lo tenim en el Tàpies, que treballa trencar la bretxa de gènere amb les carreres STEM. I ho tenim a cinquè de primària. Per què? I venen, ho fa l'empresa Schneider Electric, una empresa puntera, una empresa que està catalogada com la tercera perquè les dones puguem treballar, té diferents reconeixements, i venen des de la CEO, la enginyera, la cap d'Amiga C, a trencar aquesta imatge, no, aquests estereotips de gènere, i ho treballen durant tot un curs. A part del temps de cura, on oferim serveis i temps, no, per les dones, no? Campanyes de sensibilització que hem fet sobre els cuidados, sobre el treball sobre la invisibilitat dels treballs de cura, no, i la falta de revalorització i de reconeixement, no només de revalorització econòmica, és molt important, sinó també en reconeixement social, perquè són els que treballen en les nostres persones grans, en els nostres fills i filles, les persones dependent, no? També el del sector de la neteja, no? Que també és molt important i també necessita reconeixement tant salarial com social, no? I després acabem de presentar un projecte que és el Conciliació, que estem treballant també des d'Empresa, Ocupació, des de Igualtat, té a veure amb l'organització del temps de treball. Perquè les dones, quan mirem una feina, segons els estudis, el primer que mirem és la diversitat i la conciliació. Doncs és un projecte que acabem de presentar que té a veure amb com organitzem el temps de treball, no? Com encara organitzem el temps de treball sobre un subjecte disponible, que és un home, perquè tenia algú a casa que li resolia tota la resta de problemes. I com això ha canviat, no? I com organitzar millor el temps de treball, els horaris, les formes de prestació de servei, aprofitant, en el bon sentit, les tecnologies, el treballador, la setmana de 4 dies, el treball per projecte, pensar que això, que sembla que només beneficia el treballador i a les treballadores, sobretot a les treballadores, també beneficia a les empreses. Un treball millor organitzat fidelitza una millor organització del temps de treball, augmenta la productivitat, fidelitza, atreu ret de talent, que parlàvem abans. Per tant, fem més coses. T'he posat alguns exemples, però bueno, aquestes... nostra mirada, no?, d'intentar diferents projectes, imprimir aquesta mirada que el que fa és implementar o buscar canvis. Perquè al final els ajuntaments també som agent de canvi.
2: No, clar, sí. I per últim, m'agradaria que si poguessis enviar un missatge a les dones joves que s'estan incorporant ara al món laboral i que igual ara no són conscients d'aquesta bretxa salarial, però segurament se la trobaran.
1: Bueno, el primer és la informació. Perquè al final trencar estereotips vol dir també mites, no? De que si podem anar o podem fer, no? No? Trencar mites, trencar estereotips, no? Una dona pot ser el que vulgui ser i pot arribar on vulgui o hauria de poder. Que tenim barreres, sí, però que també la informació, el buscar aliats, referents ens ajuda a que aquest camí al final arribi on vulguem arribar, no? I que al final també que treballem la corresponsabilitat, no? La corresponsabilitat és molt important, no? Perquè si vam lluitar les dones al permís de paternitat va ser perquè en el moment que ells tinguessin el mateix trencaríem aquest estereotip, tot i que no era cert, perquè tenim un 1,4 fills, no? I això explicaràs quin impacte té a la nostra carrera professional. Però trencar aquest estereotip de que la maternitat és cosa de les dones, no, també és cosa dels homes, passat a l'embaràs, és cosa de tots dos, no? I trencar aquest estereotip social i laboralment són molt importants, no? Per tant, treballar la corresponsabilitat és important. Però jo li diria a qualsevol dona que m'escolti que hem de seguir lluitant, jo no dic que no, i aquí estem parlant de bretxa salarial, però que podem arribar on vulguem i que tenim tot el dret del món a tenir les mateixes condicions laborals, les mateixes condicions salarials i arribar a tenir les mateixes pensions dignes. Et posaré només una anècdota. Saps la pensió on cobrem més les dones? A la de viudetat, perquè es calcula amb el salari dels homes.
2: De l'home, vaja.
1: La resta no.
2: No, mira, és...
1: És important, i és veritat, sí. Que també a nivell legislatiu tenim complements a les pensions, s'han anat millorant, no? la legislació per complementar períodes de les dones o cotitzacions en temes de per fill, no? Hem anat millorant.
2: Sí, però imagina't si hem de lluitar encara, si encara inclús a l'època de jubilació hi ha desigualtats salarials, o sigui, sí. Encara queda molt per parlar.
1: Sí, sí, encara tenim una bretxa, un 16%, encara és molt gran.
2: És que no arriba al zero.
1: No té sentit, no? Exacte. Perquè però et dic, hem d'eliminar aquests obstacles que fan que quan te demanin disponibilitat i no sigui necessària en un contracte de treball, no sigui necessària, però és una forma d'excloure. Sí. Això és una discriminació indirecta. Et demanen un requisit que no és necessari per al lloc de treball, però que impedeix que tu puguis accedir amb ell, estem parlant d'una discriminació. I això ho hem de tenir clar. Si em demanen alguna cosa, el que sigui, que no és necessari, que és, això és on s'amaguen moltes discriminacions. Les indirectes, que són les que costa de veure, d'identificar, però bueno, que ahí estem.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Ciència, ha sigut superinteressant, i qui millor que tu per parlar d'això. I moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres en Femení.
1: Que va, un plaer.
2: Un plaer per
1: estar
2: nosaltres.
1: Aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies. Avui hem vist que la bressa salarial no és només una diferència de números, és la conseqüència d'un sistema que continua infravalorant la feina de les dones, que penalitza la maternitat, que invisibilitza les cures i que situa els rols de gènere per damunt de la justícia econòmica. Avui hem vist també que aquesta desigualtat persisteix en tots els sectors, en totes les edats i en totes les realitats. I tot els avenços, encara queda molt camí per recórrer. Però si una cosa tenim clara és que no ens aturarem. No deixarem de denunciar-ho, d'exigir polítiques públiques valentes, de reclamar transparència salarial i de donar suport a totes les dones que cada dia lluiten per un reconeixement just a la seva feina. Totes, joves que acaben d'introduir al món laboral i les que porten més temps, analitzarem sempre els comportaments de les empreses i denunciarem qualsevol indici de bretxa salarial. La bretxa salarial només tindrà un final quan deixi de ser un tema pendent i es converteixi en una evidència. La diferència ha de ser zero. Zero euros, zero excuses, zero desigualtats. Fins que això no sigui una realitat, seguirem lluitant, informant, obrint espais com aquest i fent sentir la nostra veu. Perquè la igualtat no és negociable i, sobretot, perquè totes les dones mereixen cobrar el mateix per la mateixa feina. La lluita continua i no pararem.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: William James, un dels pares de la psicologia moderna, va dir que la frontera entre el visible i l'invisible és més fina del que ens agrada admetre. I potser per això, des que existeixen éssers humans, existeix també la pregunta que tots, tard o d'hora, ens fem. Què passa quan morim? Totes les cultures l'han intentat respondre. Els egipcis parlaven del duat, els grecs de l'hades, els romans dels manes, els budistes del cicle de la reencarnació. A les abadies medievals es recopilen històries de visions del més enllà, al segle XIX l'espiritisme esclata com mai, taules que ballen, copets que contesten preguntes i Allan Kardec fent manuals per comunicar-se amb l'altre costat. I aquí, a casa nostra, tenim de tot. Des de les llegendes d'esperits a Catalunya, amb els misteris que explicava en Sebastià d'Arbó, fins al contemporani actual doctor Manuel Sanz Segarra, metge mediàtic, que parla d'energies subtils, consciències que sobreviuen al cos i la física quàntica aplicada a l'ànima. Un còctel curiós, sobretot perquè algun dia ens pararem a explicar ben bé què hi té a veure la física quàntica, realment. Però avui, al segle XXI, el debat va més enllà del folklore. Tenim milers de testimonis d'experiències properes a la mort. Túnels de llum, sensació de pau, retrobaments amb familiars... Són un viatge a una altra realitat o una il·lusió potent del cervell al límit? Avui mirarem tot això sense prejudicis, però sense renunciar a l'esperit crític. Perquè potser els fantasmes sí que existeixen, però la majoria potser són ben vius. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, amb permís de la gravetat i de les energies quàntiques.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per entendre no només què creiem sobre la mort, sinó per què els humans desenvolupem creences en una vida més enllà, hem demanat a la bona amiga Candela Anton, antropòloga i divulgadora, que ens expliqui què diu la recerca sobre els mecanismes cognitius que hi ha al darrere. Una mirada que va molt més enllà del folklore i que ens ajuda a entendre què del nostre pensament és universal i què és cultural. Endavant amb l'àudio.
2: Doncs aquí va la meva resposta a aquesta pregunta de per què els humans creiem en la vida després de la mort. No donaré una resposta religiosa ni filosòfica, perquè no és el meu terreny, i us explicaré què diu la ciència sobre els mecanismes cognitius que ens porten a desenvolupar aquestes creences. Comencem per una cosa que tenim tots, la teoria de la ment. És aquesta capacitat d'atribuir estats mentals als altres, pensaments, desitjos, intencions, i això va evolucionar per predir i manipular el comportament d'altres persones. I funciona tan bé que no la podem ni apagar. Quan algú mor, veiem clarament que el cos deixa de funcionar. No respira, no es mou, es descomposa... Però els estats mentals no són observables. Ens resulta fàcil imaginar que el cos cessa, que deixa de fer coses. Però extremadament difícil imaginar que el pensament, el desig, el record, simplement s'apaguen o desapareixen. Així que continuem aplicant la nostra teoria de la ment a persones que ja no hi són. És una espècie de subproducte, un efecte col·lateral de tenir un sistema cognitiu tan poderós com per entendre ments. Els estudis interculturals mostren que, amb l'edat, les persones desenvolupen el que s'anomena dualisme intuïtiu. La tendència a pensar que els processos psicològics continuen després de la mort, però els biològics no. Això s'ha documentat als Estats Units, Espanya, Madagascar, a Vanuatu... Però ojo, perquè a Vanuatu, quan se'ls dona un marc religiós cristià amb èmfasi en la resurrecció del cos, la gent diu el contrari, que els processos biològics continuen després de la mort més que els psicològics. Així que la cultura modifica profundament com expressem aquestes intuïcions cognitives bàsiques. I gairebé la meitat de les persones barregen explicacions naturals i sobrenaturals sense cap conflicte aparent. Diuen, el cos es descompon. I a la frase següent potser et diuen, però el seu esperit està amb Déu. Aleshores, les creences en el més enllà són una adaptació o són un subproducte? La hipòtesi del subproducte suggereix que són efectes secundaris d'altres capacitats cognitives que sí que han sigut adaptatives. Per exemple, la teoria de la ment, la por a la mort o la nostra incapacitat per imaginar la nostra pròpia inexistència. És com el melic. No és que la selecció natural l'afavorís, és només el resultat inevitable de tenir cordó umbilical. I això és el que sabem. Les creences en la vida després de la mort semblen emergir de l'arquitectura bàsica del nostre cervell social. Però la forma específica que prenen depèn massivament del context cultural. No hi ha un més enllà universal als nostres caps. Hi ha mecanismes cognitius universals que cada cultura, doncs, modela de forma diferent. En fi, fins aquí el meu detallet.
1: Doncs, Candela, escolta, moltes gràcies per haver volgut ser en aquest espai avui i gràcies també per ajudar-nos a veure que el més enllà, abans de ser un lloc, és una conseqüència del tipus de cervell i de cultura que tenim. Entrem en matèria. Ara saludem en Jordi Vilà, el nostre expert en posar llum natural, quan tot sembla llum sobrenatural. Jordi Vilà, geòleg, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Què tal, Jordi? Com estàs?
3: Festa.
1: Jordi?
3: Digues.
1: Ep.
3: Sento veus.
1: Ep.
3: Què
1: són aquests sorolls? Què és això? Què són aquests cops?
3: Ets tu?
1: Ep.
3: Sí.
1: Jo no estic fent res. Jo no estic fent res. Què dius? Què dius?
3: És que porto els cascos posats. Sí. Noi, em sento. Sí.
1: Punyeta. Així no podem anar enlloc, eh? Mare de Déu. Què feies?
3: Doncs mira, estava llegint precisament sobre cultures antigues. I m'ha vingut a col·lació molt bé tot això, doncs, que dels enterraments, de la vida després de la mort, de quines coses passen. Fixa't, abans que existissin els mèdiums, abans que existissin les taules de fer Ouija o les sèries de Netflix sobre fantasmes,
1: sí,
3: hi havia una cosa que és claríssima i que passa a tothom. Doncs que la gent es mor i que els vius, sí, ho hem de gestionar d'alguna manera.
1: Aquest segurament és un dels temes que ha generat més literatura i que ha generat més preguntes al llarg de la història de tota la humanitat. Probablement. Què passa?
3: Pel·lícules i sèries.
1: Després, eh?
3: Sí.
1: No, pel·lícules ara, com... però abans novel·les i teories i la Candela ens ho explicava a l'àudio, que totes les cultures del món s'ho han preguntat, s'ho han explicat, han intentat buscar algun tipus d'explicació al respecte, oi?
3: Sí, sí, pel·lícules com Ghost, allà amb el fang.
1: Per exemple, sí, home. I tantes, eh? Tantes i tantes.
3: Sí, d'altres. No m'ha vingut aquesta al cap, no sé per què.
1: Què seria del gènere del terror sense algunes d'aquestes històries, eh?
3: Exacte. Fixa-t'hi que tot molt humà. Com sempre, ens rematem a la consciència humana per intentar recuperar la memòria d'aquells éssers que ja no hi són.
1: I
3: és clar, i com ho fas? Doncs mira, quan es moren o no, quan es morien abans, ara també, els hi retem homenatge, no? Els hi fem un últim homenatge. I en aquelles èpoques passades, doncs, per exemple, se'ls adornava, se'ls hi donava armes perquè poguessin continuar el seu viatge en una altra vida. Fins i tot se'ls hi donava una moneda que se'ls hi posava aquí als ulls perquè poguessin passar a l'altre món, eh? Que això ho feia, es dedicava a fer això a Caron.
1: Per travessar l'Hades, justament, no? Cap a l'Hades, oi? Sí, sí.
3: Doncs els hi donaven monedes, per pagar a Caron. Els hi posaven roba, els vestien, o els posaven fins i tot, aquí a Catalunya, en èpoques prehistòriques, es troben els cossos en posició fetal, en posició així com de fetus. Diuen els historiadors que s'enterraven d'aquesta manera perquè poguessin tornar a sortir a l'altra vida de la mateixa manera, de la mateixa posició que havien nascut en aquesta.
1: Com per tornar a néixer allà, diguem.
3: Sí. Això, evidentment, són les teories que ells expliquen. Segurament n'hi ha més d'una d'aquestes teories, però una d'aquestes l'expliquen d'aquesta manera i això és maco de sentir. Se'ls enterrava sempre d'est a oest, amb el rostre mirant cap a l'est, que és cap on neix el sol, i els peus cap a l'oest, que és cap on mor el sol. No, aleshores, ja des de l'antigo, fixa't que buscava una explicació, se'ls hi buscava una mica de sentit a totes aquestes coses.
1: I però... sempre cap per munt, mirant el cel, diguem, també.
3: N'hi ha que miren al cel, n'hi ha que miren de costat, en altres cultures els enterren de costat, mirant cap a una direcció concreta, cap a l'est, per exemple. És a dir, cada cultura té la seva manera de fer-ho. Però sí que totes respecten el mateix, que se'ls enterra d'una manera digna i a punt per anar a un altre lloc, no?
1: A una transcendentalitat, alguna determinada...
3: Exacte.
1: Altra realitat, diguem-ne, no?
3: Sí. Això és la manera que tenim una mica de gestionar aquests moments difícils. Però sí que és veritat que fa un cert temps, això és una data molt concreta, el 1848, comença el moviment de l'espiritisme. Tal com el coneixem avui en dia, que són l'espiritisme, és aquest el parlar directament amb els morts, els copets a les taules, aquests moviments imperceptibles, fins i tot les ànimes es posen dins del mèdium i parlen a través del mèdium. És a dir, hi ha aquest auge.
1: Però això és un fenomen occidental i segurament modern, d'alguna manera, no? És a dir, del segle XX.
3: Sí, modern. Això és 1848. Ens situem en un cas molt concret. És als Estats Units, a Hyattsville, prop de Nova York, on hi ha tota una sèrie doncs, de famílies que viuen en cases aïllades, amb creences fortament religioses, protestantistes en aquest cas, i allà en una d'aquestes cases hi viuen les germanes Maggie i Kate Fox. Són unes adolescents que afirmen que se senten cops misteriosos per casa, que són d'un esperit que li diuen elles, que li diuen Mr. Splitfoot. Ah. I acorden amb ell un codi, cops, per respondre sí i no a les seves preguntes. Aquí, realment, això es torna molt mediàtic. I aquestes germanes, fins i tot, acaben fent actuacions davant de molta gent i acaba sent doncs, un moviment que s'expandeix molt ràpidament per lo vistós que arriba a ser.
1: Mitjans del segle XIX, això?
3: Mitjans del segle XIX, sí, sí. Època victoriana.
1: Sí, sí.
3: Ens hem d'imaginar també que en aquest moment que s'arrela tant, doncs és perquè doncs, es viu un moment d'una doncs, crisi, forta crisi de fe i fins i tot una crisi religiosa. Es comença a qüestionar les lectures habituals, les lectures normals de la Bíblia, on ja apareixen diferents teories científiques, Darwin, teories geològiques, que canvia el paradigma. Molta gent busca doncs, una espiritualitat que sigui de tu a tu i no tant vinculada amb l'Església.
1: Clar.
3: És a dir, amb l'Església
1: sigui més individual.
3: Sí.
1: Exacte. Sí, entenc. Clar, clar. O sigui, que sigui més domèstica, fins i tot, no?
3: Com sí, senyor, perquè l'Església ens vincula amb una espècie d'ésser superior que li direm Déu. No, però no, jo vull el meu familiar. Precisament tot això coincideix doncs, amb la Guerra Civil Nord-Americana, on hi van haver-hi milers i milers i milers de morts i les famílies, per poder gestionar aquest dol, acudien als mèdiums que els donaven les respostes que necessitaven o que buscaven o que ells volien sentir.
1: Una determinada esperança, diguem, no?
3: Sí, diguéssim, estic bé des d'aquí al més enllà, no patiu per mi, ens trobarem més endavant.
1: Clar.
3: També els vius busquem una mica a veure que no se m'acabi ni a mi això, com apretar el botó off, s'ha acabat.
1: Clar.
3: No, tenim aquesta por doncs, que
1: duri una mica més.
3: Continuar en un altre lloc. Sí, home,
1: de fet, remetent-nos al que ens explicava la Candela Anton, deia que tenim aquest biaix, que tendim a pensar aquesta dualitat cognitiva que deia ella, de que els processos biològics s'aturen, però els espirituals no s'aturen, no? I això realment és un biaix pràcticament arbitrari. Això és un... és pensar-ho perquè ens agrada pensar això, no?
3: Exacte, però si això no està pensat a l'espiritisme per gent que diries, ostres, que clar, aquesta gent té aquest problema. No, al contrari. Molts participants i molta gent fermament creents d'aquest moviment són gent culta, són gent que precisament té ganes de novetats. Pensa que és un moment en què hi ha el farraciment, doncs el ferrocarril, el telègraf.
1: Fins i tot classes benestants,
3: Sí, sí, sí, tant i tant. Precisament classes benestants són les que acudien al mèdium.
1: Es posa de moda, diguem.
3: Es posa de moda, és una moda. És una, en certa manera, si s'inventa el telègraf, també s'inventa doncs, el telègraf pels morts, per comunicar-los amb els morts. Fem el zoom, de l'època.
1: Exacte, o sigui que aconsegueixen una via, un canal de comunicació,
3: Per exemple, el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, que és l'escriptor doncs, que crea el detectiu racional per excel·lència, doncs creu en les fotografies de fades i creu en l'espiritisme. És una persona que, tot i escriure de manera tan racional, té aquest altre vessant. No té per què ser incompatible. Doncs bé, el que potser no ha transcendit d'aquestes germanes, en tot retorno aquestes dues germanes, la Maggie i la Kate Fox, és que cap al final de les seves vides van dir que s'ho van inventar tot.
1: Fixa't tu. Epa. Sí, que van muntar un pollastre monumental, es van fer famoses i al final resulta que, com tants d'altres casos similars, ha resultat ser un invent.
3: Exacte, exacte. Al final s'ho van inventar, el que passa és que no va transcendir, perquè l'altre ja estava tan arrelat que la gent ja...
1: Agradava més la versió... Agradava més la versió de creure's que això era tot cert, no?
3: I a qui no li agrada?
1: Efectivament.
3: Qui no ha sentit mai? Qui no ha vist mai una cosa estranya? Has sentit alguna vegada? Heu sentit a vosaltres? A mi m'ha passat una vegada, estant sol a casa vaig sentir el meu nom.
1: Ah, sí?
3: Sí, és producte del meu cervell. Simplement és això.
1: Sí, sí. No, realment és atractiu pensar que aquestes coses són fidedignes i existeixen, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Fem una cosa, deixem que entri també el nostre convidat resident, que és biòleg i és responsable de comunicació i relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou. Hola, Albert, què tal? Com estàs?
4: Hola, bona tarda. Em fa molta gràcia aquest concepte de convidat resident. Em fa pensar...
1: Convidat resident, bueno.
4: Sí, sí, em fa pensar... Saps aquells familiars que no acaben de marxar mai de casa per Nadal?
1: Bueno, no sé, escolta, no, aquí ens encanta qui siguis i mentre hi vulguis ser, hi seràs, sense cap mena de dubte. Escolta, com ho veus això? Ara en Jordi ens estava fent una mica de contacte context de com va esclatar tot aquest fenomen de l'espiritisme. No sé si tu t'hi has capbussat una mica en aquells moments també per revolució industrial.
4: Sí.
1: Com es vivia tot això? Què ens
4: sí, dius? Sí, sí, sí. Està fent una mica de recerca bibliogràfica. Ja sabeu que m'agrada buscar científics que hagin estat relacionats amb aquests temes, amb els temes que tractem a cada programa. I aquí he de dir que, ostres, hi ha nivell, eh?
1: Sí? Sí, hi ha gènere.
4: Potser és dels dies que hi ha més nivell en quant a això, a currículum científic. O sigui, aquí
1: home, és que clar, és un temàs, és un temàs.
4: Primera divisió, que es diria Champions, eh?
1: Caram, home, és normal, sí. És que aquí totes les cultures del món, com dèiem abans, s'hi han intentat trobar respostes, per tant, sí, ja pertoca. A sí, veure, digues.
4: Només per completar una cosa que ha comentat abans el Jordi sobre l'Arthur Conan Doyle, una de les sí. persones que va estar intentant convèncer Arthur Conan Doyle de que tot això, bueno, no era veritat, va ser Harry Houdini.
1: Fixa't.
4: És un dels primers noms de Champions League que podem mencionar avui. Harry Houdini es va dedicar gran part de la seva vida també a intentar rebatre teories pseudocientífiques i coses
1: sí,
4: que considerava estafes.
1: De fet, James Randi, que l'hem nomenat alguna vegada en aquest mateix espai, s'havia inspirat en Houdini, efectivament.
4: Sí, ell tenia una màxima molt simple, que és quan tenia coneixement d'algú que tenia activitats de mèdium o d'espiritisme reconegudes, doncs es presentava a casa seva i li deia, doncs va, fes-ho davant meu, ho vull veure amb els meus ulls. És així,
1: llavors no hi havia manera, llavors, eh?
4: Sí, si voleu, ho va desmuntar tot. O sigui, no va...
1: Llavors, de cop, el poltergeist, no saps per què, però sí. Ja no hi és, diguem.
4: Hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia que he trobat de Houdini, que és que va pactar amb la seva dona un missatge en clau. I li va dir que, mira, que si el dia que em mori, si des de l'altra banda veig alguna opció de contactar, jo et faré arribar aquest missatge. I durant 10 anys...
3: Interessant.
4: Sí, sí, durant 10 anys molts mèdiums van intentar contactar amb l'esperit de Houdini per veure si podien rebre aquest missatge per la seva dona i no...
1: No hi va haver manera.
4: No va arribar, no feia, comunicava.
1: Ostres.
3: Però més que algú d'algun mèdium segurament va fer servir l'ànima de Houdini per parlar a través del mèdium, segurament.
1: Bueno, però esclar, sí, potser sí. Houdini no tenia cobertura i clar, llavors...
4: Sí, sí, sí. Sí.
1: Passa, això.
4: Us deia abans que he trobat noms de primera divisió relacionats amb el món de la mediumnitat i aquestes coses. Un altre no és tan popular. Hem parlat de Charles Richet.
1: No em sona.
4: Potser no us sona, eh? El senyor va guanyar el Premi Nobel de Medicina el 1913. Vull dir que...
1: Ah, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, caram.
4: I per si us fa gràcia saber exactament per què, va descobrir la anafilaxi.
1: Ah, ostres, Déu-n'hi-do, doncs sí, home. Per tant, era un senyor que amb un prestigi reconegudíssim,
4: sí,
1: no?
4: Sí, tocava bastant, o sigui, encara ara tot el que és el coneixement que tenim mèdics i fisiològics sobre el funcionament de les al·lèrgies mortals veu molt dels descobriments de Charles Richet. Passa que feia bona una màxima, que és que a vegades pot ser molt, molt bon un àmbit, però en l'altre patinar una mica... Ell creia profundament en els mèdiums i creia sí. molt profundament en un aspecte molt concret del fenomen dels mèdiums, que eren els ectoplasmes.
1: Home, sí, és clar, i tant, això.
3: Jo he vist els Caçafantasmes.
1: Sí. Sí, home, Caçafantasmes, jo crec que és de les primeres pel·lícules
4: que... Ho representen com un moc que té resposta sí. emocional, és,
1: sí, sí, sí.
4: és la imatge que tenim.
1: Com era l'ectoplasma? Explica'ns una mica, però.
4: Clar, l'ectoplasma, sí, el senyor Charles Richet estava convençudíssim que els mèdiums, en algun moment del trànsit en el que estaven, podien externalitzar algunes substàncies físiques, orgàniques, que eren generades pels esperits que estaven contactant en aquella sessió.
1: Val. I que era una substància, una cosa sí, sí, una substància orgànica, diguem-ho.
4: Es podia generar i emetre des del cos del mèdium cap a l'exterior i que aquests ectoplasmes podien prendre formes.
1: Ah, val.
4: Formes de cara, formes de braços, mans, peus, tentacles...
1: Ah-ha.
4: I el tio estava convencidíssim que això era veritat.
1: Sí.
3: Jo estic refredat, això no compta, no?
4: Bueno, no. Mm. Bueno, va, després veurem que si quan
1: potser faci... Potser una mica.
4: Sí, després potser sí. Harry Houdini li va intentar treure una mica del cap, eh? Perquè al final el que li passava a Charles Richet és que es va deixar entabanar una mica per una sèrie de mèdiums que, bueno, basaven molta part del seu show en la emissió d'ectoplasmes. I aquí destaquem tres noms: Eva Carrier, Eusebia Paludino, noms macos tots, i Marjorie Crandon. Seria una mica la tríada màgica de l'ectoplasma.
1: Se suposa que aquestes persones eren mèdium
4: sí.
1: i feien espiritisme. O sigui, eren gent que els podies contractar, venien a casa, no?
4: Sí, diguem que a dalt de tot de la piràmide posaria Eva Carrier, que és una senyora que amb el seu ectoplasma que generava podia produir

0: Bienboa només apareixia a les invocacions si aquell dia l'assistent personal era a casa d'Eva Carrier.
1: Ah, esclar, si no hi era, llavors no hi era. Necessitava un compinxe per poder fer-ho i no hi era. Clar.
0: Sí, també van descobrir que les cares que projectava en realitat eren retalls de revistes.
1: Clar, i això va descobrir Houdini, i llavors, perquè clar, si representava que aquestes persones les contractaves venint a casa, o tu anaves a casa d'elles i feien aquesta mena de joc de llums,
0: sí,
1: no?
0: sí,
1: d'espectacle.
0: En el cas d'Eusebio Balodino, van descobrir que els tentacles amb els que donava cops a la gent mentre feien les sessions de mèdium eren les seves pròpies cames. I en el cas de Marjorie Crandon van descobrir que tot l'ectoplasma sortia d'un sistema de bosses que tenia la roba interior.
1: Però també, clar, és sorprenent que aquestes persones fessin una... O sigui, s'aconseguissin fer un nom i que ningú els destapés abans, perquè pel que expliques és com tot molt matusser, no?
0: Sí, va, suposo que la cosa és preparar-ho bé. Ells feien bé l'ectoplasma. Yeah. Està més o menys documentat que es feia amb cotó, amb tela, amb gelatina, paper higiènic moll i clara d'ou. Amb això...
1: No sé,
2: eh? És guapo, eh?
0: I poses unes cares d'una revista pel mig i et quedava una cosa...
1: Una cosa arregladeta. No sé, però poca llum, eh? Si hi ha gaire llum, podés veure el tema, eh?
2: Sí,
0: potser aquest era el problema. Però bé, el bo de Charles Richet no es va retractar mai.
1: Ah, no? O sigui, no. Houdini el va destapar, però ell tant sí com no va aguantar fins al final, eh?
0: Sí.
1: Jordi, una cosa, el tema de... No sé si tu has mirat últimament això per preparar el programa. Se n'ha parlat molt de les experiències properes a la mort, eh?
0: Home.
1: És un tema que està gairebé, diria, que de moda ara mateix, no? I això de la gent doncs, que ha tingut una parada cardiorrespiratòria i ha vist el túnel i ha estat una estona, diguem-ne, allò que en diem...
0: Sí.
1: Entre la vida i la mort, o ha estat fins i tot a l'altre costat, si és que existeix aquest costat, no? I expliquen una sèrie de vivència més o menys similars. I es diu que no són només en aquí, al món occidental, sinó que passa també en d'altres cultures. No sé si has investigat sobre el tema una mica.
2: Home, doncs sí. Fixa't una cosa. Jo, d'entrada, no desmentirem les experiències properes a la mort. La persona que l'hagi tingut realment l'ha viscut com a
1: segurament,
2: tal.
1: Segurament, sí.
2: Perquè no deixa de ser un record al cervell que es queda i m'imagino que es deu quedar durant molt i molt de temps, perquè deu ser una cosa bestial viure això. Però, esclar, estàs en un moment en què el cervell està en estat molt crític, està a les últimes, està sense oxigen, segurament. Fixa't que tenen una hipòxia inferior al 50%, quan lo normal ha de ser un 98, 99%.
1: Clar.
2: En aquestes condicions, doncs és normal doncs, que el cervell es vegi forçat a fer coses que normalment no ha de fer. Es genera una sèrie de neurotransmissors. Tot aquest estat d'hipòxia pot arribar a portar tota una sèrie de visions que en molts dels casos no es recorden en el moment que surt d'aquella parada cardiorrespiratòria, sinó que algunes d'aquests records es generen al cap d'alguns minuts, en el millor dels casos, però també al cap d'hores o fins i tot setmanes. I és a dir,
1: sí, no és immediat,
2: moment,
1: eh?
2: No, i en aquest moment el cervell subjectiu humà el que fa, el que intenta fer és enllaçar aquests buits de memòria que ha arribat a tenir i construir una imatge que tingui un sentit.
1: Clar. Associar-ho amb alguna cosa molt... més o menys, diguem-ne, mundana o que puguem relacionar amb alguna cosa que sigui de la nostra experiència quotidiana, no?
2: Exacte. I en aquest sentit de reconstruir això, culturalment l'experiència propera a la mort és diferent per segons quina cultura la viu. La cultura nostra, la cristiana, doncs veuen aquest túnel de llum i veiem aquesta llum, que són aquesta llum solen ser, doncs, en la cultura cristiana, els àngels, Jesús, que ens ve a buscar.
1: S'associa a figures tot, divines, no?
2: Sí, o fins i tot algunes figures familiars, el meu avi i el meu pare, doncs en aquells moments, que t'arriba. El món hindú, per exemple, aquestes experiències properes a la mort, ells les viuen com que entren en una espècie d'oficina burocràtica, amb molts de papers, molts papers, i el jutge, o allà també n'hi diuen Yamraj, els mira els registres i no troba el seu nom. I els diu, perdona, t'hem portat aquí per error.
1: Encara no et toca,
2: el teu nom.
1: Sí, no és el teu moment.
2: Et tornem.
1: Fa pensar en la pel·lícula que allà evita el just, que entren en aquella sala d'espera, no? I que van passant per allà, no? Sí
2: que ho sembla. I ells ho viuen amb una mica més burocràtic tot, burocràtic i judicial. Els budistes i taoistes parlen, doncs, de viatges als tribunals de l'infern. Imagina't, eh? On allà els hi fan un judici moral. I miren a veure si quin cicle de reencarnació els hi toca.
1: Ah, esclar, si et reencarnaràs en un cuc

0: o en un rei, no?
1: Exacte. Si, a veure, si ho has fet bé, doncs t'evoluciones una miqueta més, etc. Al Japó veuen els seus familiars. I a diferència d'Occident, on parlem d'un túnel, allà veuen doncs, un paisatge familiar amb els seus avantpassats. Els islàmics, per exemple, veuen figures islàmiques, que són doncs, àngels, profetes, Mahoma, que no els hi apareix de forma visual directa, diu així, però sí com a presència, i veu, i també els hi fan el judici. Però tot sempre és molt... En aquestes experiències hi ha molta burocràcia pel mig, eh?
0: Ja veig
1: veure que... com ho has fet, perquè això preocupa.
0: Aquí potser algú espera si Sant Pere té les claus o no, no? També.
1: Exacte. On hem ara de cultures que no s'assemblen res a les nostres, com els pobles indígenes de Nord-Amèrica, per exemple, els d'Austràlia o Pacífic, aquestes cultures que són animalistes, veuen, no veuen un túnel, sinó que veuen un paisatge natural. Els esperits que els venen a buscar doncs, són animals o guies, que són doncs, tot temps animals protectors que els acompanyen. I la frontera de passar d'una banda a l'altra doncs, sol ser una frontera física. Doncs, pot ser un riu, pot ser un pont, una serralada, que si passes a través, si la travesses, ja no tornes. Imagina't, eh? Per tant, l'experiència per a la mort té molt a veure amb la cultura on vius tu.
0: I tant, sí, pel que explica, sí. És a dir, segurament, la visió, el que veu el cervell en aquest estat d'hipòxia extrema i de, com deies tu, no? En un moment en el que el cervell no està en una situació basal normal, sinó que està, ha de fer uns processos que segurament no tenim ni tan sols clars quins són, no? Però després nosaltres, quan aquestes persones que entre cometes retornen, fent un abús de llenguatge, ho interpreten el que han vist o viscut en base a la seva experiència quotidiana, no? El que han viscut culturalment a la seva vida, no?
1: Exacte, i això està molt estudiat últimament, aquestes experiències.
0: Cal dir que molts també acaben coincidint en que aquesta mena de transcendentalitat els hi canvia la vida, no? Que a partir de llavors viuen més intensament, etc. No?
1: N'estic segur, a mi segur que em canviaria la vida. I si vius una cosa d'aquesta, t'ha de canviar la vida, segur. Perquè ha de ser molt intensa l'experiència.
0: Però clar, bé, perquè no deixa de ser subjectiva. És a dir, difícilment és pràcticament impossible, segurament, viure i sentir el que sents en aquesta circumstància en qualsevol altra de la teva vida normal, de la teva vida quotidiana,
1: sí,
0: no?
1: Sí. És un cas extrem. Estàs en un cas extrem. Doncs això s'està estudiant avui, està molt en voga i, sobretot, com que són experiències properes a la mort que es viuen en hospitals, doncs hi ha metges que les han vistes en pacients.
0: Sí.
1: I els pacients els hi expliquen i després aquests metges han fet estudis. Hi ha metges prestigiosos, que tenen com a metges tenen un prestigi bastant important, que són bons, però que parlen d'aquestes experiències properes a la mort i parlen de coses com ara la superconsciència humana.
0: Sí.
1: Parlen, doncs, que la mort física no és el final, perquè hi ha diferents plans quàntics, que és com si la Terra estigués dividida en diferents plans, com si la Terra... No, com si la Terra fos plana, que per cert algun dia n'haurem de parlar,
0: però sí que
1: també es parla de la reencarnació, aquesta continuïtat.
0: Dimensions,
1: exacte. I això, si t'ho diu un senyor amb bata, i amb un currículum molt extens, té una repercussió mediàtica que no pas si t'ho dic jo amb les ulleres del revés.
0: Està clar. Eh? Sí, claríssim.
1: I em poso una bata així de lleopard i colors vistosos.
0: I en ell, probablement, també li aporta bastants beneficis, a vegades crematístics, si treu algun llibre, oi?
1: M'imagino que deu ser un best-seller, segurament.
0: Sí.
1: Però, esclar... Això... Pensa, fa servir llenguatge científic per descriure coses subjectives. Aquí tenim un problema de que estem encaixant una mica, en castellà es diu xurros com merines.
0: Sí, senyor.
1: Què estem fent aquí? Estem fent coses que no s'han de fer. Estem portant el llenguatge científic per donar una mica d'empaque, per donar validesa a tot el que jo estic dient i que són coses que no he vist.
0: Clar, i també juga una mica amb una confusió i un cert desconeixement general, no? I a la gent, com que en cert moment varen donar per bo que el llenguatge científic era el correcte, no? El que tenia una autoritat, no? I el que ens explicava les coses tal com són, no? Clar, si algú utilitza el llenguatge científic per explicar coses que potser no són tan científiques, doncs sembla que tingui més credibilitat, no?
1: I a més a més amb gravetat, explicar-ho amb gravetat.
0: Clar, això,
1: que és
0: Albert,
1: una persona molt convincent.
0: Sí, Albert, això segurament no passa només d'ara, sinó fins i tot aquests mèdiums del segle segle XIX ja devien utilitzar determinats llenguatges en el seu moment, no? Segurament, no sé si has indagat en algun altre experiment o en algun altre moment d'aquests.
2: Sí, sí, si voleu, tornem cap al segle XIX. Un comentari previ que per lligar una mica amb el que deia el Jordi, i crec que ja ho hem dit en algun altre episodi. Hi ha molta gent que s'aprofita del gran encara camí per, i el camp per córrer que té la neurobiologia. O sigui, jo sé que ho he explicat alguna altra vegada, tot el que jo vaig estudiar fa 20 anys sobre el funcionament del cervell ha caducat, perquè és un camp que avança molt ràpid, i hi ha gent que se n'aprofita per dir, bueno, és que encara no en sabem prou, que és el mateix joc que es fa amb la física quàntica.
0: Per tant, hi cap tot, com que no en sabem prou, utilitzo llenguatge i argot de la neurobiologia o de la física per explicar coses d'una forma més o menys esotèrica, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Va bé, viatgem un cop més cap al segle XIX. Us he promès abans científics de Champions League. Hem tret un premi Nobel, però crec que encara podem pujar l'aposta.
0: A veure, sorprèn-nos.
2: Michael Faraday.
0: Home, caram, això sí que són paraules majores, eh?
2: Michael Faraday, per posar una mica de context, un dels científics més rellevants i un dels físics més importants de la història, bàsicament, per la seva feina en el camp de l'electricitat i l'electromagnetisme. O sigui, li devem bastant a Michael Faraday.
0: És un top, eh?
2: I és un senyor que, en un moment donat, li sobrava un temps, i crec que, per lo que he vist, es va enfadar una mica algun dia en un debat amb els seus estudiants que creien en certes coses, i va decidir invertir part del seu temps preciós en rebatre el tema de les taules que es mouen soles.
0: Ah, home, importantíssim això.
2: Que ara podríem considerar una mica l'antecessor de la Ouija. Per si algú no està al cas, durant molt de temps s'ha cregut que una sèrie de gent al voltant d'una taula que imposen les mans sobre la taula, això genera una connexió espiritual que fa que la taula es mogui i pugui transmetre alguns missatges. És una creença bastant popular encara avui, més del que us,
0: que us
2: pensaríeu.
0: La Ouija també és tamàs, eh? Sí, és un tamàs. Sí, sí.
2: El Michael Faraday va aprofitar un rato que tenia lliure entre bobines d'electrocoses i es va inventar un sistema amb unes planxes de metàl·liques i capes de cartró i de vidre i amb unes agulles indicadores per rebatre un d'aquests temes, que és el de les taules que ballen. Va agafar una sèrie d'estudiants i va donar a cadascú d'ells una d'aquestes sistemes de plaques que bàsicament es posaven sobre la taula, ells posaven les mans a sobre i feien una sessió espiritista d'aquestes d'invocació de missatges a través de la taula, i les plaques el que permetien és detectar d'on venia la força. Si la força venia de la persona que tenia les mans a sobre, les agulles indicadores es movien d'una forma, i si la taula es movia per una força externa aliena a les persones que hi havia allà, les agulles indicadores es movien d'una altra forma. I a partir d'aquí va fer una sèrie...
0: I com va sortir la cosa?
2: No va passar mai que fos la taula que es movia.
0: Punyet, a veure si algun dia en trobes algun que sí.
2: Sí, aquí... Ell, i és aquests experiments són el naixement d'un concepte que després lliga amb un altre tamàs que deies, que és la Ouija, que és el tema del moviment ideomotor, que són moviments inconscients que podem arribar a fer sense que nosaltres sapiguem que els estem fent. Què és el que estava passant en aquest cas? Les persones participants dels experiments de Faraday no eren conscients que en un moment donat estaven fent força sobre la taula, per exemple.
0: I això pot provenir de l'autosuggestió, per exemple, no?
2: Sí, i després també? Sí, després per rematar-ho he trobat un article molt interessant en positiu respecte a això, que és bastant curiós.
0: Val, doncs escolta, Jordi, acabem el tema de que deies tu abans, les experiències properes a la mort, que dèiem aquesta una mica de, ho diria clarament, aquesta xarlataneria que combina l'argot científic per explicar fenòmens d'una forma una mica obscurs, però que no acaben de demostrar res i que a més són una mica incoherents. Si li poses una mica de lupa t'adones de que potser no porten gaire enlloc. Què més ens portes al respecte?
1: Doncs mira, parlàvem d'això de la supraconsciència. La supraconsciència és una espècie de teoria que diu que la nostra consciència habita en diferents plans. No només en el nostre, sinó que habita en un altre pla físic.
0: És transcendental,
1: diferent.
0: No?
1: Sí, en un altre, potser fins i tot en una altra dimensió, i per això se li fa, li posa aquest nom de ciència, que és que estan en d'una manera quàntica. Que, a veure, barrejar la quàntica, que és a nivell atòmic, amb la consciència, que és una cosa que no es pot medir, doncs no deixa de ser curiós.
0: No es pot mesurar, i que la consciència com a tal, una cosa és la consciència i l'altra és l'ànima, que és un altre concepte que surt, que potser no acabem de saber ben bé què és.
1: Esclar. Hi ha unes coses que em pregunto, que m'he preguntat jo. Dic si tenim una supraconsciència, és a dir, que la nostra consciència transcendeix a l'humà i transcendeix a lo material, per què quan em claven un cop al cap puc canviar el meu caràcter? Ah. És a dir, i per què hi ha persones que tenen pèrdues de memòria i fins i tot pèrdues de personalitat?
0: És
1: perquè
0: veritat.
1: Es veu que mèdicament, doncs, el teu cervell no està bé i la teva consciència, doncs, té fallades.
0: Clar.
1: Canvis de personalitat, pèrdues de memòria, pèrdues fins i tot de no saber ni qui ets.
0: Clar, aleshores... el que vens a dir és que si tinguéssim aquesta mena de transcendentalitat, que se suposa que no hauria de passar això, no? O sigui,
1: no,
0: podries mantenir la teva personalitat intacta, no?
1: Sí, representaria que la teva personalitat està en un pla diferent, no està en el físic estàs malalt.
0: Perquè... O sigui, el teu jo seria igual, i en canvi es demostra que en base a segons quin tipus d'experiències, accidents, etc, tot allò que se'n diu de la neuroplasticitat, i aquí entraríem també el que deia l'Albert, no? De la neurobiologia, que falta molt de camp per recórrer i que canvia constantment.
1: Clar, realment la consciència és una cosa digna d'estudi que encara no se sap ben bé d'on acaba sortint. Sí que se sap, doncs, que és del cervell. Això segurament ho sap més bé l'Albert que jo.
2: Sí, és que de fet, ara que dius consciència i el tema del subconscient, és que em lliga molt amb el que us deia abans dels experiments fets amb Ouija, perquè justament hi ha un experiment fet amb Ouija bastant recent, del 2012, que tenia a veure una mica amb això. D'experiments amb Ouija se n'han fet molts, des del segle XIX, 1880-1910 n'hi ha un munt, i com us deia, molts per rebatre. Hi ha molts experiments en el que s'estenen gent fent la Ouija, i el que fan és que, sense que s'adonin, per exemple, els hi canvien el tauler.
0: Clar.
2: I els missatges deixen de ser coherents, perquè, us imagineu gent amb poca llum, i que de cop et canvien un tauler de la Ouija i que les lletres han canviat. Doncs bé, els esperits sembla que es tornaven una mica dislèxics quan canviava el tauler. També hi ha molts experiments fets amb gent fent la Ouija amb els ulls embenats, i que també, curiosament, els missatges deixen de ser coherents. Hi ha gent que s'ho va fer més en sèrio, com he trobat William Barrett, un senyor que va fer unes sessions de Ouija plegant la taula de sensors per captar qualsevol mínim moviment que es fes sobre la taula i qualsevol mínima reacció muscular dels participants, i va descobrir que tot era, diguem, que les fitxes de la Ouija es movien per moviments fets no voluntàriament, en molts casos, i aquest no voluntàriament és important, perquè hem parlat abans del moviment ideomotor, que és aquest, això que...
0: Sí, involuntari, que no?
2: Inconscient. El 2012 hi va haver una sèrie de gent una mica boja que van fer una campanya de crowdfunding, de microfinançament, per poder fer ells a la seva universitat un estudi relacionat amb la Ouija.
0: Sí. Bueno, si ho van prendre seriosament, sempre hi ha algú que ho intenta.
2: Sí, el que ells no van avisar és que realment era més seriós del que es pensava, i que no tenia a veure amb la Ouija en si. Estem parlant de Ronald Rensick, Helen Gauchu, Sid Cudier, sempre els noms en francès se m'atreveixen una mica, però bueno.
0: Sí, ja ho hem notat.
2: Passa res, els francesos també mereixen la nostra estima.
1: Des d'aquí una salutació.
2: Sí. L'experiment era molt simple, és que agafaven gent i li feien preguntes de cultura general. Quina és la capital d'Alemanya? Coses així. I deixaven que responguessin. I després els hi feien també preguntes, però deixaven que responguessin fent servir una Ouija.
0: Ah, d'acord. A veure com sortia el tema. Sí.
2: I ja us avanço que quan la pregunta era directa, el percentatge d'encert era del 50%, i que quan hi havia la Ouija pel mig, el percentatge era del 65%. O sigui, encertaven molt més.
0: Amb la Ouija.
2: Significativament més amb la Ouija que sense la Ouija.
0: I això?
2: I això té una mica de tríngulis. Resulta que, bueno, feien això, feien la pregunta... I després et feien les preguntes, però amb la Ouija. La Ouija tu la feies amb una altra persona. O sigui, era Ouija a dos, un duo. I l'altra persona...
0: Com a mínim, o sigui, tu sol, en principi, no pots jugar a la Ouija.
1: És com tenir una parella al Trivial.
2: Sí, l'altra persona...
0: Això.
2: L'altra persona, diguem que formava part activa de l'estudi, però el participant no ho sabia.
0: Ah, val, que era un ganxo, diguem.
2: Sí, però aquesta persona no feia absolutament res. O sigui, conscientment no aplicava cap tipus de força
0: sobre el got o sobre l'aparell
2: de la Ouija. El que feien era, en alguns moments, moure la Ouija a través d'un sistema d'imants per crear una mena de moment en el que la persona, diguem, participant de veritat, de cop veiés que ella, sense fer res, el got es movia i responia bé.
0: Yeah.
2: I això generava una atmosfera...
0: Un estat mental de tots, no?
2: Un estat. I després deixaven... Bueno, això ho feien alguna vegada, la peça es movia, la movien ells i feien que respongués. I això, clar, això no he fet res, això se'ls pos, no sé què. I després seguien amb les preguntes. I a partir d'aquí ja no movien mai voluntàriament la peça de la Ouija. Doncs això, quan calculaves el percentatge d'encerts, el percentatge d'encerts era significativament bastant més alt...
0: Més alt, amb Ouija que sense.
2: Quan estaven fent la Ouija, de preguntes de cultura general. I la hipòtesi que ells feien, primer, que Evidentment, quan no movien la peça ells, eren moviments involuntaris de la persona participant, i que l'estat que havien induït ells feia que inconscientment els facilitava trobar la informació que realment tenien al seu cervell, però que en condicions normals no n'eren conscients.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Molt bé.
0: O sigui, va ser un experiment neurobiològic, de fet, o gairebé
2: sí,
0: neurològic.
2: Ells acabaven demostrant que la gent a vegades té més informació a la seva memòria inconscient del que és conscient, i que aquesta inducció així amb la Ouija el que feia és que alliberava alguns coneixements que la gent no sabia que tenia.
0: O sigui, no va servir per demostrar l'existència de vida després de la mort, o que aquesta vida després de la mort en tot cas es comunica amb els vius, sinó va servir per una altra cosa, però en tot cas no va ser un experiment inútil del tot.
2: No, de fet la utilitat que es considera que té aquest experiment és demostrar que hi ha alguns mecanismes que poden alliberar records a partir de determinades reaccions, i això ha servit per teoritzar amb els temes de com tractar malalts d'Alzheimer o gent amb demència, i la forma com processen alguns dels seus records.
0: Escolta, i Jordi, hem parlat dels que han utilitzat això de les experiències properes a la mort a dia d'avui i tal, però no han parlat tant d'experiments. No sé si en coneixes algun.
1: Sí, i tant. N'hi va haver un de molt famós, que de fet és molt recent, és del 2014, sí. Que es diuen doncs, els estudis AWARE. Hi ha l'AWARE 1, l'AWARE 2. Són uns estudis que es van fer en condicions controlades en diferents hospitals d'Estats Units, el Regne Unit,
0: sí.
1: I aquests hospitals doncs, estaven tenint la sala de reanimació amb objectes dins la sala, posats expressament, per veure si realment doncs, les ànimes sortien del cos i podien veure mentre ells els estaven practicant la reanimació, que moltes vegades es descriu això.
0: Sí, allò que diuen el viatge astral, no? Que surten del cos.
1: Sí, surten del cos i ho veuen tot des de dalt. Doncs aquests científics van posar tota una sèrie de targetes amb símbols molt vistosos,
0: sí.
1: Enfocats cara amunt, cap al sostre, de manera que si una persona estigués sobrevolant aquella habitació en aquell moment, veuria perfectament aquestes senyals. S'ha de dir que de tots la gent que va entrar allà en reanimació en parada cardiorrespiratòria,
0: sí.
1: I van poder sobreviure i després van poder ser entrevistats, s'ha de dir que cap d'ells va poder veure aquestes targetes, a pesar de que alguns d'ells sí que van dir que havien sobresortit del seu cos.
2: És que no t'hi fixes. No t'hi fixes.
1: En aquell moment, com t'hi has de fixar en aquestes coses? L'objectiu d'aquest experiment era demostrar que els records durant la reanimació sense activitat cerebral no hi poden ser. És a dir, si no hi ha activitat cerebral no pots tenir records. Per tant, es va demostrar que la llum al final del túnel era perquè el cervell encara tenia una mica d'activitat. Però si el cervell no té activitat, no pot recordar. També van perfeccionar una mica tot això, i durant la reanimació els hi posaven llums de colors, els hi posaven sons, i cap d'ells va poder sentir ni escoltar res, excepte un d'ells, que sí que recorda alguns dels sons, però li van medir l'activitat cerebral i tenia activitat cerebral. Els que no tenien activitat cerebral no van sentir ni escoltar res,
0: res
1: a pesar de que molts d'ells havien sortit del cos, havien vist la llum al final del túnel, havien viscut experiències properes a la mort. Per tant, no deixa de ser una cosa física del propi cos, la consciència, i està emmagatzemada dins el cervell o dins el propi cos. No ho sabem. Encara s'ha d'estudiar molt això.
0: Déu-n'hi-do, sí. I aquí, com ens ha dit molts cops l'Albert i deia abans també, la neurobiologia encara hi tindrà molt a dir. De fet, crec que una mica ens passa que això, no? Que la ciència pot ser difícil, però la pseudociència fins i tot pot arribar a ser perillosa, precisament perquè a vegades dona respostes molt fàcils a coses que són molt complexes, no? Potser massa fàcils, i segurament. Per això genera més desinformació que informació. A veure, ara arriba ja el nostre tècnic, arriba el nostre home orquestra de les ones i explorador oficial del Museu d'Invents Extravagants. Xavi Gorro, il·lumina'ns, però no ens espantis, eh? Avui què ens portes? Què tal? Com estàs, Xavi?
3: Hola, què tal? Molt bones. Invents?
0: Bueno, no sé, això digue'ns-ho tu. Bueno. Què ens portes? No sé, un detector d'esperits o alguna trampa, alguna història, no sé.
3: Avui començarem amb una prèvia.
0: A veure.
3: Perquè vosaltres, al principi del programa, heu parlat de com enterraven a la gent, sobretot a l'edat mitjana i a èpoques anteriors,
0: sí.
3: No?
0: Vale. Sí.
3: Hi ha diferents casos de gent enterrada de manera, diguem-ho, curiosa.
0: Uh-huh.
3: Si et sembla, us explico un cas. I bàsicament estan fetes en un motiu, eh? Bàsicament, en moltes cultures, i en, sobretot en èpoques d'edat mitjana, baixa edat mitjana, alta edat mitjana, s'enterrava a la gent boca avall, o sigui, cap per avall.
0: Sí, ara que dèiem abans, sí, sí.
3: Sí, que era considerada perillosa, que tenien males intencions, o que...
0: Fixa't.
3: Potser eren vampirs, ojo.
1: Yep.
0: Home, esclar.
3: I això pot semblar una xaladura, però hi ha proves reals, eh?
0: Això vol dir que, perquè clar, i cap a baix, perquè si es despertaven,
3: clar, no poguessin sortir
0: més aviat.
3: Clar. Clar.
2: Apa, no,
0: que si haguessin d'excavar i anessin escapant cap a baix i no cap a dalt. Digue.
3: Exacte, i sortissin a la Xina i que es, fotin, que es fotin ells.
0: Això ho feien,
3: bueno,
0: eh?
3: Bueno, clar, això, un moment, si la terra és rodona sí que hi ha a la Xina, però si és plana te'n vas a la merda.
0: No ho sé, no ho sabem, això.
3: Que causa...
0: No, està clar. Això algun dia ja veurem si arribem a alguna conclusió, no sé quan, eh? Però... Clar.
3: Algun dia s'ha d'estudiar, això.
0: Però explica, explica. Així excavaven... O sigui, la cosa és que n'enterraven, diguem-ne, de boca terrosa.
3: Sí, bàsicament això...
0: Es devia dir així.
3: Sí, exacte. Bàsicament, alguns era per motius per creences, diguem, supersticioses o per por, perquè saben que eren morts vivents o eren vampirs, però també era un càstig per gent que era considerada, doncs, gent que eren criminals, eren considerats gent que estaven fora de la societat, doncs ho feien d'aquesta manera per castigar-los, i també aquelles persones que tenien una mena d'aïllament social, que estaven fora dels costums, diguem, de la tradició. Us dic, si voleu, uns exemples. El primer passa a Polònia, que és el cas del nen vampir, que és un nen que va ser enterrat cap per avall, o sigui, cap per avall, bueno, al revés, amb una cadena al peu, que s'entén que a l'època era un ritual contra el vampirisme, i a la seva mandíbula se li van trobar restes d'or, una cosa que no és, que és permanganat de potassi, coure,
0: caram.
3: I que aquests, ja veu que aquests ingredients, aquesta barreja, era una poció que es feia servir per prevenir la maledicció. També un soldat romà, un soldat que es veu que era de les tropes d'èlit de Roma, va ser enterrat així, va ser, però aquest no per coses esotèriques, sinó perquè el van castigar i el van fotre així, com a càstig.
0: Però...
3: Jo entenc que viu, pobre home.
0: Però tot plegat, amb quin objectiu, diguem?
3: Pues per castigar-lo. Que el van enterrar viu cap per avall. Algú dolent n'hauria fet, bueno, o no, però bueno.
0: Home, o algú devia interpretar que era molt dolent, no?
3: Sí, sí, pot ser. També, a l'època medieval, a Anglaterra, una jove va ser trobada així, i aquesta noia tampoc havia fet res, l'únic que tenia signes de tenir les articulacions completament deformades i no estar dintre dels cànons de persona normal, per tant, pensaven que potser era un ésser estrany, i la van castigar així.
0: Diguem.
3: Ah, exacte. I el cas, que aquest el podeu veure a Google documentat, també passa a Polònia, passa en el segle XVII, d'una dona coneguda com a Zòsia, que va ser enterrada no cap per avall, cap per dalt, però en el coll se li va ficar una mena de fals. Per què? Perquè es creia que era un vampir. I si es despertava, doncs tallava el coll.
2: Sí, això havia... quedaven abans. Podríem haver tallat abans, també.
3: Sí, podria haver... Sí.
0: Sí, no acabo d'entendre-ho, això. És a dir, sí, perquè els hi feia mandra o com va anar.
3: Segurament, ho va fer ràpid. Hòstia, ràpid, ràpid o que viene el vampiro.
0: Ràpid, i posa la falsa aquí.
3: Sí, exacte. Cas,
0: si això, si no va a Google,
3: ja veieu les imatges, estan allà ben fetes.
0: Ah, hi ha la foto.
3: Hi ha la foto. Hi ha la cara de la noia reconstruïda, suposo que amb intel·ligència artificial o bé de saber com, però hi ha la foto de la tomba oberta, que la van trobar fa uns anys, la van anar uns arqueòlegs, i hi ha això, hi ha l'esquelet, i en el coll hi ha una falsa, una mena de fals allà.
0: Tot plegat una mena de ritual tot, eh?
3: Sí, sí. Això? Però jo no es parlava d'això, que això és una prèvia. Jo vull parlar d'un experiment que no va funcionar. No va funcionar perquè no sabem si és real o no, però jo crec que no és real. I
0: un dia en trobarem algun que funcionés, eh?
3: De moment,
0: tots els que trobem són
3: de moment ferits. No. Hem d'anar a l'any 1901 i parlar d'un senyor, un metge, de Haverhill, que es deia Duncan McDowell. Aquest senyor era de Massachusetts i va fer un experiment per determinar científicament que l'ànima tenia pes.
0: Home, veus?
3: Això
1: té un sentit.
0: Això seria molt sèrio, eh? Això seria molt sèrio. De fet, està ben pensat, això, potser, no?
1: Sí. La hipòtesi és bona.
3: Sí, primer aquest senyor va començar a experimentar en animals, però per tot el contrari, per demostrar que els animals no tenien ànima i que els humans sí. Però, clar, la cosa és, en el tema dels animals la cosa és bastant tèrbola, en els humans també, però els animals ho és molt, perquè va agafar a 15 gossos i, ell volia 15 gossos que estiguessin a punt de morir-se, bàsicament, per no haver d'esperar, i buscar...
0: Tenim audiència animalista, Xavi, el tanto.
3: No, espera, doncs enfadaran molt, perquè aquest senyor això va buscar 15 gossos malalts, no? Però clar, no els trobava, i què va dir? Bueno, doncs, si no trobo 15 gossos malalts, doncs els faig jo malaltir i els enverina.
0: Home!
3: I, per tant, malament.
0: Home!
3: Malament.
0: Home.
3: Malament. En el cas dels humans, en va escollir 6, i aquí se'n va anar a una residència d'avis, una residència de gent gran, o sigui, un hospital, on hi havia gent que estava a punt de morir, que patien malalties que els hi provocaven un esgotament físic molt sever, per tant, gent que no es podia moure, perquè així, estaven, en el moment de la mort, estaven immòbils, i així podia pesar-los amb precisió. I per fer això, va ficar sota el llit, sota on estaven aquesta gent, una balança industrial amb una sensibilitat quantitat de 5,6 grams. O sigui, que mesurava 5,6... O sigui, el mínim que mesurava era 5,6 grams, que entenc que és bastant precís. O sigui, és molt poc pes.
0: Tu ve... Tu, quan entrava, aquest tio, sí. Quan entrava aquest tio a la teva habitació, ja, ojo, preocupa't, clar, perquè ja l'assumpto va mal borràs, diguem.
3: Amb una bàscula, allà.
0: Clar.
3: Fill de puta, sí, aquest. Sí. Eh? Sí. Doncs bé, aquest home això ho feia per demostrar que els humans tenien ànima, però també que els animals no en tenien. Vale, els resultats van ser els següents. Un dels pacients, quan va morir, va perdre pes, però després el va recuperar.
0: Ah.
3: Per tant, bueno.
0: Llavors, quina era la teoria aquí?
3: Clar. Bueno, de moment, només en portem un. Llavors,
0: sí, sí.
3: Dos més van registrar pèrdua de pes en el moment que van morir, però minuts més tard encara en van perdre més.
0: Ah,
3: vale? Bueno. Un pacient va perdre 21,3 grams exactes en el moment que va morir. I els altres, doncs, no va poder calcular perquè la bàscula no estava ben ajustada i, per tant, doncs, no funcionava el tema.
1: Ah. La mostra, diguem, vull recalcar que la mostra era de 6.
3: I 3 no funcionen.
0: No ha de ser fàcil, perquè has d'anar a buscar gent que estigui a punt de palmar-la, diguem-ne.
3: Com els gossos una mica... i matar-los.
0: Sí, sí, clar, això és fotut.
3: Vale. Més o menys sembla que ha funcionat la cosa, l'únic que la mostra és molt petita, però com a mínim, bueno, algú ha funcionat, no? Doncs,
0: sí, sí, clar, bueno.
3: A mitges. Perquè resulta que els gossos, quan va fer allò que va fer, doncs també van perdre pes. I, per tant, els gossos també tenien ànima, no? Segons la seva teoria.
0: Clar, sí. Bueno, si aquesta és la base teòrica, sí, clar.
3: Però ell volia demostrar que els gossos no en tenien, els animals
0: que
3: no en tenien. Per tant, d'augment, malament.
2: Ja és mala sort.
3: Sí, d'augment, el tio està putejat. Sí, però, bueno, això va haver una reacció científica, com és obvi, i el The New York Times va difondre la notícia en un article titulat "El metge creu que l'ànima té pes". I, finalment, els resultats es van publicar, no en un diari, sinó en un diari sí que és científic, en el Journal of American Society of Physical Research, que és una revista mèdica, i també a l'American Medicine, que és una altra revista mèdica. I aquesta, un metge, un senyor que es deia Augustus P. Clark, va criticar la validesa d'aquest experiment perquè va dir que en el moment de la mort d'una persona es produeix un augment sobtat de la temperatura corporal, ja que els pulmons deixen de refredar la sang, que això provoca que creixi la sudoració i que, per tant, seria molt fàcil que a partir d'aquí una persona primers, o sigui, de pesés 21 grams menys, perquè 21 grams és molt poc.
0: Clar.
3: Per tant, dius, a veure, noi, que no... Això científicament no s'aguanta per enlloc. També va remarcar que els gossos, al no tenir glàndules subpudíferes, o sigui que els gossos no suen, també podrien perdre pes, però ho farien d'una altra manera. Per tant, això, a veure...
0: Clar.
3: De moment,
0: una mica
3: no...
0: pilladet, perquè al final, última hora, no anava per enlloc, això, no?
3: No. Però no només...
0: O sigui, això ni tan sols era forçar els resultats, era una interpretació una mica extravagant de tot plegat, no?
3: Ell deia, si perden pes, doncs mira, com perdut 21 grams, l'ànima pesa 21 grams.
0: Clar.
3: Si hagués perdut 28, però aquest dia que em perdés 28.
0: 28, i ja està.
1: O pesa 21, encara que pesis tu 70 quilos com en pesis 15.
3: Entenc
1: sempre pesarà 21
3: sí,
1: grams.
3: Entenc que sempre pesa el mateix, segons la teoria d'aquest senyor.
0: Clar.
1: Però això si ningú... realment passés... Si realment passés això, tots els hospitals tindrien una bàscula al llit.
0: Clar.
3: Clar,
1: sí. Realment... Hi hauria estadística de mesures d'això, no?
3: Clar, però bàsicament la comunitat científica que va dir, va mirar el que fa aquest senyor, van dir, a veure, noi, no. El senyor John McDowell, això circulant. No té cap mena de valor científic. A més, la mostra que has fet servir són de 6 persones. A veure,
0: clar,
3: no,
0: aquí poca
3: no
0: hi... cosa.
3: Clar. I a més, li van dir, que van concloure que el mètode en què recollia els resultats doncs eren força defectuosos, perquè tot i que la bàscula era molt precisa, la manera una mica potser rudimentària, i que potser havia fet frau per obtenir aquests resultats. I que, per tant, doncs, bueno, potser no...
0: A més, o sigui, eren pocs. Sí. I, bueno, clar, precisament perquè eren pocs, segurament...
3: Sí.
0: Poder haver de posar una mica més de pa que formatge, no?
3: Sí.
0: Que es diu?
2: És que el frau sempre és més barat, eh?
0: Sí, esclar.
3: I més fàcil.
0: Sí.
3: Però aquest senyor...
0: I si el vens bé...
3: Que es penseu que aquest senyor es va aturar aquí? Va dir, doncs ja ho deixo, perquè no m'estan fent cas.
0: No.
3: Òbviament no. No va canviar de ram. Ell seguia la seva obsessió amb l'ànima. I després d'intentar descobrir si pesava o no, va dir, doncs a veure si la puc fotografiar.
0: Ah, ostres.
1: Ep.
3: Però no li va anar bé, perquè això ho va decidir fer
0: tampoc
3: el
0: va sortir.
3: 1911 i el 1920 potser el van haver de fotografiar amb ell, perquè, saps?
0: Potser el van pesar, també, potser.
3: Sí, potser sí, i no, o sigui, que no tenim... No sabem si això de les fotografies, que sí que hi han, si busqueu per internet, gent que està dedicat a intentar fotografiar l'ànima i tal, però no, a veure, científicament, doncs, tampoc s'aguanta per enlloc. S'ha dit que hi ha hagut gent que l'ha intentat imitar, fer experiments similars. Hi ha gent que va pesar, un senyor que es deia, un físic, que es deia Lewis Holder Jr., va pesar un porc, 7 ovelles, 3 xais i una cabra en el moment de la mort. Les ovelles van variar de pes, però no van perdre.
1: Totes juntes?
3: No, per separat. Les ovelles van pujar de pes. Per tant, van guanyar entre 18 i 780 grams. Però després van tornar al pes ideal, al pes normal, bueno, el seu pes que tenia.
0: Ullet, llavors, així...
3: Sí,
0: per sí, tant, poc concloent tot plegat, eh?
3: Tot molt concloent, sí, sí.
0: Xavi, Jordi, Albert, Candela, també, gràcies per aquest programa rodó. I ja ho sabeu, si el relat sona massa bé per ser veritat, recordeu el vell principi dels caçafantasmes. A qui trucaràs? Doncs algú que porti dades solvents i no pas rifles de protons. Nosaltres seguirem buscant. No esperits, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. Fins aviat.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. I el nostre programa volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb santboians i santboianes que tenen moltes coses a explicar-nos. Avui ens visita Alberto Martínez. Què tal, com estàs?
1: Hola, bona tarda, Jon.
0: I benvingut, que a més vens directament de treballar en un dia que expliques que ha estat intens, no?
1: Sí, vinc directament de treballar, acabo d'aterrar ara. Hem tingut un dia, una jornada una mica complicada, no? És una feina, al final, la de periodista, que te l'has d'estimar, perquè, bueno, tens aquesta capacitat de poder denunciar, de poder ajudar gent, no?, a explicar les seves històries també, però la tele és molt, molt exigent, molt.
0: I tu te l'estimes molt, aquesta feina?
1: Jo me l'estimo molt, perquè, de fet, jo vaig acabar la carrera, vaig començar a BTV, 3 anys aproximadament, perquè allà vaig fer les pràctiques i ja vaig tenir aquesta oportunitat de poder continuar, no?, i entrar en el món laboral, perquè a la carrera ens van dir 24.000 vegades, jo recordo estar primer, i un professor ens va comentar que, bueno, què hacíamos allí, no?, estudiant periodisme. Jo vaig començar la carrera, pues, 2013-2014, vull dir que encara no hi havia tot el que tenim ara, no?, aquesta intel·ligència artificial també, vull dir que era un altre moment, però el periodisme ja estava complicat. I vaig tenir l'oportunitat de poder accedir a BTV. Després, als 3 anys, vaig començar la Sexta. Allà va ser el primer accés, no?, a la tele nacional, a la delegació de Catalunya, per això, 4 anys, i vaig sortir del món de la tele, vaig fer comunicació a la Generalitat, i clar, ara fa un any, a l'agost, em van oferir començar un nou projecte a Televisió Espanyola aquí a Barcelona, que és el programa Directo a l'Arnau, que fan a les tardes, i, bueno, aquí vaig demostrar, no?, jo mateix em vaig adonar una mica que em tira, no?, al periodisme, perquè és això, havia sortit per fer comunicació, però al final trobava falta al carrer i poder estar en contacte cada dia amb gent, conèixer gent nova i explicar les històries, no?, i tenir aquest altaveu, no?, que aquí, per exemple, també tenim a Ràdio Sant Boi.
0: Què té la televisió i, en general, el periodisme, que fa que t'enganxis?
1: Mira, la tele, la capacitat que té, a diferència, per exemple, de la ràdio, a mi la ràdio m'agrada molt, però clar, la tele tu tens la imatge, vull dir, a vegades la imatge ja parla sola, saps? A la ràdio tu has d'explicar on ets, no?, amb qui, o, per exemple, jo que sé, estàs en un incendi, no?, has d'explicar a l'oient com olora, no?, o les imatges que s'estan vivint en aquell lloc. Clar, la tele, la força que té és que tens la imatge, que a vegades la imatge parla bueno, per ella sola, no? I al final això també és un recurs que crec que és molt important. I ara, en una època on la gent jove tira molt de TikTok, Instagram, no?, al final és consum diari, no?, de molt contingut, però és imatge, no?, com la tele, vull dir que al final, bueno, és intentar també adaptar una mica el contingut a... Nosaltres fem el programa cada dia en directe, però al final hi ha vídeos que arriben a més gent a TikTok o a Instagram que no l'audiència que hem tingut aquell dia, però és el vídeo, no?, que al final té una... Bueno, crida l'atenció de la gent, crec.
0: Sí, de tot el que has fet, la tele és com el que més sents que estàs fent, el que millor se't dona.
1: T'he de dir que m'agrada molt la ràdio. Molt, moltíssim. De fet, ara, començant, estava fins i tot una mica nerviós, i jo vull dir que treballo cada dia a la tele, que al final he de fer directes, però crec que és diferent, no? Vull dir, de fet, estava aquella cançó, no?, que deia com era, Video Killers Radio Star o alguna cosa així, no? I no ha passat, de fet encara funciona, no? I els EGM, per exemple, surt que, vull dir que no ha mort la ràdio, no? 4 milions i mig d'oients, no?, per exemple la SER, vull dir que té una altra màgia, però la tele a mi m'agrada per això, per la capacitat de poder arribar a través de la imatge. Crec que és un altre mitjà que també està patint cada vegada més, o sigui, es veu, però ha perdut molta capacitat també d'arribar a la gent, jo crec que, a diferència de la ràdio, està patint encara més la tele que no pas la ràdio, però bueno, és una feina xula, a mi m'agrada molt.
0: Tu has viscut això en els últims anys, de que has vist que cada vegada li costa més a la televisió quedar-se amb l'atenció de qui ho està veient?
1: Sí, perquè, bueno, és el que et dic, al final trobem moltes plataformes, no? Vull dir, ja la tele té moltíssims canals, després estan les plataformes que molta gent s'estima més, en comptes d'informar-se amb un telediari a Televisió Espanyola, pues, a les 9 estan a l'HBO, no? A Netflix, amb una sèrie, una pel·lícula, i aleshores això es nota moltíssim, perquè, i després això, la gent jove, TikTok, Instagram, vull dir que, bueno, el que has de fer és adaptar el contingut per arribar a través d'aquests canals, perquè la ràdio, ai, la tele, s'ha notat moltíssim, no?, la baixada d'audiència. Vull dir, al final nosaltres habitualment fem 1 milió, més o menys, vale?, d'espectadors de mitjana. Som gairebé la primera opció, a la tarda. I de contactes poden passar 2.300.000, 2.500.000 de persones. Contactes vol dir que han vist en algun moment el programa. Però clar, fa temps, jo me'n recordo, un Espanya Directo, que era la misma franja, feien moltíssima menys quota de pantalla, que és el percentatge de gent, del total de gent que està veient la tele, la que t'està escollint a tu, feien un 7 i potser estàvem parlant d'un 1.300.000 o 1.400.000. Nosaltres estem fent un 11 amb 900.000 espectadors, vull dir que ha perdut capacitat. Sí, molta gent també està desconnectada de la tele.
0: I el fet de que la televisió hagi, no diria perdut rellevància, però sí perdut espectadors, creus que és només per als canvis en l'hàbit de consum o la tele s'ha equivocat també en coses?
1: Crec que s'ha de fer autocrítica, i més sobretot en televisions públiques, no? Que al final la gent té la sensació, a nosaltres ens passa, que estem al carrer, i clar, es pensen que, vull dir, que el president, vale?, del govern espanyol, Pedro Sánchez, ens escriu als directes. Vull dir, la gent té aquesta sensació, sobretot amb la tele pública, no? També passa amb gent que treballa a TV3. Sí, sí, sí, la gent es pensa que nosaltres anem conduïts, no?, per el govern o el partit polític que està en aquell moment al govern d'Espanya, no?, o TV3 aquí a Catalunya, i clar, tu et quedes una mica com, ostres, però jo, vull dir, jo estic fent aquest directe i ho treballo jo al tema i jo estic explicant el que jo considero, saps? O estàs donant, per exemple, veu, perquè una cosa és fer un directe de política que, bueno, sí que pot tenir potser un caire diferent depenent del govern, no? O fins i tot la notícia que tu poses, per exemple, en un sumari, no? Sí que pot tenir algun tipus d'intenció, perquè a nivell editorial pots col·locar una persona, vull dir, al final sempre hi ha moviments, i es veu en les cares, no?, que presenten al telediario, que van canviant, no?, a mesura que van passant diferents governs. Hi ha gent que aguanta, com l'Anna Blanco, no?, o Raquel Sanz a TV3, però vull dir que al final és una cosa que passa. Però sí que la gent té aquesta sensació que a tele pública, no?, a tenen com controlat el discurs, i no passa, perquè és això, vull dir, un succés, no?, explicar qualsevol tema de societat que li diem nosaltres, és que no, tampoc tens capacitat per el que diu la gent, no, de manipuladores, però què manipula si tu estàs explicant, per exemple, l'altre dia estàvem a Tarragona, una notícia molt trista, que era que havien mort 3 menors ofegats a la platja. És que aquesta és la notícia, tampoc la pots manipular, vull dir, no hi ha, saps? Però amb qualsevol tema la gent es fica, no? I és el que jo pitjor porto, sobretot al principi era no tant, però que et diguin com has de fer la feina o el que has de dir, que és com, jo no et dic a tu, a la teva feina, com, no?, com has de treballar. I passa molt això.
0: Hi ha com una desconfiança de la gent cap a la televisió.
1: A veure, jo al final trobo cada dia gent molt agraïda i que creu en la nostra feina, no?, fins i tot es recolza amb la nostra feina per trobar ajuda, no?, o denunciar una situació injusta o apretar fins i tot a un ajuntament perquè tenen un problema en una plaça, no?, i pots trobar aquest mecanisme d'altaveu per fer força, perquè al final ha perdut, no?, capacitat, però 1 milió de persones és 1 milió de persones, i l'impacte que després té a TikTok, a Instagram, vull dir, el nostre programa, nosaltres hem ajudat a solucionar situacions, no?, però sí que trobes que molta gent desconnecta completament de la tele i sobretot de la pública, també a la privada. Jo quan treballava a La Sexta també molta gent de dretes, perquè consideren que és una tele d'esquerres, abans potser, ara no crec que tant, però la gent té aquesta capacitat de poder donar la seva opinió, no?, insultar-te al carrer també. Jo me'n recordo la pandèmia, gent a més que es pensa que per treballar en una tele de nivell nacional tu ja ets a Madrid. Vull dir, després t'escolten parlar català i és, ai, però que ets aquí, jo, home, clar, dic, jo sóc català, he nascut a Barcelona, parlo perfectament català, però bueno, treballo en una tele nacional, però el, vull dir, no, saps? I tens aquesta sensació a vegades que hi ha gent que és molt reticent a la tele, sí.
0: Tu has estat a moltes televisions treballant també molt per informatius, que segurament és una cosa que ho acabes notant molt de prop. Tu notes que segons la tele hi ha temes que es tracten i temes que no, que hi ha aquesta visió editorial?
1: Sí, clar, pensa que nosaltres al final ens menja el dia a dia. Vull dir, tu no tens la capacitat potser de donar-te de tot el programa. Jo al final avui he fet un tema, he fet un parell de temes, però m'he centrat en els meus temes. No he escoltat, no he vist el programa, no puc. Vull dir, jo estic centrat a les 5:24 tinc un directe d'un tema i a les 6:08 tinc un altre tema d'un altre tema. Aleshores, jo intento estar centrat en el teu tema, amb el meu tema, i no estic escoltant els temes dels altres companys. A informatius em passava el mateix, però evidentment tu pots veure, sí, jo crec que sí, vull dir, no és el mateix veure el, jo què sé, ara mateix, no, com estan les autonòmiques, un informatiu de Telemadrid o d'IB3, on està governant el Partit Popular, amb un altre informatiu, jo què sé, d'una altra comunitat on estigui l'esquerra. Es nota, perquè es fan temes més socials i a nivell polític també. Vull dir, tu ja te n'adones, no?, d'on apreten i tal. Sí, i això passa, i és trist. Vull dir, podríem tenir mecanismes com tenen el Regne Unit, per exemple, la BBC, que no depèn directament del govern, no? Sinó que els ciutadans paguen un cànon, o això, almenys quan jo estudiava era així, no sé si ho han canviat, ara potser m'equivoco, però quan jo estudiava sempre ens deien que un dels models de tele pública més correctes era, o més democràtics, era la BBC a Anglaterra, al Regne Unit, perquè al final el que fan és es paga un cànon i els ciutadans paguen per tenir una tele pública, no? Això aquí no passa. Que igualment la gent té la sensació, no?, de te pago el sueldo, evidentment, perquè paguem impostos, no?, però és diferent. Vull dir, al final la selecció de consellers dins de la televisió, del president, del director, sempre hi ha rotació quan hi ha un canvi de govern.
0: I és curiós perquè moltes vegades la gent fa aquest comentari amb els periodistes i no ho fa potser amb altres professions que també tenen un sou públic. Amb el periodisme segurament sigui sa, en certa mesura que sigui així, però hi ha com una espècie de, com, d'escrutini constant del que es fa.
1: Sí, passa molt. És el que et dic, al final la gent té com aquesta llibertat, no?, de comentar la teva feina o de pressionar-te, no? I és el que tu dius, vull dir, hi ha altres posicions públiques a l'administració pública que és el mateix, però clar, al final tenim una feina que, vull dir, molesta, saps? Ara no sé si podem posar un exemple d'un altre treballador públic, però vull dir, tu pots estar treballant en un ajuntament fent, jo què sé, ara no et sé dir, però vull dir que pots estar en una altra posició que no és tan de cara, no?, a la galeria, vull dir que no, la gent no t'està observant, no?, o t'està escoltant per la ràdio, t'està mirant per la tele, no estàs, al final tu fas un tema i sempre hi ha alguna part, una part que està en contra, no?, d'aquell tema, i aleshores jo crec que per això al final la gent té aquest punt de sentir-se lliure i de poder criticar, no?, la teva feina diària.
0: Empresaris o polítics s'han arribat a enfadar amb tu, en el sentit de fer-t'ho saber?
1: A veure, no m'ha passat directament. A vegades sí que estàs fent algun tema, no?, en algun municipi, i et truca la persona de l'Ajuntament que no està d'acord, que està enfadada amb el que hem dit, que clar, que no hem pogut posar el tall sencer de 4 minuts de la regidora. Dius, a veure, clar, jo tinc 1:30 per fer la peça, i escolta, jo traslladaré també la posició de l'Ajuntament, però vull dir, som periodistes, saps? No estem per fer un altaveu de les persones que estan treballant, no?, o d'un alcalde o alcaldessa. Al final som el contrapunt del poder, no? Sense nosaltres moltes vegades vull dir, aquí es faria el que la gent volgués, saps? Tenim aquest punt també de poder nosaltres, no?, de poder fer força per canviar les coses. I això passa, sí. Sobretot en el món local, que és més sorprenent, perquè a mi no m'ha arribat cap queixa a nivell nacional.
0: Pedro Sánchez no t'ha trucat.
1: No, hombre, no, por Dios, no.
0: Però, en canvi, gent de pobles, de ciutats més petites, sí.
1: Sí, sí. Sí, passa. Quan hi ha una notícia on un ajuntament surt perjudicat o no, surt una mica malparat, passa, i tant. Si et truquen o t'envien un àudio, o, ostres, aquesta notícia la podríem haver explicat d'una altra manera, o, ai, això ho direu? O aquest problema que tenim en una... No? Em va passar l'altre dia, vam agafar un vol a Menorca per fer una residència on dutxaven els avis i àvies una vegada a la setmana. I em va trucar l'alcaldessa, esto lo vais a sacar. I dic, home, clar, dic, hem de denunciar aquest tema, tenim a veïns, que no tenien residents a dins, teníem a fills amb el seu pare o mare a dins, i teníem treballadores i treballadors, no? Auxiliars, infermeres que criticaven la situació. I clar, i et truquen o et pregunten, no, ho saben fer, perquè al final a tu, clar, també ho pots saber amb qui està parlant, no? Estan parlant amb un periodista, has de vigilar també que, ostres, però sí, intenten a vegades fer una mica la volta, no? De, però aquest tema, però tu veus, sí, jo, bueno, és que esto que estáis contando no es así, tal, no sé què. Bueno, és una mica complicat, perquè a més has d'intentar contentar tothom, i és molt complicat, i has de donar veu a tothom, i has d'explicar les versions a tothom, saps?
0: Sí. Tu sents que a vegades, si no publiques una història que tens, estàs fallant a les persones que t'han donat el testimoni?
1: A veure, això... saps què passa? Que tampoc depèn de mi, perquè nosaltres el que tenim és... No m'ha passat. No m'ha passat en tema. Per exemple, ara, director, ara no m'ha passat, perquè moltes vegades nosaltres venem al tema, no? O tirem molt també, que això a la gent li sorprèn, però passa, tirem molt de mitjans locals. És molt important el periodisme local. La tele, la part positiva és que, clar, vull dir, hi ha temes, la part positiva i negativa, hi ha temes que, per exemple, fan diaris digitals, que tu pots rebre la trucada de torn i al final és teclejar, no? Fer un text i ho publiques. A vegades ens trobem que el director ens demana un tema d'un mitjà que no es pot traslladar a la tele, no? O que aquella persona ha volgut parlar per telèfon però no vol sortir a la tele. Però a mi no m'ha passat mai que jo sentís que fallés, no. Mira, avui, per exemple, ens ha passat un... Estàvem en una casa de Sabadell amb una dona que tenia ratpenats a casa, vull dir que era un tema d'una mica denúncia social, no? Perquè al final no pot dormir i bueno, i olora molt malament la casa per els ratpenats, etc. I hem fet un report, s'ha emès el reportatge, però 2 minuts abans del directe el càmera no havia, o sigui, no ha tingut marge per revisar el micro i se n'ha donat a 20 segons que no teníem bateria, ¿vale? No teníem piles. Aleshores, clar, ha caigut l'entrevista. Això a mi m'ha sabut greu, perquè tu tens hipotecada aquella persona i no ha pogut fer l'entrevista en directe. M'he quedat tranquil, en part, perquè no pots estar en tot, i ha pogut denunciar la situació i s'ha pogut emetre el reportatge, però jo li volia fer un parell de preguntes més que estaven pactades fora del reportatge per ampliar més la informació, no donar-li amplitud al tema i no redundar, i no ha pogut explicar. Pues bueno, m'ha sabut greu, li he demanat disculpes perquè al final és un error nostre, però vull dir que són coses que passen també, i a més en un programa en directe. Vull dir, has de tenir... No pots tenir la pell fina, perquè si no t'ho endús a casa i, bueno, no dormiria les nits a vegades, saps? I no és broma, vull dir que al final és un... Fas temes que, bueno, que potser la persona... Tu has pactat 3 preguntes, però el programa va molt llarg i la directora diu una pregunta i cortamos, i recoges. I tu li dius, vale, gracias por atendernos, ¿no? Y después digo, ay, pero habíamos dicho que íbamos a hablar de esto y de esto. Yo, mira, ya lo sé, señora, pero no, es que no hemos tenido margen, no es una decisión mía. Al final, al principio pasas muy malamente, al final relativitzes i dius, bueno, mira, lo que hay, no depèn de mi, ¿no? Vull dir, hi ha companys també que van darrere meu, que tenen un tema, i si jo m'allargo, a ell li caurà el tema. Aleshores has de trobar un equilibri que depèn molt de la Isa, que és la meva directora, molt maca, i ella al final intenta quadrar els tempos del programa, però és molt difícil també la posició, i quadrar una escaleta. Bueno, vosaltres aquí ho sabeu, suposo.
0: Clar, és fer el puzzle.
1: Sí, has de quadrar-ho tot, perquè sí, perquè tu tens una hora d'entrada i una hora de sortida, perquè hi ha una programació i has de complir. Sí.
0: A tu et costa molt separar la teva feina de la teva vida?
1: Sí. Sí, és veritat que nosaltres veiem a vegades barbaritats a la feina. I és veritat que tu tens, és com un, no? Bueno, sobretot el càmera, que està darrere de la càmera i tens aquell, és com una, com un vidre, no? Que et fa distanciar-te una mica, perquè és que si no al final no podries treballar, no? És com un, és com un metge, no? Una doctora, un infermer, una infermera que treballen a la UCI, no? Per exemple, clar, tu has de saber separar, no pots estar, no, no, o sigui, però al final som humans i t'ho endús a casa. No té res a veure, evidentment, la feina en àmbit salut que la nostra, però al final tu veus gent que amb un aiguat s'ha quedat sense casa, que se li ha cremat tota la propietat, que ha perdut la filla, jo què sé, vull dir, vam fer un tema també d'una dona que la seva exparella s'havia endut la filla sense el seu permís i estava plorant tota l'estona, però tu has de tenir la capacitat de

0: Ostres, és que clar, tu pensa que al final fem un tema al dia. És que ara amb aquesta m'agafes. Ara, ara t'estava explicant, per exemple, un report, però no és el és una tonteria de reportatge, però recordo sempre que eren uns nois que tenen una empresa que es diu tal qual i fan... recullen... clar, eren fruites... I vegetals, vale? Que tenen com una forma que no és adient per vendre al mercat, vale? Vull dir, una pastanaga que està, que té com dues potes, una poma que està una mica picadeta, i el que fan és fer caixes, vale? Perquè al final és un producte que es pot consumir i està igual de bo, no? I fins i tot ens donaven unes pomes de Lleida que estaven boníssimes. A mi la poma no és santo de mi devoció, però estaven molt bones. I van fer el reportatge i jo recordo que aquell noi em va trucar als dos dies: Alberto, mira que acabàvem de començar, tenim 200 clients, va sortir el reportatge i vam augmentar seguidors a xarxes i ens heu ajudat moltíssim. Vull dir que és guai, però clar, un reportatge que m'impactés és que clar, hem fet tantes coses, John, vull dir, incendis, el Covid, la Covid va ser terrible. Tu feies un directe cada dia i havies entrat en un bucle que tu deies, clar, tu parlaves de 1.000 morts al dia, saps? Perquè a la Sexta fèiem, cada dia l'informatiu fèiem un directe de xifres, no? De datos, que li llamàvem, no? De gent ingressada a la UCI, de funcions, tal. I clar, era tan... La situació era tan rara que tu sorties a la tele dient, bueno, pues hayan fallecido 1.000 persones, com si fuera ja normal, no? Vull dir que, ostres, era una situació... complicada, vull dir, però entraves amb aquella, no, situació continuada de fer directes, que jo tenia una companya d'Antena 3 perquè treballàvem junts, perquè la delegació estava junta, i era com Diana, és que estamos diciendo unos datos que ja porque cada dia lo hacemos, però al final és, estàs dient unes xifres molt impactants, no? Va ser una època també que crec que tothom estava, era una cosa molt diferent. Però sí, ara, si em preguntes un tema, és que no, vull dir, són tants que no sabria dir-te un tema, no podria escollir, és molt difícil.
1: Deies que costava separar vida de feina, perquè al final una feina així acaba sent molt intensa, t'emportes moltes coses, però quines són les coses que t'agrada fer per sortir una mica de la feina, per fer coses diferents i per distreure't?
0: Per sortir de la feina, vull dir, a casa o amb amics. Mira, a mi m'agrada molt sortir a córrer. Em va molt bé, perquè a més tenim una feina molt estressant i a mi em va bé per... Em poso els auriculars i surto, pujo molt a Sant Ramon. Ara que fot tanta calor, fa, no mentiré, 2 mesos que no pujo. Però bueno, si no surto per la muntanyeta i tal, aquí la part bona de Sant Boi és que té molts espais verds. Jo tinc la sort de viure a 15 minuts, 10, de quan comença el camí de sorra de Sant Ramon. Vull dir que per mi és una meravella, no? I quan puges, després pateixes molt al pujar, però després puges i tens aquella sensació, no, de, ostres, tio, esto lo tengo al lado de casa. M'agrada molt fer pàdel també, l'esport a mi em va molt bé. Surto ara molt amb ma germana, amb la meva cosina, amb el meu tiet, amb el meu pare juguem a tenis a vegades. També jo crec que tenim molta sort de sortir, tenir la platja a prop, i després a mi m'agrada molt sortir a sopar. El que passa que ara, com dino gairebé cada dia fora, per la feina, de menú, o del que puc agafar, si tenim mitja hora, a vegades mengem una amanida d'aquestes del súper. I clar, ara no surto tant a sopar, perquè necessito sopar a casa, i jo arribar i fer-me una truita francesa amb una mica de pernil, formatge, tal, jo què sé... Necessito una mica com rentar, no?, el cos, perquè menjo cada dia fora i al final també són diners, que a mi ens paguen les dietes, però vull dir que al final necessites també dinar, bueno, en aquest cas sopar a casa, però a mi m'agrada molt també això, i viatjar és, o sigui, clau. A mi m'agrada agafar un vol d'avió i dir, aquí te quedes, Barcelona, una estona. Després, sempre quan torno, valoro molt la meva ciutat, però, bueno, i Sant Boi, però dic, quan tu marxes, no és com te vas de Barcelona, no?, o de Catalunya. I jo crec que a vegades és necessari viatjar. Tenim sort també, jo tinc sort de poder fer viatges un parell d'any puc fer, sí.
1: Explicaves que feies moltes coses i que estaven molt vinculades aquí, sobretot quan feies esport, etc. Tu et sents molt vinculat.

0: vinculat a aquesta ciutat.
1: Mira, ho parlàvem abans, fa anys no, ara sí, o sigui, jo he anat estimant Sant Boi a mesura que m'he fet gran i valores, perquè clar, jo al principi era com, mira, jo pues, marxaré a Barcelona, Barcelona ciutat, no? I ara m'estimo Sant Boi, però quan m'he fet gran, no? El que t'explicava. Perquè al principi, quan ets més jove, bueno, tens aquesta, la novetat és, pues, vamos a Barcelona, no? I tens allà, clar, no pots comparar, vull dir, té moltíssima més oferta. Aquí jo crec que sempre, no? Fa anys, ara et dic, la gent que té 40 anys, pues, tenia el Cel, per exemple, no? Que era una discoteca que estava aquí, que va, crec que va generar molts problemes, però és veritat que a nosaltres ens han faltat moltes coses. A mi, amb 16 anys, crec, em van treure el Correbars, vale? Que fèiem aquí a Sant Boi, i que era un dia, sí, generava molts problemes, o moltes queixes veïnals, problemes veïnals, però era un dia. És una cosa que crec que tothom troba a faltar a Sant Boi, no? I l'Ateneu, tio, el tenen abandonat. Crec que falta una mica de lleure, no?, de la gent jove. Què passa? Ara tinc 30, ara faré el 22, 31 anys, i valoro més la tranquil·litat. Vull dir, jo ara no marxaria mai a viure a Barcelona, no aguantaria ese ritmo, i valoro més pues estar en un poble que sempre he considerat, ara ja no tant, que era una mica ciutat dormitori, ara ja no tant, i valoro més estar aquí, tenir prop Gavà, la platja, Castelldefels, puc anar a Barcelona quan necessito o tinc plans amb amics, però també ha crescut molt l'oferta gastronòmica també a Sant Boi, ara també s'ha lluitat molt per fer habitatges de lloguer per joves, que també era un problema de la ciutat, i crec que, bueno, dentro de lo que cabe no s'estan fent malament les coses, ha millorat bastant, però jo recordo de petit que era com, mamà, és que no tenim piscina, és que no hi ha cines, és que no hi havia res, ara sí, però bueno, vull dir, clar, hem perdut altres coses, el que et dic, ara per sortir de festa tienes bajo pueblo, no? I prou, vull dir, però és el mateix, són bars musicals, falta algo, no? I crec que tenim espais, com et dic, l'Ateneu, que és meravellós i que està, crec que, poc aprofitat, no?
0: Per generar aquests espais i perquè la gent jove, com expliques, no hagi de marxar a Barcelona, no hagi de marxar a altres llocs, s'han d'impulsar els espais que ja hi ha o s'han de crear de nous?
1: A veure, jo crec que tenim espais, no? Com l'Ateneu, que és, vull dir, a mi em sembla, jo quan ha vingut gent de fora per la festa major, no? Que allà fan l'alternativa, però bueno, i jo tinc amics de fora de Sant Boi que clar, quan arriben i entren allà i comencen a pujar les escales, hòstia, tio, este sitio està xulíssimo, tio, està com poc aprovechado, digo, no, ja, i jo crec que es poden fer de nous? Sí, tu pots fer. El que passa que, clar, és complicat, perquè és això, has de trobar un equilibri, no? Si fas una discoteca que no molesti la gent, després, al final, el món de la nit genera molts problemes, baralles, bueno, és que és complicat de gestionar, però crec que, bueno, que es pot tenir. També t'he de dir que ara ens comparem amb Viladecans, Gavà, Castelldefels, tampoc tenen discoteques, a mi ara que me vengan a la cabeza, ara m'equivoco, però vull dir, tenen més, bueno, bars musicals, no? Que és el que tenim aquí. Però jo crec que, per exemple, la Rambla també, no? Ai, falta, no sé, a mi me falta. Vull dir, crec que tenim una part baixa del poble, no? Lo que llamamos nosotros bajo pueblo, que està molt, molt fluixet, poc aprofitat. Sí, i el Correbars, tio, que fèiem a la festa major, ai, mare de Déu, a mi jo és el que pitjor porto, perquè per mi era un dia molt guai, tio, sí, bueno, la gent veu, evidentment, no?, i se liava parda, perquè després de tot rentar, a netejar els carrers, però és un dia, no? Vull dir, jo ara, si tot va bé, viuré en una zona que em posaran una vegada a l'any la fèria hasta los cacharritos. Bueno, pues és un dia, però ja està, no? Vull dir que els veïns també tenen la peli fina. Tu has de trobar, eh? A mi em meten aquí en un berenjenal, però crec que per un dia, de 365 dies que té l'any, bueno, pues jo crec que s'ha de trobar un equilibri. És difícil estar a l'Ajuntament, però també pots tenir la capacitat de dir, bueno, t'entenc, és un dia, no? Són les festes del poble, has de tenir una mica de cintura, no? No sé.
0: Tema directo al grano.
1: No, això no, això no sortirà, això no sortirà directe al grano, jo crec que no. Bueno, no ho sé, ja proposarem.
0: Alberto Martínez, gràcies.
1: L'Ajuntament s'enfada. Gràcies a vosaltres.

Més de 45 anys amb tu. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Passa un minut de 3:15 de la tarda. Jacob Ràfols, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me una altra vegada.
0: Benvingut a Gent de Carrer avui. Segut el lloc del presentador i tot, eh?
1: Bueno, escolta, és el lloc que m'heu donat, eh?
0: Sí, sí, ja t'hem dit nosaltres. Escolta, ja et queda bé.
1: Sí?
0: Queda bé.
1: Moltes gràcies.
0: Si algun dia em poso malalt o el que sigui, ja sé...
1: Home, ja sé jo no sé si seria capaç de fer el que fas tu, eh?
0: Sí, home, sí, tens, sí que sabries.
1: Poses el llistó molt alt.
0: Sí que sabries, Jacob. Escolta, avui hem de seguir parlant del que normalment comentem, que és el cinema. Però clar, avui m'has passat de quina mala cosa. M'has deixat una mica confós.
1: Sí, no?
0: Dic, ara, sincerament, dic, no sé ara cap on tirarà, cap on no.
1: Bueno, doncs deixa'm que t'ho expliqui. Deixa'm que t'ho expliqui, sí, sí, sí. Avui us vull parlar d'una crisi existencial una mica que he tingut aquesta setmana. Us vinc a parlar d'un problema. Bàsicament del problema del sobreanàlisi. Jo estava explicant la secció a un amic, no?, i em va dir, bueno, vols dir que tot això que expliques té massa sentit? O sigui, d'acord, no? Vale. El que dius quadra, no? O sigui, em dius que Missió Impossible...
0: Sí, una mica de confusió en general.
1: Sí, bueno, com ara, no?
0: Sí, una mica de... cap on anem?
1: Anem a explicar-ho. Jo estic com molt confús. Crec que n'he tret l'entrellat, però la veritat és que estic molt confús.
0: Estic
1: perquè...
0: segura que sí que entrarà, que sí que el trobarem, sí.
1: Bueno... acompanyeu-me i a veure si ens en sortim. Doncs el que deia, no? Estava comentant la secció, no? De, mira, jo explico potser doncs això, no? Missió Impossible en realitat va del balanç, no?, l'equilibri entre la vida i la feina i aquestes coses i tal, i doncs va, d'acord, encaixa, no? Fins i tot no només encaixa, sinó que fa una mica de gràcia i tal, però vols dir que no estàs buscant les tres potes al gat, eh? Vols dir que no t'ho estàs fent venir una mica bé i que en realitat podries dir això al contrari i una mica el que fos? I la veritat és que com anava sospitant i anava introduint aquests dies, no?, que a vegades deia, bueno, això és el contrari del que deia la setmana passada, però és interessant igualment. La veritat és que sí, haig de dir que completament, que el meu col·lega tenia raó. I m'ha fet pensar molt, no?, el que us deia, m'he tingut una espècie de crisi existencial aquesta setmana, a part d'estar d'exàmens, imagina't, havia de dir, i ara què faig? No? I ara com, amb quina cara vaig jo al programa i explico coses? Doncs per buscar la resposta a aquest dilema identitari que tenia, no?, de si té sentit el que estic fent, he recorregut, doncs, com faig sempre, a les pel·lícules. I he recorregut a una pel·lícula que a mi m'encanta i que ha estat sempre un enigma per mi perquè no segueix les normes. Les normes que insisteixo tant cada dia, no?, de dir, ai, això, doncs mira, aquest principi, aquest desenllaç, el tema que comentàvem potser les últimes setmanes, no?, dels 5 primers minuts, els 5 últims minuts. Aquesta pel·lícula és una mica un caos. I, bueno, avui us parlaré de Dazed and Confused. Justament parlem també de confusió.
0: Sí,
1: és una pel·lícula que al castellà es va traduir com La movida del 76, entre altres noms.
0: Que realment molt a veure no té. Vull dir, és d'aquelles traduccions a vegades que dius...
1: No té res a veure, però bueno, la pel·lícula passa al 76 i bueno, coses d'aquestes. Sí. És una pel·lícula fantàstica, però que no té un bon guió. No me l'entengueu, és un guió, diguéssim, excel·lent, la pel·lícula, com us dic.
0: Sí, no té un guió com el que hauria de ser canònicament, potser, un bon guió.
1: Exacte. O sigui, si tu preguntessis a tots els tios aquests que han escrit llibres dels que jo us parlava aquestes setmanes, dirien, bueno, aquests tios no saben el que estan fent.
0: Sí.
1: I és, en part, veritat, no sabien el que estaven fent. Però ara us ho explico, això. D'entrada, de quina pel·lícula us estic parlant, no? De què va? Perquè potser molts de vosaltres doncs, no la coneixeu, us
0: jo
1: animo
0: no l'he vist.
1: A mirar-la, doncs... una altra recomanació que et faig. La pel·lícula va de l'últim dia de classe, no? La primera nit d'estiu, no? Aquest dia en què tots els alumnes llencen tots els apunts per la finestra i diuen s'ha acabat, anem a passar-nos-ho bé. Doncs d'això va la pel·lícula, i no va de massa més res, va de això, l'últim dia de classe d'uns estudiants del 76, a Texas, concretament. De què més va la pel·lícula? Doncs jo m'he trobat això en un buit perquè no té masses trames, no té trames com a tal. De què va la pel·lícula? Doncs d'això, és una pel·lícula d'adolescents, sí, és una pel·lícula d'adolescents, però de què va? Va de l'amor, va del compromís, va d'haver de... Doncs no, té personatges. I té molts personatges. Té el noi doncs, que volia sortir de festa, que volia muntar una festa a casa seva, no? I els seus pares el pillen i doncs, no pot muntar la festa i s'escapa de casa. Hi ha el noi doncs, que ha de signar el compromís, no?, amb l'equip de futbol americà per dir, sí, em comprometo a no prendre drogues, a no prendre alcohol, a no sortir de festa, no?, i a centrar-me en el que m'haig de centrar, que és l'equip i la competició.
0: Clar, i aquí imagino que el col·lega anterior no ajudaria. No,
1: no, exacte. Bueno, hem de dir dir, en certa mesura, que aquesta potser és la trama principal, no? És el personatge, doncs, que més ens va guiant per tota la pel·lícula, que més apareix, i sí que és una mica, doncs, amb el que obrim la pel·lícula i amb el que tanquem la pel·lícula. Però la veritat és que aquesta trama principal s'acaba ràpid. Us la puc explicar en això, doncs, amb una línia, no? És un nano d'això, no? Que just està acabant l'institut i que, bueno, es planteja què farà amb la seva vida. Si el futbol, si passar-s'ho bé, si anar a la universitat, i més enllà de futbol, doncs, potser fer alguna carrera. I hi ha aquesta, doncs, crisi existencial, també. Potser per això la vaig recordar, no? Però ja està, d'això va la seva història, i la seva història, doncs, es pot resumir amb això, no? Que no sap si signar-ho, i al final decideix que no. Punt, s'ha acabat. Es resol amb quatre escenes de la pel·lícula, i la pel·lícula dura una hora i mitja. Per tant, vol dir que ens falta alguna cosa. Això no pot ser tota la pel·lícula. Com deia, hi ha més personatges. Hi ha el noi que encara no ha estat amb cap noia i doncs, durant el transcurs de la pel·lícula, previsiblement, doncs, ho intentarà. La noia que encara no ha estat amb cap noi i, de la mateixa manera, previsiblement, durant la pel·lícula, ho intentarà. El friki que s'estressa per no tenir vida social i per no saber què fer la seva vida. La noia que encara doncs, és nova i no coneix ningú al poble. El germà d'una noia així com maca i tal, no sé què, que els col·legues de la noia aquesta doncs, el volen hostiar simplement per ser el seu germà.
0: Home, també...
1: Coses d'aquestes americanes. Que dius, sí, bueno, no sé. I té grups, diferents grups, no? Hi ha els més grans, els més joves, els que estan per allà pululant, els que són, doncs, diguéssim, més drogadictes, els que menys, etc. No?
0: És una mica una escena en el sentit de molt real, de dir, reuneixes un grup de gent que tenen unes trames que poden ser més normals o menys, però que ens les podríem imaginar com... No sé si literalment nostres, però que podria ser com un paisatge més o menys normal.
1: Sí, totalment. Mira, m'avanço a una de les conclusions que tenia ja, no? Però el director de la pel·lícula, Richard Linklater, explicava que justament el que volia fer doncs, era això, no? Una pel·lícula d'adolescents. Volia fer, almenys tal com ho va explicar a l'estudi, a Universal, és que volia fer un American Graffiti, però del 70. Mm. El que passa és que no tenia ganes de fer una pel·lícula d'adolescents com a tal. Diu, ostres, a les pel·lícules d'adolescents hi ha com grans moments, no? Fins i tot American Graffiti es posen a cantar i tal, i hi ha aquestes coses com que semblen això, no? Super èpiques i el moment del clímax i grans gestos romàntics, no? I la gran trama amorosa i tal, i deia, ostres, doncs jo això no ho recordo, no recordo que fos així la meva adolescència. I diu, no, hi ha molt més conduir, bueno, estan als Estats Units, no? I els deixen conduir més d'hora, no sé si és bona idea, almenys no es deixen veure tant. Però dius, ostres, doncs això, no? Diu, jo recordo conduir, recordo buscar la festa, justament, no? Però no tant tenir-la, no? En aquell moment no tenia la sensació de que fos un gran moment, no? I aleshores, potser, doncs, justament el que ens dona la pel·lícula és això, no? Les pel·lícules d'adolescents, en general, ens agraden potser per això, no? Perquè com a adolescents ens donen aquest moment de catarsi, de que... ens donen la festa que tots estem buscant, no? Aquell moment que té sentit i que diu, ah, vale, aquests nois sí que saben el que estan fent amb la seva vida, no?
0: Et desperten aquella cosa per dins,
1: del
0: no?
1: Que tu esperes
0: sí,
1: que sigui.
0: Però que no és una cosa que pugui ser replicable a la teva vida, perquè 14-15 anys som tots uns desgraciats i és suficient que fem ja.
1: Parla per tu.
0: Sí, parlo per mi, no tinc cap problema.
1: doncs això, potser el que fa aquesta pel·lícula justament és que ens dona aquest realisme que podem reconèixer, no? I amb el que podem empatitzar. Però deixem-me un moment que tornem diguéssim a on jo estava del meu guió, no?
0: Sí.
1: Seguiu-me. Com deia, els personatges són el que fan la pel·lícula, ja us ho avanço. I el director doncs, tenia molt clar que volia fer participar els actors en la creació de la pel·lícula, improvisar el guió al set. On s'és vist això? Quin guionista et dirà que això és bona idea? No? Jo no. A mi em fa cosa, eh? Em trauran la feina i tot. Que jo que xat GPT els actors. Però és que això, no? Va deixar que els actors, nois i noies joves, justament, potser no adolescents, però que feia poc que ho eren, o que ho havien estat i que encara se'n recordaven, doncs els va deixar que escrivissin les seves pròpies escenes i doncs una mica que ho expliquessin, no? que es poguessin sentir identificats en la seva joventut i aquestes coses, no? I evidentment això als productors els portava absolutament bojos, no? És a dir, sembla que un dels directors d'Universal es va mirar la pel·lícula poc abans de que comencessin a rodar, o sigui, la pel·lícula anterior que havia fet el director, i havia dit, per un moment, sí. Per què hem contractat aquest sonat, no? És a dir, per què li hem donat diners? Això, aquest tio farà una pel·lícula artística, això on s'has vist, no?
0: On s'has vist, vull dir que anem a apostar pel que ja sabem que funciona i a inventar el mínim necessari.
1: Vale. Doncs sí, ara, perdó, m'he distret.
0: Sí, ha sigut culpa meva. Anem a explicar les coses que passen, perquè això hi ha coses que s'han d'explicar. Aquí hi ha per una banda el que escolteu, i per altra banda hi ha una conversa que estem tenint el Jacob i jo a través de dinaquatres, que ens anem escrivint coses. Llavors, clar, com entendreu, doncs a vegades perdem el fil. El que estàs explicant és que van dir, escolta, aquest tio, aquest friki, que es posarà aquí a fer pel·lícules de veritat.
1: Doncs veus, aquest friki, que jo això de la comunicació encara no ho porto tan bé, això dels dinaquatres no m'han arribat. Doncs com deia, no? Els guions que a mi m'agraden, dels que us parlo cada setmana, doncs perfectament mil·limetrats, no és el cas d'aquesta pel·lícula. En aquest cas, doncs, és completament un caos. Per tant, deixeu-me que ho comparem amb el que seria un guió perfecte de pel·lícula. Fa unes setmanes, potser mesos, no relacionat amb aquesta crisi existencial, vaig fer un descobriment una mica increïble, sí? Per mi. Jo sé que vaig una mica tard, crec que soc l'últim en arribar, però bueno, pensava parlar-vos en algun dia, no tenia molt clar doncs com encaixar-ho, si tenia prou, si donava prou de sí, no?, per parlar-ne. Però bueno, crec que he trobat l'excusa perfecta i us en parlaré avui. Estem parlant d'això, no? Fa unes setmanes, potser uns mesos, estava així una mica depre i necessitava telebasura.
0: Sí.
1: No? I així que em vaig posar doncs el programa que em va recomanar Netflix, Pesadilla en la cocina, i vaig descobrir els realities.
0: Ah, amic.
1: Imagina't tu la meva sorpresa quan vaig dir tu, aquest guió és perfecte.
0: Però si vols, jo crec que és encara millor que Pesadilla en la cocina, que és Batalla de restaurantes.
1: Sí?
0: Impressionant.
1: Vale,
0: és doncs... com joc de cartes, però més guarro.
1: Vale, me l'apunto. Sí,
0: si vols descansar el cap, jo t'ho recomano.
1: Vinga,
0: sí.
1: Doncs, bueno, no sé com és aquest del que em recomanes tu, però vaig flipar perquè els guions de i me'n vaig mirar uns quants, de Pesadilla en la cocina, i són tots...
0: Ah, estan disponibles els guions?
1: No, els guions no, els programes. No, els guions no sé. No, jo et dic, jo no sé si tenen guionistes o els editors són uns professionals boníssims.
0: Sí.
1: Potser les dues coses, jo no ho sé. Però el que tinc claríssim és que són perfectes. O sigui, si alguna vegada a mi en algun moment, jo que sé, tinc èxit i algú em demana que vagi a una universitat a explicar com es fan els guions o coses d'aquestes, res de parlar d'Avengers, res de parlar d'Ocean's Eleven, res en absolut. O sigui, l'exemple perfecte és Pesadilla en la cocina. Aquests realities, és que són absolutament mil·limetrats, o sigui, són de manual. Bueno, això, no? És a dir, en qualsevol episodi ens presentarà un personatge que té un problema de personalitat o de caràcter claríssim, es pensa que necessita ajuda per... O sigui, és el viatge de l'heroi, però tal qual, o sigui, com diria el Campbell, o sigui, tal qual. És això, o sigui, si ara us faré una mínima explicació, però és que és això, o sigui, en qualsevol programa que us poseu, és que és això, encaixa.
0: De primeres ens tenim una mica descol·locats, perquè semblava que no hi havia massa argument, hi havia, això sí, moltes històries que podien ser interessants, i a partir d'aquí t'ha portat també a plantejar-te moltes coses.
1: Completament, sí, mira, descol·locats potser podria ser també una bona traducció per la pel·lícula.
0: Sí.
1: Doncs sí, és el que comentava al principi, no? És a dir, aquesta pel·lícula, l'anàlisi d'aquesta pel·lícula ve al final arran de dir, bueno, té massa sentit el que estic fent, no? És a dir, escoltes, parlar tant de com ha de funcionar al principi, com s'ha d'estructurar una pel·lícula, etc, té massa sentit. Al final, tampoc és com mirem les pel·lícules, no? Per això, diguéssim, doncs hem comentat una mica aquesta pel·lícula que us comentava, no? Dazed and Confused, que us recomano moltíssim, que és al final una pel·lícula d'adolescents, amb una trama així doncs potser molt difusa, que se centra principalment en els personatges, que és una cosa que és el que volia fer el director des del principi, donar moltíssim poder als actors perquè es poguessin fer seus els personatges i que al final fos una pel·lícula que ens arribés més directament a nosaltres, no? Potser aquest era una mica el secret. I la idea era contraposar-ho al que fa els realities, no? Que és una descoberta per mi, que us pot semblar curiós, però per mi és una descoberta relativament recent, no? I dius, ostres, em sorprenia perquè dius, ostres, això és que són mil·limètrics, són perfectes, és a dir, a mitja hora et claven...
0: I està tot molt medit.
1: No, es nota moltíssim que està a Madrid, però és que pots agafar qualsevol episodi, i suposo que és una cosa bastant comuna a realities, també, és a dir, que n'havia vist d'altres, no només Pesadilla en la cocina, però em va cridar molt l'atenció perquè en aquest cas és que de sobte me'n vaig adonar d'això, és que tots seguien la mateixa fórmula, però és que a més clavadíssima i és que és perfecta.
0: I tens clara la fórmula?
1: Sí, mira, és que és aquesta, o sigui, ens presenten un personatge que té un problema de caràcter clar, jo et dic, jo em pensava que anava a veure un programa de cuina, però no, al final sembla que sigui una pel·lícula pel·lícula com qualsevol altra, on ens presenten doncs això, com podria ser altres pel·lícules de les que us he parlat, no? A Tut, sinó un personatge doncs que té un problema clar i diguéssim, l'ambient el forçarà a reaccionar i a canviar el personatge. Ens presenten que doncs, i el personatge aquest es pensa doncs, que potser aprenent a cuinar, a solucionar els seus problemes o aprenent a organitzar-se millor o el que sigui, no? La mentalitat que tingui el personatge després, que doncs, potser que en realitat ha d'aprendre a controlar la ira, a confiar en els altres, és que és de pel·lícula total.
2: Sí, sí.
1: Li donen un repte, no?, al personatge que es pensa que, bueno, que més o menys està aconseguint les coses, fracassa estrepitosament, en general els 15 minuts, o sigui, els 15 minuts de programa, em refereixo, i aleshores, doncs això, les mínimes de canvi, torna, no?, els companys creien un moment dramàtic de vida o mort, d'aditiu, canvies, o això se'n va a prendre pel sac, i forcen el personatge a confrontar els seus problemes, i finalment ve el presentador del programa amb molta pasta a fer una renovació del local que màgicament ho arregla tot i permet als protagonistes començar des de zero. El protagonista aprèn la lliçó, hi ha aquesta espècie de poesia moral divina, no?, d'intervencionista, quasi com si fos el Gandalf que ve a salvar tothom, que en realitat són els productors del programa, i recompensen doncs, aquesta... diguéssim, aquesta millora moral del personatge, no?, o aquest haver après la lliçó amb una renovació del local, i ja està, així queda tot resolt, però és que és absolutament flipant que tots els capítols funcionen així i és mil·limetrat i també funciona. I això és el que m'he donat, que pràcticament, o sigui, em va flipar perquè vaig dir, ostres, quasi que a mi, com a guionista, em fascina més el guió d'un reality que no pas el d'aquesta pel·lícula, quan en canvi crec que té moltes més coses a explicar-nos una pel·lícula com Distant Confused sobre nosaltres mateixos, sobre l'adolescència, sobre els personatges, sobre com ens podem sentir, com ens relacionem amb els altres, que no pas Pesadilla en la Cocina.
2: Clar, segurament és més complex en el sentit de tenir un missatge que té més cares, però alhora menys complex a nivell de purament de guió, no?
1: Sí, o potser... Totalment, o potser infinitament... O sigui, depèn de com tu vulguis mirar, o no, infinitament complexa perquè no segueix un patró estàndard, no? Però sí, és el que deies. I el que dèiem, el que comentàvem al principi, hi ha doncs, uns personatges que sembla que simplement van vivint i van representar-se com a personatges. Tornem a Distant Confused, no? Aleshores, com funciona? Com s'ho fa per ser una pel·lícula emocionant? Doncs el que dèiem, la clau és en els personatges. Com deia, no hi ha un gran clímax. La resolució doncs no és... signar el compromís o no, això és una cosa que passa al final i que pràcticament no se li dona molt de pes. O sigui, el moment que deia, diguéssim, de la trama que podríem definir com a principal, no?, que és aquest personatge quarterback estrella que està, doncs, que li han dit, ei, escolta, has de signar el teu compromís amb l'equip, no?, de que no et drogaràs, de que no sortiràs de festa, etc, i que et centraràs en l'equip. I ell acaba doncs decidint doncs, que jugarà a futbol, si el volen tenir a l'equip, jugarà, però que no pensa signar això, no? Però no és un moment, gran moment de catarsi i tal, no, és o sigui, a les 7 del matí, no?, cansadíssim, que acaba de sortir de ressaca tal, i els ha parat la policia, els ha dit, ei, sortiu del camp de futbol, no? I ve l'entrenador i li diu, tio, què estàs fent, no? Hauries de fer això. I ell diu, mira, no en tinc ganes. I ja està, no és un gran moment, no és un gran d'això.
2: Per tant, és una pel·lícula que desafia tot això que hem estat parlant les últimes setmanes, desafia una mica la teoria perquè funciona sense haver-se d'agafar a tot això que estem explicant. I no sé, això, Jacob, a quina conclusió et porta, tu?
1: Bueno, doncs, a veure, com responem a la pregunta aquesta que em plantejava al principi, no? És a dir, té sentit el que... té sentit que m'escolteu?
2: Sí, home, sí, això ja ho dic jo que sí.
1: Bueno, jo crec que és molt interessant. O sigui, jo crec que té un sentit, diguéssim, veure quins són els engranatges emocionals i fins i tot en aquest tipus de pel·lícules que són més estranyes, no? De com s'ho fan els guionistes i com s'ho fan les pel·lícules per emocionar-nos i per transmetre'ns missatges, però potser la conclusió és que no m'escolteu massa. M'explico. No m'escolteu massa, no escolteu els crítics de cinema ni us mireu les notes d'IMDB ni de qualsevol altre lloc o crític. Acabareu mirant realities. Per què funciona Distant Confused en un sentit tècnic? Doncs no ens enganyem, la veritat és que més enllà de la part que estava exagerant, la pel·lícula funciona en part perquè té un esquelet molt senzill, però molt definit. Totes les històries dels personatges que no us he acabat d'explicar, però el noi que volia sortir de festa, doncs torna a casa i ja està. La noia que no coneixia massa gent, doncs coneix gent. No té massa més complicació, però això hi és i està definit i ho tenien clar des del principi, tant els guionistes, diguéssim, com els actors, no? Però ja està, la resta és el ritme. Simplement, doncs, com una cançó mola, és irrellevant si toca anar cap amunt, cap avall, ara toca un re, ara toca un fa, no, simplement sona bé. Però hi ha alguna cosa més, i no sé què és. Però que no ho sàpiga, no vol dir, i que no ho sàpiga explicar, no vol dir que no funcioni, que no sigui bona. Si fos una mica més pretensiós, acabaria dient hi ha alguna cosa més, que és, doncs, l'art. Però com que no ho soc, doncs diré que simplement no ho sé.
0: I per això no només fas cinema, sinó també filosofia. Jacob Ràfols, gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava, i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empenya a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No se m'acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
0: Molt bé. Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, però està massa naturalitzat, no?
5: Això. Sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. En aquestes edats... Bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: O sigui, tu
4: sí,
0: t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no. Ara,
0: o de
4: ara
0: carrer, o què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista,
0: sí,
4: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé, bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència, perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior, i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
7: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àries
0: valenta, aquesta
7: difícil
0: feina,
7: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
6: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
8: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
6: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca tira, si o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
6: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
7: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica, bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Kai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
5: No. No? Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets una afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
5: Sí. Es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida. Mm-hmm. Però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Mm-hmm. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
5: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
5: No els dic, no els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
5: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
5: 14 anys, una cosa així.
0: Ja.
5: Llavors, realment, a la secundària... ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals, i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara, i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos, hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
7: No.
0: Oriol?
7: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
5: Que em fes feliç,
0: 100%. Sí?
5: Sí.
0: I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
7: Sí.
0: Jo doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que... Sí.
6: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira,
0: clar, millor. Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima
4: no.
0: igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
6: Bueno...
4: Depèn. No massa.
7: Depèn.
4: No massa.
0: Molt. Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple,
0: no?
4: Hi ha l'optativa de periodisme, hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
4: sí,
0: no?
4: Sí, de llengües també.
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
5: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin temes, o sigui, bueno, que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys
0: sí, t'ha ajudat una mica, no? Definitiva.
5: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, sí, la gent les tria més en massa, sí, i que potser també hi ha menys oferta de feines.
3: Sí, sí.
0: Oriol, totalment. Quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no molt, sé si és just, tampoc.
3: Molt prestigi... bueno, jo crec que metge ho escull molta gent.
0: És una carrera complicadíssima.
3: Sí, és molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molts molta dedicació.
3: Molts ho trien en general per allò de jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic, o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
6: Sí.
0: Ho has viscut, ho has vist.
6: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut, que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
6: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
21: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
15: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
14: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
1: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
15: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
14: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
21: Sí, que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
2: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
15: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
14: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge, i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
7: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
7: Sí.
4: Totalment. Sí,
0: ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
4: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
7: Sí. Mm.

0: Diu, aquí sí que és una gran pregunta, eh? Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
1: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
2: l'entremig
1: diferents.
2: Mm-hmm.
1: Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici, i això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
3: No, jo crec que és un mite totalment fals, mm-hmm. perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops quan penses en això penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
3: Sí,
0: són
3: sí,
0: feines...
3: o sigui, és...
2: De que primera necessitat.
3: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los potser has de veure doncs mira, aquest noi vol fer això mm-hmm. i sap que vol fer això, no vol fer res més i llavors s'estàs especialitzant per fer-ho
0: i s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada mm-hmm. en aquest sentit, doncs estan molt demandats per
3: clar,
0: tant,
3: clar.
0: Clar, us pregunto anar a la universitat és el veritable prestigi o sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
2: No necessàriament,
3: jo crec que no.
2: No?
3: Jo crec que no.
1: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànica, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per mm-hmm. fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho mm-hmm. fer.
0: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
4: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món mm-hmm. i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré mm-hmm. perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú. Mm-hmm.
0: Però estarem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Mm-hmm. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
2: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
2: Em fa por a mi també, eh?
3: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo. A veure què hi ha a l'interior.
2: Que l'obri ell.
3: Espero que no me senti res a la cara,
0: Aquí hi hauria una música èpica, no? Per veure què trobem a l'interior.
3: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
4: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després.
3: Vale.
0: Pots llegir a veure què diu a l'interior?
3: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
3: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
3: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'estàs repercutint a tu.

0: Perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
1: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
2: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa, i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa, i al final necessitem artistes.
1: Clar,
2: per avançar en la societat.
1: No? Final, clar, tu se'n sap una mica lligat al discurs que deies abans, no?
0: Sí,
1: l'animaries claríssimament.
0: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart, perquè segurament tindrà la pressió de la seva família, i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida, i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi, perquè no es senti pressionada.
1: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
3: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? Sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
1: tu creus que hi ha gent que s'hi pot trobar amb un dilema així?
3: Sí, sí, sí. I vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
1: Drama.
3: Eh?
1: Drama, no? Per la família.
3: Dilema, un clar. Drama, dilema.
1: Clar.
3: I la família fa el que pot per pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells dos els agraden, doncs perfecte.
1: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció o diries...
3: No. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
1: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos, o sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
3: Per un pis.
0: Jo viatjar. Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar, però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
1: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
0: Vale.
1: La meva és que viatjar és una merda.
0: Opa. Oh.
1: I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà, i és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
3: Ha passat,
1: doncs,
3: eh?
1: Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes, i aquí no val no mullar-se, eh?
0: Ui, ui, ui.
1: No s'hi val dir mentides, perquè volem sinceritat absoluta, i si al final voleu que jo també en respongui alguna,
0: doncs
1: us poseu d'acord i jo també m'animo, perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
0: Sí.
1: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
0: Sí.
1: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies, o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies, o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
0: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família, i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
1: Canviaries de feina tu, eh?
0: Jo canviaria
1: no
0: de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo, i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porti diners. Doncs jo tindria aquests diners, i llavors un cop tingués més diners, tipo així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
1: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
4: Jo 8 hores al dia. Perquè...
1: Tens claríssim això,
4: sí, eh? Sí, sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
1: Estaria en disputa constant.
4: Sí.
1: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
4: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
1: I què no toleraries de cap manera, si... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
4: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
1: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes,
4: sabràs
1: dir que no, eh?
4: Sí, sí.
1: Ferran,
3: a veure.
1: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
3: La segona.
1: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
3: Mai?
1: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
0: Això és una relació?
1: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
0: Ah, bueno, clar, a distància.
4: Sí.
1: Tu, Ferran, què?
3: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
1: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada
3: sí.
1: i de poc prestigi.
3: Sí.
1: Bueno.
3: Però clar, al final és la, lo que ella vulgui.
1: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
3: Correcte.
1: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
3: Correcte, si a ella li ha de viatjar molt.
1: Uh-huh.
3: I...
1: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
3: Clar,
1: i és que no li agradi,
3: feina.
1: Aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
3: Home, no. Però sí, clar, és que al final és el que vulgui.
1: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
2: Perseguir els meus somnis.
1: Sí?
2: Sí, jo crec que...
1: Que bonic,
2: això. Amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
1: Bueno.
2: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
2: Sí.
1: O sigui,
2: i que perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat.
1: Uh-huh.
2: Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
0: Vale,
1: voleu...
0: vale. Però
1: veure,
0: ens les podem inventar.
1: Si me'n vols fer una d'una ràpida, aquí, ara em fa més por encara.
3: Que en tens alguna aquí?
1: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriola, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova,
0: aviam, jo
1: a veure.
0: Et faria...
1: Ui, quina por.
0: Que et fiquessin amb una classe, amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és re, ni deure, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar, de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis re amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrita. Eh?
3: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
3: Jo no podria.
0: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... O te donen l'oportunitat de quedar-te sentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale? Una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
0: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
0: per
1: eh?
0: Amb ella anirà, per amb ella anirà.
3: A veure, Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
0: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
3: A veure, jo penso que com a pare i com a... persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica. cap a on ha d'anar. Més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal. Perquè aquest, tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no, pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
4: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i... Si ell és el que vol fer, doncs...
1: Acompanyar-lo, no?
4: Sí.
1: Donar-li suport.
3: Clar.
1: Sí, sí, sí, imagino també. Que també, no?
0: Bueno, sí. És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant, ja, no?
0: Si me ve, si me ve i me diu, jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, doncs pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi amb ell, no. Si me
3: però
0: diu...
3: pensa que és major d'edat, eh?
0: Bueno,
1: bueno,
0: o no...
1: Amb 16 anys no, eh? Amb 16 no, anys, que és quan s'acaba la secundària.
0: Llavors,
1: clar, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per
0: sí,
1: les famílies.
0: Sí, llavors jo li diria que tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí, que hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquestes reflexions que acabem de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
4: Jo, bueno...
1: Sobre què voleu ser de grans, eh?
4: Sí, sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent... Per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
1: Oriol?
0: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
1: es
0: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec, i bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
1: Molt bé. Kai?
2: Jo el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per el que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
3: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Bueno, al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
1: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
3: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
1: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
3: Sí.
1: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'Hora del Pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Al teu abast tens infinites opcions. Només et cal moure't al llarg del dial. Per això, precisament per això, t'agraïm que hagis triat la nostra. Des d'ara i al llarg de les dues properes hores et servirem música i paraules, però degudament combinades amb una única intenció, de que les teves nits de dijous siguin unes nits diferents. Siguin nits màgiques, siguin nits de lluna plena.

Hola, molt bona nit i benvinguts. Benvinguts a una nova edició de Lluna Plena. Bé, penso que és una evidència que no hi ha com estar sol per tal de valorar la companyia. Sí, és evident, però és també alhora un tant absurd. En aquest cas, la soledat o la companyia són només exemples de l'estrany comportament que tenim les persones. És paradoxal, perquè hem de perdre alguna cosa per ser conscients del molt que l'estimàvem. Repeteixo, és del tot absurd, però és necessari que perdem quelcom per adonar-nos de la importància que tenia. Com dic, curiós, si més no, el nostre comportament. Repeteixo, curiós i un punt demencial, perquè les coses veritablement importants només ens ho semblen quan ja les hem perdut. Som així d'originals, o potser així d'estúpids.

Doncs bé, en el món vocal, i concretament en el femení, hi ha cantants, bones cantants, extraordinàries cantants, i hi ha divas. D'aquestes últimes no hi ha gaires al llarg de la història de la música. Són relativament poques les caracteritzades per tenir una veu excepcional, un estil exclusiu i una presència escènica innegable. Entre aquestes jo particularment incluiria aquesta veu que acabem d'escoltar, la veu de Etta James, de nom real Yamaseta Hopkins, i que malauradament ens va deixar l'any 2012. Una veu totalment imprescindible del blues, el rhythm and blues, el gospel i el jazz. Va ser una escollida i com a tal la tractem. Doncs bé, l'hem escoltat en aquest Full That Am, una cançó escrita per Floyd Hunt en un llunyà 1946.

Doncs sí, insisteixo, som així d'originals o, si tu vols, així d'estúpids. Efectivament, en general la conducta humana és digna d'un estudi sociològic, o dit més cruament, mereix, en molts casos, una visita urgent al psiquiatre de torn. En el comentari anterior ho definia com un absurd, però em fa l'efecte que he quedat una mica curt, perquè a banda té molt d'inconseqüent, d'injustificada i encara més d'irracional. Perquè si no, explica'm com s'entén que ens passem mitja vida desitjant alguna cosa concreta que ingenuament, si tu vols, creiem que colmarà les nostres ambicions i que definitivament ens omplirà de la tan anhelada felicitat, i que, si per una d'aquelles un dia el somni es compleix, si un dia es fa realitat, automàticament aquell atractiu, totes aquelles virtuts, totes aquelles avantatges que abans ens semblaven infinites, de sobte perden la seva transcendència, i allò que abans era fonamental pel nostre equilibri, de sobte perd gran part del seu atractiu, esdevenint quelcom més a la nostra vida i condemnat a un paper secundari en l'escenari del nostre dia a dia. El que ahir era imprescindible, avui no és més que un aspecte de la nostra avorrida quotidianitat. Ens hem de fer-ho mirar, perquè que poc conseqüents que som.

Doncs bé, aquesta bellíssima melodia que acabem d'escoltar es titula A Quiet Sunny Peaks Through the Trees, una cosa així com un sol tranquil acaricia els arbres. I com has sentit, és una preciosa, preciosa melodia, amb aires nostàlgics, i que un cop més demostra el poder perdurable de la música per evitar, per evocar, perdó, evocar emocions profundes. I és que la vida és així. Ens deixa dies i dies que sí, a penes signifiquen res. I en canvi, ens regala moments que acaben significant-lo tot. Doncs bé, l'hem escoltat en la lectura d'una cantant que s'amaga sota el nom de Temals Owls i que sospito, i això no és informació, sinó que és una deducció meva, està darrere la intel·ligència artificial. Aquesta AI que diuen, que diuen que ho canvia tot, que canvia inclús la música.

i és una realitat. El que ahir era un somni que ompliria tot, avui és una realitat que hem deixat de valorar i que pràcticament ja no significa res. La nostra capacitat d'assimilar, de convertir l'extraordinari en ordinari, el sublim en quotidià, semblaria que no té límit. Som incapaços de mantenir un somni immaculat, de conservar-lo, jo diria que ans al contrari, perquè tenim aquesta estranya habilitat que les primeres de canvi taca la seva puresa amb la brutícia de la realitat diària. Sembla que allò que és superior, allò que és elevat, allò que tenim de suprem, ens molesta. I no parem fins que ho rebaixem al pla de l'estèril realitat. I voleu que us digui una cosa. Estic fart de subordinar-ho tot a la realitat. Tot el que la supera ens molesta, ens fa nosa. Ho tildem d'inútil i de pèrdua de temps. I ha arribat a la conclusió de que potser la realitat està sobrevalorada.

For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

Doncs si hi ha una melodia eterna com aquest Body and Soul, la deixem en mans, o millor dit, en les veus d'un duet format per dues de les veus més decisives de la música popular, com van ser les de Tony Bennett i Amy Winehouse, malauradament, les dues traspassades. El resultat no pot ser un altre que una autèntica obra d'art. Aquest Body and Soul l'hem recuperat d'un àlbum editat l'any 2011 a nom de Tony Bennett i amb el títol de Duets volum 2. Un àlbum que es va enregistrar quan Tony Bennett comptava amb 85 anys i que va coincidir amb l'any de la mort de Amy Winehouse. Dos grans al servei d'una gran cançó.

Bé, com jo sóc dels que creu que només amb la realitat la vida no està complerta, reivindico la vigència dels somnis. Reivindico la seva necessitat, perquè és l'única forma d'enriquir la vida convencional i tremendament avorrida que patim la majoria. I si em permets, aniré encara més lluny. I tot i que algú li pugui semblar el deliri d'una ment malaltissa, us diré que, tant de bo, la realitat fos prohibida. Prohibida d'una vegada i per sempre. D'una forma definitiva. On és aquest líder social? On és aquest legislador que per una vegada i que serveixi de precedent, legisli pensant en el benestar de l'humanitat i no pas en els poderosos i els seus interessos? Si la realitat es prohibís, jo el primer que faria seria donar-me de baixa com a ciutadà d'aquest món real i demanar automàticament la targeta de residència, asil polític i la consideració de refugiat existencial en aquest món nou, un món on la realitat, aquesta i monòtona fastigosa realitat, estigués desterrada definitivament.

També hem retrocedit fins l'any 1966, quan dos dels meus compositors de capçalera, Barbacara i Al David, escriuen una cançó per una pel·lícula anglesa titulada Alfie, una pel·lícula protagonitzada per Michael Caine i Shelley Winters en els seus papers protagonistes. En la pel·lícula, la cançó la interpretava la cantant britànica Sheila Black, però el tema va assolir l'èxit definitiu quan la cantant negra americana Dionne Warwick la va enregistrar l'estiu de 1967

seva versió, doncs, tothom la considera com la versió definitiva. No cal dir que una cançó d'aquesta qualitat compta amb centenars de versions, o potser en quedo curt, i són milers. Avui, doncs, he triat la que la cantant nord-americana Jean Fitzsewell, que com has apreciat té una rica veu de contralt i alhora un fraseig, jo en diria suau, doncs ens ha deixat una versió més que apreciable. Una veu que aquí pràcticament està és desconeguda, però en qualsevol cas una veu de gran qualitat.

Lluna Plena, un programa nascut i que creix i viu a Catalunya, però que té una percepció universal de la vida i una percepció universal de la música. Lluna Plena, per si et sents al·ludit, però per sobre de tot, per si et sents representat. I és que Lluna Plena aspira a ser l'excepció a la regla. Lluna Plena, un programa molt i molt personal, però plenament transferible. Lluna Plena, per si ets un d'aquells que sap que la música és la protagonista principal de la pel·lícula de la seva vida. Lluna Plena, diferents perquè ens esforcem en trobar l'excel·lència. Diferents perquè, per nosaltres, cada programa és un repte.

Doncs bé, fa un parell de setmanes, és a dir, els programes, que la selecció musical vaig incloure la cançó Can I en l'extraordinària lectura del cantant David Preston. És un enregistrament de l'any 1989 i recordo haver comentat que la cançó, tot i ser escrita l'any 1960, no va ser fins que un altre cantant negre americà, cantant de soul bàsicament, de nom Eddie Hendrix, l'any 1971 va fer la seva pròpia lectura, assolint un extraordinari èxit. Doncs bé, si recordeu la versió, per mi inigualable, de David Preston, ara l'hem escoltat en la versió del senyor Eddie Hendrix, qui va ser qui originàriament la va portar a l'èxit. Diuen que les comparacions són sempre odioses, jo també m'ho crec. Per tant, no m'agradaria que s'entengués com una comparació entre les dues versions, sinó que simplement són dues diferents lectures per dos diferents cantants i, sobretot, per 18 anys de diferència entre una i l'altra versió.

Bé, i és que des de que la realitat ho ha envaït tot, ja res és el mateix. La realitat acaba amb els somnis, però no es conforma amb això, sinó que també acaba amb la màgia, el misteri, la imaginació i la il·lusió. No hi ha res pitjor, no hi ha pitjor recepta que una dosi de realitat. La realitat ens fa intolerants, poc solidaris, exigents, individualistes i fins a un punt cruels. Som tan pràctics que fot fàstic. Som tan empírics, tan concrets. Seguim tan fidelment les regles establertes i les conviccions que hi ha, que potser valdria la pena que ens ho féssim mirar. Per regla general, no ens apartem ni un pas del camí marcat. No volem, o potser no ens atrevim, a pensar per nosaltres mateixos. Acceptem de bon grat tot allò que ens ve donat, qualsevol cosa que no ens exigeixi esforç ni criteri propi. La realitat s'està imposant d'una forma aclaparadora i la prova la tenim és que cada cop més ens assemblem els uns als altres. Cada dia que passa és més cert allò de que el món s'ha convertit en una aldea global. Una única ideologia, un únic sistema, un únic mercat, un únic pensament. La dissidència és perseguida i quan cal, si cal, exterminada. Digue'm utòpic, digue'm somiatruites, digue'm il·lus. Fins a un cert punt l'aldea global em preocupa. Però el que de veritat em treu la son és que la humanitat acabi sent clònica.

Helen Reddy va ser, i dic va ser perquè ens va deixar l'any 2020, una cantant i actriu australiana, nascuda a Melbourne, però que va fer tota la seva carrera en els Estats Units i que es va convertir en un ídol de masses quan l'any 1972 va escriure i va interpretar una cançó titulada I Am a Woman, que es convertiria en un himne feminista i d'alliberament de la dona. Però com sigui que aquesta I Am a Woman no fa gaire que va sonar aquí a la lluna plena, avui l'hem escoltat en la lectura d'aquest And I Love You So, una cançó escrita l'any 1970 pel cantautor Don McLean. Bé, i és que veient el que es veu, jo diria que hi ha escassos motius per l'optimisme. En comptades excepcions, ens hem convertit en persones egoistes, insolidàries i molt, molt individualistes. Ara, tothom va per lliure i ningú es preocupa de ningú. Sovint penso que podríem arribar a morir de set si esperem que algú ens faciliti un got d'aigua. Podríem morir-nos de gana si esperem que algú ens faci un lloc a la seva taula. Podríem morir de soledat si esperem que algú en dirigeixi la paraula. És trist. És trist, però és així. Podríem morir de sentiment si esperem que algú ens brindi una mica de calor humà.

Bé, com dic sovint, música i cinema són un matrimoni ben avingut. Els dos formen un tàndem imbatible. Doncs ja ara tot just acabem de tenir una demostració. L'any 1963, el director de cinema Stanley Donen filmava una pel·lícula a la que va titular Charada, una pel·lícula protagonitzada per Gary Grant i Audrey Hepburn. Era, o és, perquè com la música, les bones pel·lícules són intemporals, una comèdia romàntica però amb una gran dosi de suspens i de misteri. La banda sonora va anar a càrrec del prestigiós mestre Henry Mancini, que per l'ocasió va composar una excel·lent banda sonora en la que figurava aquest vals, amb lletra de Johnny Mercer. Doncs bé, hem escoltat aquesta Charada en la versió que ens va deixar el cantant britànic Matt Monro.

us heu fixat, la vida és ben estranya. Venim sense res, lluitem per tot, i al final ho deixem tot i ens anem sense res. És tan estranya que mai sabem com hem de reaccionar. Si diem el que realment pensem, ens diuen que som polèmics. Si diem el que sentim, que som uns ensucrats. Si diem el que fem, ens tilden d'egocèntrics i egoistes. I recorda sempre que l'actitud és una mena de pinzell amb el que el cap pinta la nostra vida. Això és cert, però també ho és que som nosaltres qui triem els colors. No ens aferrem a res ni a ningú. Tot té el seu moment a les nostres vides i també té un perquè.

ensenyar que les mans que t'ajuden en els moments més difícils mai, ni per cap raó, s'han de mossegar. Perquè el respecte i la lleialtat no són negociables. Anem en compte amb les voltes que dona la vida. El que rient la fa, sovint, plorant la paga. Ai, m'agradaria que quedés constància. Si el món tornés a l'edat mitjana, jo em posaria del costat de les bruixes.

quan una sabata ens fa mal, ens estreny, el peu, per tal de que càpiga, doncs canvies les sabates, no? Doncs ni estrenys ni en minimitzis per encaixar la vida de ningú.

deixa'm dir-ho en públic perquè tinc aquesta necessitat. Dic, estimat cap de setmana, vostè és un pèssim amant. Arriba tard, dura poc i se'n va massa aviat.

Doncs res, des de fa un temps i des de la modèstia del programa vinc reivindicant la figura del compositor i cantant canadenc Gino Vannelli. Intento donar a conèixer el seu llegat musical aquí, pràcticament en desconegut o només a l'abast dels seus pocs incondicionals. Haig de confessar la meva admiració per ell i trobo del tot injust el poc reconeixement de la seva obra, una obra encara vigent i actual, donat que encara és en actiu, tot i que la seva època de més gran popularitat va ser al llarg dels anys 70 i 80. Doncs bé, aquest Give Me Back My Life és una cançó del 2019 i deixa ben palesa la seva personalitat interpretativa i el seu estil tan i tan personal.

Doncs bé, ara tot seguit m'agradaria llegir-vos una reflexió. Una reflexió original i genial, com totes les que va deixar el gran escriptor uruguaià Eduardo Galeano. És una reflexió que parla de la por, sí, sí, de la por, i diu així. La gana esmorza por. La por al silenci s'extén pels carrers. La por amenaça, perquè si vostè estima, tindrà sida. Si vostè fuma, tindrà càncer. Si respira, tindrà contaminació. Si beu, tindrà accidents. Si menja, colesterol. Si reclama els seus drets, anirà a la presó. Si pensa, tindrà angúnia. Si dubta, li diran que està boig. Si sent soledat, si protesta, tindrà violència. I és que la por ha anat penetrant en tots els espais humans. Ens han convençut de que sempre hi ha una amenaça latent en tot el que fem. Ja no calen coaccions directes per amollar la nostra voluntat. Hi ha prou amb difondre la por i així aconseguir que visquem aterrats. I si vivim aterrats, estem vivint domesticats. Eduardo Galeano.

Doncs bé, l'any 2019, un grup que s'anomena Untitled, sense títol, llencen sota el títol de Reverie un àlbum format per 5 temes i amb una durada de 17 minuts. Un d'aquests temes és el que acabem d'escoltar, aquest If I Had You Heard, que casa la perfecció amb l'estil, l'ambient i el propòsit del programa. No es puc ampliar amb més informació perquè senzillament la desconec. L'únic que us puc dir és que tant el tema com la interpretació m'ha semblat excel·lent i, si més no, s'adapta perfectament al meu gust personal.

És una evidència. Quan ens envoltem de gent que somriu molt, té bones vibracions, és espontània i de fons hi ha una bona música, la vida comença a canviar a millor. I és que la vida és necessari tenir un amic amb qui compartir. Un amic que sigui alhora mirall i ombra. Perquè el mirall mai menteix i l'ombra mai s'allunya.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Dan Fogelberg. Ell va ser un cantant, compositor i músic molt i molt popular, sobretot per les seves composicions e interpretacions al llarg dels anys 70 i 80. Doncs bé, precisament l'any 1973 va llançar un àlbum amb el títol de Phoenix. Formant part d'aquest àlbum, aquesta cançó que acabem d'escoltar, Longer. Però malauradament l'any 2004 se li va diagnosticar un càncer de pròstata en estat avançat. El van tractar la malaltia, però desgraciadament la malaltia va aparèixer de nou fins que el 16 de desembre del 2007 moria a casa seva. Tenia just 56 anys. Cançons que com aquesta, Longer, penso que restarà sempre viva i a la memòria de tots els afeccionats. Dan Fogelberg.

Bé, a aquestes alçades del partit, jo ja estic en la segona part. L'únic que em ve de gust és estar tranquil i sentir-me bé amb mi mateix. I quan dic això no vull dir tenir-ho tot i ser feliç com un xínxol. Simplement vull aturar-me, girar la vista al meu voltant, sospirar profundament i dir fort i en veu alta allò de que estic on volia estar.

Doncs bé, hem escoltat aquest It's Impossible, que no és més que la versió anglesa del bolero Somos Novios, que el compositor i cantant mexicà Armando Manzanero va escriure l'any 1968. És una preciosa melodia que compta amb infinitat de versions. Personalment, per mi és molt apreciable la versió que l'any 1970 va enregistrar el cantant nord-americà Perry Como, sense oblidar les de Andy Williams, Vicky Carr, Shirley Bassey, Andrea Bocelli, Mina, Luis Miguel, bé, i un llarguíssim, etc. Una d'elles, precisament la que acabem d'escoltar, ha anat a càrrec d'un vocalista belga de nom Yannick Bobby.

Bé, jo de tant en tant escric poemes. Bé, potser dir-los poemes és massa agosarat. I fins i tot, i com no em veieu, doncs m'atreveixo a llegir-los aquí, en la lluna plena. Però avui us llegiré un, que evidentment no és meu, però que no em puc dir de qui és perquè no he sabut trobar. Però bé, quan la vaig llegir em va agradar i vaig pensar que seria una bona idea compartir-la amb tots vosaltres. Diu així. No importen les ulleres, no importen les canes, importa la vida i viure-la amb ganes. No importa caminar lentament ni tenir la pell arrugada, importa el que hem viscut i les lluites guanyades. Tampoc importa l'esquena doblada, importa la vida i la terra conreada. No importa el temps que passa, ni la pressa amb la que se'n va, importa la vida i viure-la a qualsevol edat.

Doncs bé, hem escoltat el pianista i cantant Javier Blackhorn. El tema es titula A Dim Light in the Corner i l'he recuperat d'un àlbum titulat 1940 Vintage Jazz, Piano i Retro Bar, un àlbum editat l'any 2025. Javier Blackhorn és un d'aquells tipus d'artista que ens remeten a l'ahir i que té allò tan i tan especial que fa que, si més no per mi, sempre em vingui de gust escoltar.

no t'enganyis. No vam arribar tard l'un a la vida de l'altre. Vam arribar per ser el que som. Moments. I et recomano que vagis en compte. Assegura't que l'arbre del que vols fer llenya no el sigui el que una vegada et va regalar l'ombra. I és que tu ets poesia, així que, sisplau, no et mostris a qui no sap llegir.

secret de les relacions amoroses consisteix en trobar una persona que sàpiga estar sense tu, però que prefereixi estar amb tu. I creu-me, les crisis personals no et prenen persones, només seleccionen a qui sí i a qui no. Sovint l'amor esdevé com una muntanya russa. Al principi és emocionant, però al final és esgotador. I no, no tots els finals són pèrdues. Alguns, en realitat, són inicis disfressats.

Bé, el senyor Eddie Gold és la veu que tot just ara acabem d'escoltar. I la veritat és que poc més puc dir-vos, perquè creieu-me que ho he intentat, però no trobo informació d'aquest cantant. No sé si és un vocalista de línia clàssica que interpreta de forma genial, o vés a saber si és un producte de la intel·ligència artificial. D'entrada, et puc garantir que no té cap ressenya a la Wikipedia ni a l'Instagram, i no he trobat cap referència ni cap biografia d'ell. I m'estranya que avui en dia una veu com la del senyor Eddie Gold no tingui una mínima presència digital. En qualsevol cas, i fins que no obtingui més informació contrastada, jo diria que val la pena que ens quedem amb la seva música, amb les seves cançons, com aquesta Love Begins Again. Cada dia estic més convençut. Els éssers humans realment som contradictoris i molt i molt incoherents. D'una banda, ens passem la vida queixant-nos amargament de la manca de temps per dedicar-ho al que realment ens satisfà. Però, per una altra banda, aquesta única vida que tenim concedida la passem treballant com a negres, i que no s'ofengui cap negre si m'està escoltant, per tal d'aconseguir el màxim de diners possibles, el màxim de benestar. És evident que els diners són la nostra màxima prioritat, i sacrifiquem famílies, amics, afeccions, inclús la salut, perquè la transferència de la nòmina al final de mes tingui la màxima quantitat de xifres. I quan dic nòmina, vull dir també dividends, comissions, vendes i retribucions de qualsevol concepte. I així ens passem la vida i no ens adonem de que el temps és la moneda més valiosa, i en vocabulari econòmic hauríem d'invertir en el que realment és important i no en el que ens resulta còmode i fàcil.

Doncs bé, Michel Polnareff, a qui acabem d'escoltar, ell sí és real, sí és de carn i os. Michel Polnareff és un veterà cantant francès, no sé si ja retirat, perquè la seva època de glòria, la seva època de popularitat, es va produir entre els anys 60 i els 80. I va assolir el cim de la fama quan l'any 1966 va publicar aquesta cançó que acabem d'escoltar i que es titula Love Me, Please Love Me. Va representar un èxit enorme que el va catapultar a ser considerat un d'aquells artistes imprescindibles. I el cert és que després d'aquesta cançó em consta que ha composat un gran nombre de melodies, i sobretot per altres artistes, però és just dir que si ha passat a la història de la música francesa i per extensió a la música del món, és gràcies a aquest Love Me, Please Love Me que acabem d'escoltar.

Sabeu, m'encanta aquesta perspectiva. Aquesta perspectiva que diu que les coses dolentes els passen exclusivament a les bones persones. No, no m'ho crec. Les coses dolentes els hi passen a tothom. El que fan bones a les persones és la manera que trien per respondre a aquestes coses que li succeeixen.

I ara, si m'ho permeteu, us llegiré un poema curt de Mario Benedetti, un d'aquells poemes que quan els llegeixo, doncs, m'agraden força, i el primer que penso és això, compartir-lo amb tots vosaltres que teniu l'amabilitat d'escoltar-me. Diu així: hi ha 10 centímetres de silenci entre les teves mans i les meves mans. Una frontera de paraules no dites entre els teus llavis i els meus llavis. I alguna cosa que brilla així de trist entre els teus ulls i els meus ulls.

Doncs bé, aquest ha estat el My Foolish Heart, una meravellosa melodia, un d'aquells estàndards intemporals escrit l'any 1949 pel músic Victor Young i a la que Ned Washington li va posar lletra, i que la cançó va ser introduïda per una vocalista de nom Martha Mears i precisament per una pel·lícula del mateix títol, My Foolish Heart. Bé, les versions del tema són innombrables, com succeeix, de fet, amb totes les cançons a les que se'ls premia amb el títol d'estàndards. Nosaltres avui us hem ofert la versió del vocalista britànic Tony O'Malley.

Jo particularment, a tot aquell a qui aprecio, sempre li recomano que vagin en compte amb les paraules, que la gent diu. I és que no ens hem de refiar massa. Deixem de banda les paraules i, en tot cas, fixem-nos en el que fan. Perquè veurem, comprovarem, com la conducta d'una persona diu sempre la veritat. Les paraules poden mentir, poden enganyar-nos i expressar allò que no senten. Però el comportament d'una persona és una biografia real. Per la seva conducta els coneixereu. No, no escoltem el que ens prometen. Observa el que fan quan creuen que ningú els veu. Les persones es coneixen pels seus comportaments personals, sobretot envers en nosaltres, però també en general, també amb el seu comportament respecte a altres. Pels seus actes els coneixereu. No és el que diuen, és el i com ho fan.

Doncs bé, a mi aquest New York State of Mind em sembla una grandíssima cançó. Una composició del cantant i compositor newyorkès, i va néixer al barri de Brooklyn, de nom Billy Joel. La cançó és de 1976 i la va incloure en el seu quart àlbum d'estudi, titulat Tour Stills, i de fet es va convertir, jo diria que en l'èxit més important de la seva carrera. La lletra de la cançó parla de la satisfacció i l'orgull que el propi Billy Joel sentia al retornar a la seva ciutat quan tornava en autobús i passava per la riba del riu Hudson. Doncs bé, tot just ara l'hem escoltat amb la versió de la cantant nord-americana Diane Shore, que en un àlbum de 1984 titulat Deedless, doncs la va incloure. També una magnífica versió.

Doncs bé, amb la veu i l'estil i les cançons de Michael Frank, començarem a dir-vos adéu. Planet, isolate with my mate. Un gran, sens dubte, de la música en general, tot i que sempre se l'ha qualificat com representatiu d'aquest estil que s'anomena smooth jazz i que podríem definir com un subgènere del jazz fusió i que estilísticament està influenciat pel rhythm and blues, el funk i el pop, un estil nascut a la costa est dels Estats Units.

Noms com els de George Duke, George Benson i Jug Mangione, Al Jarreau, The Yellow Jackets, Spiro Gyra, Bob James, David Sanborn, Donald Fagen i una llarguíssima, etc. I, evidentment, el nostre convidat, que estem escoltant de fons, el senyor Michael Franks. Un músic que es caracteritza pel seu so elegant, un ritme lleuger i a l'ús de sintetitzadors. I amb ell ens acomiadem. Ha estat, com sempre, un plaer compartir aquestes dues hores de paraules i de música amb tu. Per mi ha estat un plaer, espero que també ho sigui per tu. Gràcies per la teva sintonia i, si et sembla, ens podem retrobar el proper dijous a partir de les 10 de la nit, sempre en viu, sempre en directe, des d'aquí, des dels estudis de Miàgrima de Ràdio Sant Boi.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Don't forget 148, the Wedding Chapel.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.